Històries que em fan més por són les que no han ni començat, les que et deixen la sensació

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

espais i tuna. Estem picants, no deixem ni una engruna. Venim de la terra, sortim de la runa. Jo em fumo un trabuco mentre surt la lluna. Damn, sona easy. Però aquí a casa meva la festa és un vici. Per vicis cabrons que estan en el govern, s'ho gasten en putes i ens posen en crisi.

el deixo caure encès sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punky del porro i al mateix temps el policia.

m'estima tant, ets un cas de manual. Pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

0: still a la lucky.
1: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
2: Bona nit, gatetes a Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
1: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
3: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
1: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
4: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
1: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

Escoltes ICAT. Yes, I'm gone.

Escoltes ICAT.

0: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren? Mira, per què has arribat a aquesta hora?
2: El mateix de sempre. Fas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè de veritat estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: És el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: T'ho
2: juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: tren. Sabré jo que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: getting out of here.
1: Me too, Katie. Like the emoji.

0: escoltes ICAT.
1: Diuen que estic boig, vull contar-ho. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Man. Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.
1: Coses venen i van.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit, abans que jo li vagi ensenyar.

0: Yo.
1: Temporada 2. Temporada 2, papá. La 30. Això és la R, això és la família. Anem a confusió. Sessionat d'aquesta vida, jo sóc el dit, el roncó i l'amor. El vent bufa fort, no sóc de mullar, però sento que sóc la cabra d'or. Paranoia, sentim pila, corona pesa, però està feta a mida.

0: espais i tuna. Estem picants, no deixem ni una engruna. Venim de la terra, sortim de la runa. Jo fumo un trabuco mentre surt la lluna. Damn, sona easy. Però aquí a casa meva la festa és un vici. Per vicis cabrons que estan anant al govern, s'ho gasten en putes i ens posen en crisi.
1: La família, som la bona. Però el diable sempre per les 11. Un dia marxo, no ploris, culona.
2: Escoltes i cac.

de presentació oficial, més o menys així com jo. Estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig benvolgut, ja ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit, vostres són les promeses que ningú ja complirà.

Fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: Miquel Martí Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes amb Dolors Navarro el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
3: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanà de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Music Galaxy.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
2: Sí, on el puc escoltar?
1: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a les 11 del matí en redifusió.

0: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Moments d'òpera.
1: Benvinguts al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Del 4 al 21 de juny torna un dels títols imprescindibles de Mozart, en aquest cas el Gran Teatre del Liceu. Avui, Le Nozze di Figaro.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Le Nozze di Figaro és una òpera bufa, per tant còmica, dividida en quatre actes amb música de Wolfgang Amadeus Mozart i llibret en italià de Lorenzo da Ponte, tot i que basat en la comèdia teatral de títol homònim de Pierre de Beaumarchais de l'any 1784, que és la segona part de la comèdia El barber de Sevilla. L'estrena de l'òpera va ser a Viena l'1 de maig del 1786. Podríem dir que amb un èxit relatiu, més aviat discret, tant és així que al cap de pocs dies de la seva estrena es va programar un títol, en aquest cas de Vicent Martín i Soler. A Catalunya va arribar Le Nozze di Figaro el 4 de febrer del 1916, també al Gran Teatre del Liceu, teatre que l'acull del 4 al 21 de juny en una nova producció signada per Marta Pazos i amb una forta presència de talent local. En quant als personatges principals que intervenen a Le Nozze di Figaro de Mozart, Figaro, precisament, el nostre protagonista és el criat i com del comte d'Almaviva, a qui va ajudar-lo a casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla, la primera part de l'obra de Beaumarchais i que posteriorment transformaria en òpera, entre d'altres, Gioachino Rossini. El paper de Figaro és un paper per baríton o baix baríton amb molt de carisma. Susanna és la criada de la comtessa d'Almaviva, promesa de Figaro i objecte de desig del comte d'Almaviva, paper per soprano que demana flexibilitat vocal i agilitat. El comte d'Almaviva és l'antic Lindoro, que va aconseguir casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla. Ara, ja madur, convertit en baix baríton o baríton, ha de tenir autoritat, elegància i, per descomptat, agilitat vocal. La comtessa d'Almaviva, de nom Rosina, està enamorada del comte, el barber de Sevilla, i encara n'està enamorada ara, a les noces de Figaro, però està dolguda per les fugides nocturnes del seu marit. Paper el de la comtessa per soprano lírica, que ha de cantar amb una enorme elegància i un excel·lent sentit del fiato, la respiració típicament mozartiana. Cherubino és un patge de la noblesa, adolescent, que desperta del seu sentiment amorós i, en conseqüència, té tot el dia les noies al cap. És un paper de nen cantat per una mezzo-soprano que ha de dominar la coloratura. Marcellina és la criada del doctor Bartolo, poc important, al barber de Sevilla, que ara apareix com la seva antiga amant i mare de Figaro. És un paper aquest per mezzo-soprano. El doctor Bartolo és l'antic tutor de Rosina, ara el metge del Palau, que s'acaba descobrint que és el pare de Figaro. Paper el de Bartolo per baix còmic de relleu relatiu. Don Basilio és el sacerdot de qüestió de reputació, el barber de Sevilla, ara mestre de música de Susanna, un tenor que té àrea pròpia que s'acostuma a suprimir. Destacarem també la part de Barbarina, la filla del jardiner Antonio, que està enamorada de Cherubino, paper per soprano, i Antonio, el jardiner del comte d'Almaviva, paper per baix còmic secundari. També hi ha un notari, que és Don Curzio, un paper còmic secundari, en aquest cas per tenor. En tot cas, Beaumarchais, molt orgullós de conèixer Espanya en l'època en què des de França se la veia com un país exòtic i quasi perillós, va voler demostrar les seves familiaritats amb Sevilla i la seva gent escrivint la comèdia El barber de Sevilla l'any 1774, no exempta de certa sàtira social, ja que els assumptes d'amor de l'incapaç comte d'Almaviva ha de resoldre'ls el seu criat, el despert i intel·ligent Figaro. Beaumarchais va donar una prova més dels seus coneixements sobre Espanya en una segona part, Les noces de Figaro, que la censura va mantenir amagada fins que, per desig personal de Maria Antonieta, va donar pas a l'obra teatral l'any 1784, on, entre somriures i gràcies, s'ocultava un missatge molt més dur contra els injustos privilegis de la noblesa. De fet, l'obra va estar prohibida per tota Europa, però l'emperador Josep II d'Àustria, el germà de Maria Antonieta, sempre atent a donar una imatge liberal i tolerant, va decidir autoritzar la conversió en òpera de la citada peça teatral, encara que va procurar que les escenes més reivindicatives no apareguessin de manera explícita en aquesta òpera. Mozart va convertir la història de Beaumarchais en una òpera còmica i italiana sense cap mena de relació musical amb Sevilla o amb Espanya. De fet, la complexitat de l'òpera va fer que el seu èxit a Viena fos relatiu. En canvi, a Praga va convertir-se en un èxit rotund i els diumenges per la tarda es ballaven peces extretes de la partitura en els balls populars de la ciutat. La qual cosa va motivar que l'empresari de l'òpera italiana a Praga sol·licités a Mozart i el seu llibretista Lorenzo da Ponte una nova òpera, i així naixia un títol també indispensable al catàleg operístic de la cultura occidental, com és el Don Giovanni, que s'estrenava l'octubre del 1787. En tot cas, avui el nostre protagonista no és Giovanni, sinó Figaro. Per tant, anem a situar-nos a l'inici de les noces de Figaro de Mozart.

A l'inici de l'òpera, Fígaro i Susanna, la seva promesa, criats del comte d'Almaviva els dos, prenen mides de l'habitació que ocuparan en casar-se per poder col·locar-hi el llit, tal com sentim ara mateix de fons. Susanna no vol que s'instal·lin en aquesta habitació, ja que està a prop de l'habitació del comte, que suposa el seu matrimoni. La festeja, i no només això, sinó que exigeix el seu dret a cuixa, encara que havia renunciat públicament a ell en el cas que ella es casés. Inicialment, Fígaro vol convèncer Susanna i li narra tots els beneficis de situar-se en aquella cambra. Però l'astuta Susanna desplega tots els seus arguments i fa que el seu estimat Fígaro s'adoni dels riscos als que està sotmès a la seva xicota dormint tan a prop de la cambra del comte. Luca Pisaroni és Fígaro, el mateix Fígaro que, per cert, podrem escoltar al Gran Teatre del Liceu, mentre que Christine Karg interpreta a Susanna amb dos dígits per Yannick Neset-Séguin amb l'Orquestra de Cambra d'Europa.

Figueroa, en sentir els arguments de Susanna, pensa que si el comte d'Almaviva vol ballar, se vol ballare, ho farà el so que ell toqui. Dit d'altra manera, Figaro diu que no estarà sotmès a les ordres del comte, un argument realment revolucionari si tenim en compte que l'òpera és del 1786. El baríton Luca Pisaroni és de nou Figaro.

Apel·lant a la venjança, és a dir, la vendetta, venen a exigir un antic acord pel qual Fígaro ha de casar-se amb Marcellina o bé pagar-li una quantitat molt alta de diners. Susana i Marcellina, en veure's i sabent que es detesten, canten un duet via resti servita, excepte les meves deferències, de fingida cortesia. Realment, però, les dues dones es diuen de tot menys paraules boniques.

Susanna era Christiane Karg i Anne-Sophie von Otter era Marcellina, les dues dirigides per Janine Nezet-Seguin amb l'Orquestra de Cambra d'Europa. Després d'aquest encontre entre les dues rivals apareix el jove Cherubino, el patge del comte, que s'ha d'amagar quan entra a la cambra el seu senyor. Abans, però, el jove Cherubino mostra el neguit en el que viu. Non so più, cosa son, cosa faig, ja no sé ni el que sóc ni el que faig. I que cada cop que veu una noia, diu, el cor li comença a bategar amb força. Non so più, cosa...

0: Aquest Cherubino era la mezzo Angela Brower. Quan el comte apareix, Cherubino s'amaga. En creure's a soles amb Susanna, el comte ofereix molts diners a la jove a canvi d'una cita, però ella rebutja aquests diners. Acte seguit apareix Don Basilio, mestre de música i organista del Palau, així que el comte s'ha d'amagar també. Don Basilio explica a Susanna l'interès que té el comte per ella i l'interès que té Cherubino, amagat en aquesta mateixa habitació, per l'esposa del comte. El comte, en sentir-ho, reapareix enfurismat.
1: Cosa sento? Posto andate e scacciate il seduttor. Posto andate e scacciate il seduttor.
0: Com sentim, el comte ple de fúria amenaça amb acomiadar Cherubino, però quan el mateix Cherubino surt del seu amagatall entén que ha estat testimoni de la seva escena amb Susanna i canvia d'actitud. Ara apareix Figaro al costat d'un grup de camperols que agraeixen al comte l'abolició d'un dret feudal, el dret de pernada, el dret de cuixa, per entendre'ns, en què un senyor tenia dret a passar la primera nit de noces amb les serventes que vivien a casa seva. Una barbaritat des de la nostra perspectiva, però un costum que existia en el passat. I Figaro li demana que el casi amb Susanna. Promet fer-ho per la pressió que exerceix la presència de tanta gent i per desempallegar-se de Cherubino, el nomena oficial del seu regiment i acte seguit li ordena partir cap a Sevilla com a soldat. És quan Figaro, en saber que Cherubino serà oficial, li canta Non più andrai farfalone amoroso i ironitza amb el jove assegurant que se li ha acabat anar darrere de les noies. Ara s'haurà d'acostumar a les marxes marcials pel fang. És el baríton Luca Pisaroni.
1: Non più andrai farfallone amoroso, notte giorno di torno girando.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici del segon acte de les noces de Figaro de Mozart, la comtessa lamenta les infidelitats del seu espòs. Porge amor, qualquer istoro, dona'm amor, diu, algun remei. Un preciós lament en el que la comtessa enyora la càlida relació que tenia amb el seu marit. Canta la comtessa a la veu de la soprano Sonia Yoncheva.

Després d'aquesta preciosa i meravellosa escena, arriben Susanna, que és la donzella de la comtessa, i Figaro. Tots tres tramen un càstig pel comte. Acorden disfressar Cherubino de donzella per citar-lo amb el comte al jardí, fent-li creure que es veu amb Susanna. De manera que un cop atrapat infraganti, el comte ja no podrà oposar-se a les núpcies entre Figaro i Susanna. Figaro surt de la cambra i entra Cherubino, que li demana consell a la comtessa. Assegura trobar-se molt desorientat i diu que no entén les reaccions del seu propi cos. En presència de les dones, de sobte està gelat i de cop és tot foc. Canta la mezzosoprano Angela Brauer.

Acte seguit, la comtessa i Susanna el disfressen de dona i citen al compte una entrevista amb Susanna, a la que en realitat assistirà Cherubino.

En aquest moment apareix el comte i Cherubino s'ha d'amagar de nou en una habitació, cal recordar que va vestit de dona. La comtessa li diu al comte que és Susanna qui s'ha tancat el vestidor i ell intenta tirar la porta al terra, mentre Susanna, també amagada, ajuda a sortir de l'habitació a Cherubino i es posa ella al seu lloc. Finalment la comtessa confessa al comte que és Cherubino qui està amagat, però en obrir la porta on s'amagava no hi ha Cherubino, sinó que apareix Susanna. I tant la comtessa com el comte es queden realment molt sorpresos. Aleshores, la comtessa, recuperant la calma, li diu que tot respon a una trama per posar gelós al comte. Per acabar d'embolicar la troca, entra en escena el jardiner Antonio i es queixa que algú ha trepitjat les flors i ha trencat els testos saltant des d'una finestra. Acte seguit, apareix Fígaro i diu que ha estat ell, però Antonio mostra uns papers que va perdre qui va saltar per la finestra, que resulten ser les credencials de Cherubino. Fígaro diu que Cherubino les hi va donar perquè faltava un segell, però el comte no queda convençut amb l'explicació. Cal recordar que inicialment el comte ha sabut dels desitjos de Cherubino per la comtessa. Per si no n'hi havia prou amb aquest embolic, en aquest mateix moment apareix Bartolo i Marcellina, de nou, i reclamen al comte el compliment de la seva demanda, les seves noces amb Fígaro. I és el que escoltarem tot plegat, tot seguit, aquest plegat final, aquest embolicat final del segon acte, on intervenen fins a 8 personatges d'aquesta òpera. Són Thomas Hampson com a comte, Sonia Yoncheva com a comtessa, Christian Karg com a Susanna, Luca Pizzaroni com a Fígaro, Philip Sly com a Antonio, Maurizio Muraro com a doctor Bartolo, en Sophie von Otter com a Marcellina i Rolando Villazón com a Don Basilio, tots dirigits per Yannick Neset-Seguin l'any 2006.

0: Moments d'òpera.
1: El tercer acte de la Enotze di Figaro de Mozart comença quan el jutge Don Curzio exigeix a Figaro el compliment del contracte amb Marcellina, pagant-li una gran suma de diners, però com aquest no els té, l'obliga a casar-se amb ella. Figaro s'excusa dient que ell és de família noble i que no pot casar-se sense una autorització dels seus pares. Assegura que són desconeguts perquè uns bandolers el van robar quan era petit. Com a prova d'aquesta noblesa, mostra un senyal en el seu braç dret, una taca de naixement. Aleshores, Marcellina reconeix la marca i diu que Figaro és el seu fill, que va desaparèixer poc després de néixer i que Bartolo és el seu pare, així que ja no ha de casar-se amb ella. Quan arriba Susanna i veu abraçats Marcellina i Figaro, colpeja el seu enamorat i Marcellina li explica la nova situació. Però ara nosaltres canviem d'escena.

De nou, la comtessa Melangiosa està trista. En trobar-se sola esperant a Susanna, recorda els vells moments del passat, preguntant-se què se n'ha fet d'ells. De nou canta Sonia Yoncheva.

Acte seguit apareix Susanna. La comtessa li dictarà una carta pel comte amb l'objectiu de desplegar la trama conspirada a l'acte anterior, és a dir, confondre el seu marit i citar-lo amb Cherubino vestit de dona. En definitiva, una trama per descobrir les infidelitats del comte. Precisament és en aquest moment quan podrem gaudir de la canzoneta solària, el moment en què la comtessa dicta a Susanna la carta, un dels exemples més sublims del classicisme vienès en la mà d'un dels seus majors genis, Wolfgang Amadeus Mozart. Escoltarem ara aquest duet en les veus de Sonia Yoncheva com a comtessa d'Almaviva i Christian Karg com a Susanna.

0: entre aquestes camperoles es troba Cherubino, però vestit de dona. Antonio, el jardiner i el comte el reconeixen com que el comte ho ha autoritzat. Se celebren les noces entre Figaro i Susanna i entre Bartolo i Marcellina.
1: Ecco la marcia! Andiamo!
0: I durant el ball, Susanna passa al comte la nota que va escriure dictada per la comtessa, fixant una cita per aquella mateixa nit. L'agulla amb la que està tancada la carta ha de ser retornada com a senyal de conformitat. El pla és que aquesta nit no es trobi amb Susanna o amb Cherubino, sinó que es trobi amb la mateixa comtessa, així que intercanvia la seva roba amb la de Susanna. L'acte tercer, doncs, acaba amb els cants feliços dels acabats de casar.

quart i darrer acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera Le di Figaro de Mozart, situat ja a l'inici del quart acte, quan Figaro sorprèn Barberina buscant l'agulla que segellava la carta, ja que el comte la va entregar a la jove perquè la hi donés a Susanna, però l'ha perduda. Figaro interpreta aleshores que Susanna s'ha citat amb el comte. En Pipat convida a Bartolo i Basilio a ser testimonis d'aquesta cita i els aparteix sobre la infidelitat de les dones. Figaro és Luca Pizzaroni.

Malgrat la gelosia de Figaro, arriben la comtessa i Susanna amb els vestits intercanviats. Susanna, en quedar-se sola, mostra el seu neguit amorós mentre espera el seu estimat, a qui espera tenir entre els seus braços. De bien y non tardar o gioia bella, assegura. Canta Christian Karcher.

0: recte final de les noces de Figaro de Mozart, quan ara es produeix una trobada realment complicada d'explicar, però ho intentarem. Cherubino, que havia quedat amb Barberina, veu la comtessa, que anava disfressada de Susanna, i intenta besar-la, però en aquest moment arriba el comte, i és ell qui rep el petó. Aquest li respon amb una bufetada que encaixa Figaro, que s'havia acostat a veure què passava. Per venjar-se del comte, Figaro comença a coquetejar amb Susanna pensant que era la comtessa, però quan aquest la reconeix li declara el seu amor, i Susanna s'enfada pensant que el seu espòs no l'havia encara reconeguda. Quan se n'adona, la parella s'abraça, i això enfurisma el comte, que confon Susanna amb la comtessa. Quan es descobreix la situació, el comte demana perdó a la seva esposa per les seves sospites i per la seva mala conducta. La comtessa el perdona i acaba l'acte amb una alegre festa. I així és com acaba l'obra en què Beaumarchais anomenava la Folle Journée, el dia boig, en què entre bromes i riures va quedar destrossat el prestigi de la noblesa i es va obrir el camí de la Revolució Francesa. Aquest és, doncs, el final també de L'Enuncio di Figaro, l'obra mestra de Mozart i la seva primera col·laboració amb el llibretista Lorenzo da Ponte, títol que del 4 al 21 de juny podrem gaudir al Gran Teatre del Liceu. Tornem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

Get ready.

0: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: si poguessin pintar un petó, una abraçada o un relat, quins colors triarien, Mercè?
1: Ai, doncs, la veritat és que no sabem quins tons tenen les històries, Lluís, però el que tenim claríssim és que cada vegada que s'encén l'hora del conte, la nostra ment s'omple d'una paleta infinita de colors gràcies a les peripècies dels seus protagonistes.
0: Com cada setmana obrim les portes de l'hora del conte perquè tota la família, grans, petits i amics, us endinseu a un univers ple de màgia i il·lusió.
1: Però atents, eh? Perquè avui el menú ve complet. També rescatarem del passat una paraula ben especial, d'aquelles que ja gairebé no es diuen, perquè la pugueu adoptar i fer servir a partir d'ara.
0: A més, volem encomanar-vos el cuc de la lectura. Per això us proposem un llibre pels avis. Bueno, per tota la família, però especialment pels avis. És ideal per aquells moments de calma a casa, l'excusa perfecta per tapar-se amb la manta al sofà en qui vulgueu i viatjar cap a nous horitzons full rere full.
1: I per tancar el cercle, viatjarem a través de les melodies perquè, ai, la música... Què seria de nosaltres i de les nostres vides sense ella?
0: Tindrem música, Mercè, no pateixis.
1: Avui el viatge serà apassionant amb tres relats magnífics. El peix parlador, la princesa de Xeixars i la margarideta i la princesa de sal.
0: Sense esperar ni un segon més, girem la clau de la imaginació. Fullegem el nostre gran llibre secret de l'hora del conte, ens aturem exactament a la pàgina 576 i la primera aventura diu a la pàgina 576, doncs mira, una història que fa olor de mar, de sal i de misteri. Us imagineu anar a pescar un dia tranquil·lament i que de cop un peix tregui el cap de l'aigua, us miri fixament als ulls i us comenci a parlar?
1: Ui, jo crec que faria un bon bot i cauria de la barca, Lluís, perquè els peixos neden, fan bombolles, obren i tanquen la boca, però parlar?
0: Vinga, va, doncs el protagonista d'aquest relat té moltes coses a dir i el que ens explica... us deixarà ben bocabadats.
1: Així doncs, obriu bé les orelles, que l'aigua del mar ja ens mulla els peus. Arriba a l'hora del conte el peix parlador.

0: Vet aquí que hi havia un honrat pescador que vivia en una casa molt vella. Tan vella que l'aigua i el vent hi entraven per les escletxes de les parets. A més de ser pobre, també havia de suportar una dona rondinaire, egoista i ambiciosa. I un dia, en treure la xarxa del mar, va trobar-se amb un peix platejat i d'aletes daurades que li deia:
1: si us plau, torna'm al mar. Sóc un príncep encantat i només podré tornar a tenir el meu cos d'home quan algú em demani un desig que jo no pugui complir.
0: El bon pescador va fer el que li demanava i un cop va arribar a casa seva li va explicar a la seva muller el que li havia succeït.
2: Mira que nits de ruc. Torna ara mateix al mar i demana aquest peix encantat una caseta blanca amb un bell jardí.
0: Així ho va fer el pescador, i quan el peix va escoltar el que el pescador li demanava, li va dir:
1: torna cap a casa teva i veuràs el teu desig fet realitat.
0: I efectivament, en lloc de la miserable cabana en la que vivia, es va trobar amb una preciosa caseta blanca amb jardí. I es va dir satisfet:
3: ara la meva muller estarà satisfeta, em deixarà en pau i podré ser feliç.
0: La muller del pescador, que era molt ambiciosa, va començar a malviure, pensant que en lloc d'aquella caseta li hauria pogut demanar una casa més gran. Així doncs, un bon dia va dir al seu marit:
2: apa, vés-te'n altra vegada al mar, crida el peix i digue-li que vull una casa de dos pisos, gran i ben moblada.
0: A contracor, i per no barallar-se amb la seva muller, el pescador se'n va anar a la vora del mar i va cridar el peix platejat. Molt avergonyit, li va dir els desitjos de la seva esposa:
1: vés-te'n a casa i trobaràs el que desitges.
0: Naturalment, la casa s'havia convertit en un magnífic edifici de dos pisos.
2: Si en sóc de beneita, fes el favor d'anar altra vegada al mar, crida el peix i li demanes un palau sumptuós i ple, ple de criats.
0: El bon pescador va intentar convèncer-la del contrari, però va haver de cedir i finalment se'n va anar a veure el peix.
3: No saps el greu que em sap de tornar-te a molestar, però la meva muller desitja un palau amb criats.
1: Torna a casa i el trobaràs.
0: I l'edifici de dos pisos s'havia convertit en un palau luxós. Criats de tota mena ben guarnits saludaven el pescador i la seva esposa, que per fi era feliç. La felicitat d'aquella dona tan poc assenyada no va durar gaire. Així és que al cap de poc temps va començar novament a rondinar i a dir al seu marit:
2: ben pensat, no és pas això el que jo desitjava. És ben cert que jo mano el meu palau i que els criats em saluden i em tracten bé, però jo vull que m'honori tota la ciutat. Vés a la vora del mar i digue-li a aquest peix encantat que vull que em faci reina i que tu et faci rei.
0: El pescador va intentar fer-li entendre que allò era un disbarat, però amb aquella mena de bruixa no hi havia qui pogués discutir. Així doncs, una vegada més, va haver d'anar a trobar el peix encantat.
3: Príncep Peix, vine, sisplau. La meva esposa m'ha manat que et demani encara més coses.
0: I es varen fer unes onades molt altes i al capdamunt de la més alta va sortir el cap del peix platejat.
1: Ja tornes a ser aquí? Encara no t'he donat prou coses?
0: L'home avergonyit li va explicar les exigències de la seva esposa. Aleshores, es va sentir un tro fortíssim i el peix, fent un gran salt, va anar a parar a dins de la barca amb la que el pescador havia anat a buscar-lo. En aquell moment, una llum molt intensa va il·luminar un jove molt ben plantat que li va dir:
1: acabes de demanar l'impossible, capaç de desencantar-me. No podré complaure a la teva esposa, però et ben asseguro que rebrà una bona lliçó.
0: I tot seguit es va perdre enmig de la boira. Quan el pescador va tornar a casa seva, va trobar-se amb la seva vella cabana de sempre.
4: I de després del fons del mar, viatgem cap a una època de castells, muralles i cavallers. Però, de moment, mercè, perquè el cavaller d'aquesta història, en Jofre de Trencafort, és una mica especial.
5: I tant. No li agrada pas gens lluitar. Ni entén per què ha de matar dracs, pobres bestioles. I a sobre, li fa una por terrible a la foscor. Però resulta que la princesa Margalida ha obert una porta prohibida de la muralla i s'ha escapat de palau.
4: Al pobre Jofre no li quedarà més remei que armar-se de valor, agafar el cavall i endinsar-se en un bosc fosc i misteriós on l'espera una sorpresa que no s'imagina gens ni mica.
5: Doncs prepareu-vos per somiar amb el segon conte d'avui, La princesa de Xaxars.

0: temps era temps, un noble cavaller va arribar a la vila de Castellflorit de Xeixars. Damunt del seu cavall, en Jofre de Trencafort, va fer entrada per la porta oest de la muralla i va anar de dret al castell, on la reina i el rei l'esperaven impacients.
1: T'hem fet cridar perquè la nostra filla, la princesa Margalida, es troba en perill. Ahir de matinada es va escapar per la porta est de la ciutat i encara no ha tornat.
0: Li explicà preocupat sa majestat el rei.
2: Aquesta porta sempre ha estat tancada i barrada. Ningú sap què hi ha al darrere. La nostra filla em va trobar la clau i tot i saber que estava prohibit, la va obrir i se'n va anar. Estem desesperats. L'has de salvar.
0: Va exclamar la reina Elisenda. Armant-se de valor i procurant dissimular la seva por, el jove de Trencafort va sospirar i es va resignar a la seva sort. Ja se sap, això és el que li toca de fer a un cavaller.
1: Mostreu-me el camí i aniré a cercar la vostra filla tot seguit.
0: La comitiva reial el va acompanyar fins a tocar de la muralla. Li va donar un serró amb menjar per a un parell de dies i es va acomiadar d'ell. Darrere la porta l'esperava un bosc frondós que, a primera vista, semblava molt normal.
1: Colla, princesa, ja em diràs què hi fa en un bosc com aquest, la molt bleda. Deu estar morta de por, esperant que algú la rescati.
0: Va remugar quan no el sentia ningú. El sol començava a pondre's i no podia tornar amb les mans buides. Hauria de fer-hi nit i no sabia pas on acampar. N'estava tip de ser sempre el valent dels contes. No li agradava gens lluitar ni matar dracs, pobres bestioles. No suportava haver de salvar princeses, finolis i enamoradisses. A més, li feia por la foscor i no era gens forçut. En un tres i no res es va fer de nit. Enmig de la foscor es va aturar i va encendre foc amb quatre branquillons que va trobar. Aquella nit va dormir ben poc. El van despertar tots els sorolls al món. El cant d'un grill, els crits d'una òliba, les corredisses d'algun ratolí de bosc entre la fullarasca seca.
3: Bon dia!
0: El va sorprendre de sobte una veu de dona. Mig endormiscat, es va seure de cop. La llum del dia li feia mal als ulls i se'ls va fregar amb força, tot fent un badall. Atabalat per l'inesperada visita, es va pentinar els cabells amb els dits i es va arreglar les vestidures.
3: Bon dia! Qui ets tu? I què hi fas aquí?
0: Va tornar a dir la noia mig enriolada.
1: Bon dia tingui, senyora. Soc Jofre de Trencafort per servir-la.
0: Va respondre ell amb els ulls a mig obrir.
3: Ui, si tenim tot un cavaller aquí!
0: Va dir ella fent una còmica reverència i va esclatar a riure. Quan va poder obrir els ulls del tot, se la va mirar de fit a fit. Per la roba que vestia, devia ser filla d'algun mas dels voltants, una mica ximpleta i maleducada, i reia com si li faltés un bull. Molest per la seva presència, li va dedicar una ganyota de menyspreu mentre buscava alguna cosa per esmorzar el seu serró.
1: Miri, tinc feina, senyoreta, que he vingut a salvar una princesa jo.
3: Doncs ja te'n pots tornar, que em sé cuidat tota sola. He vingut a salvar una princesa, he vingut a salvar una princesa. Però què s'ha cregut aquest?
0: En Jofre de Trencafort no es creia el que estava veient. Contrariat, es va aixecar per contestar-li des de la mateixa alçada.
1: Una princesa? Tu? Au, va, les princeses són fines i educades, porten uns vestits preciosos i sempre van netes i ben pentinades. Més aviat sembles un mosso de la granja, amb aquests pantalons mig estripats i els cabells curts i escabellats.
0: Margalida va aixecar el cap i va exclamar mirant en l'aire.
3: I tu què? Creus que m'havies d'enviar un cavaller ara? No has entès res.
2: I què volies? És la primera vegada que algú s'escapa d'un dels meus contes. Bé, hi havia de fer alguna cosa.
1: Amb qui parles? Amb un fantasma?
3: Un fantasma, diu. Parlo amb qui t'ha fet venir. Amb la mà que tot ho escriu. Jo sóc Margalida de Xeixars, la princesa que has vingut a buscar. M'he escapat del conte perquè ja n'estava farta.
1: Del conte, dius?
2: Sí, aquesta senyoreta desvergonyida s'ha escapat d'un dels meus contes. Primer, la noia volia els cabells curts i els hi vaig tallar. Després, es veu que els vestits no li agradaven, que volia d'uns pantalons com els del seu pare. I finalment, la gota que va vessar el got, la senyoreta volia una espasa. On vas a parar? Si no em porten d'espasa les princeses, ni tampoc pantalons. Ja n'hi ha prou, que els contes els escric jo i no ella.
0: De sobte, el jove de Trencafort ho va entendre tot.
1: Així ets tu qui em fa sortir a lluitar cada dos per tres. Ja està bé, eh? Però que no ho veus que no m'agrada? Que a mi els dracs i els monstres em fan por? Jo preferiria ser músic o pastor. Segur que seria molt més feliç.
2: Uf, tu també! Sabeu què us dic? Que millor que l'acabeu vosaltres mateixos, aquest conte. Així no es pot treballar.
0: Es va queixar la mà que tot ho escriu. I és el que va fer. A partir d'aquell dia, l'escriurien ells mateixos la seva història i serien lliures de ser, de vestir i de viure com els plegués. Ningú els podria obligar a enamorar-se ni a casar-se, com passa amb molts cavallers i princeses al final dels contes. La Margalida de Xeixars i en Jofre de Trencafort serien grans amics per sempre més. Van decidir tornar cap a casa i explicar-ho a tothom.
1: Té, si la vols, aquí tens la meva espasa. De veritat que no t'agraden els vestits? Tan bonics que els trobo jo.
3: Si els vols, te'ls regalo tots. A l'armari ni tinc una pila.
1: Els nois no em porten de vestits.
3: Ah, no? I qui ho diu, això?
4: I arribem a l'últim conte d'avui, Lluís. Un dels grans clàssics de tota la vida. Una història que ens fa una pregunta molt important. Fins a quin punt estimeu el vostre pare o la vostra mare? Com el pa? Com el vi? O com la sal?
5: Per culpa d'aquesta resposta, un rei una mica caparrut es va enfadar tant amb la seva filla petita, la Margarideta, que la va fer fora del palau. Ell es pensava que la sal no valia res. Pobret, no sabia pas la lliçó que estava a punt de rebre.
4: Doncs sí, perquè la Margarideta, vestida de pastora d'oques i amagant les seves teles de seda, viurà mil aventures, trobarà l'amor i prepararà un banquet de noces molt, però que molt especial. Un banquet on no hi haurà ni un sol gra de sal.
5: Acompanyeu-nos a descobrir com acaba aquesta preciosa història tradicional. Tanquem els contes d'avui amb la Margarideta i la princesa de sal.

0: Vet aquí un racó de món on tenia nas tothom. Hi havia un rei que tenia tres filles molt bones i molt gallardes. Un dia el rei va tenir curiositat per saber fins a quin punt l'estimaven. Va cridar la gran i li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més gran, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el pa."
0: I el pare li va contestar:
1: "Si em vols com el pa, queda't en sa."
0: Després va cridar la segona i li preguntar:
1: "Digues, filla meva, la mitjana, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el vi."
1: "Si m'estimes com el vi, queda't aquí."
0: I per últim cridà la tercera i, com a les altres, li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més petita, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com la sal."
0: La resposta de la minyona disgustà el pare, que la va treure de casa dient:
1: "Si m'estimes com la sal, vés-te'n del meu casal."
0: La pobra noia, tota adolorida perquè el pare l'havia treta de casa, es posà un vestit tot esparracat i se'n va anar camps a través a buscar feina. Camina que caminaràs, la filla petita del rei, que es deia Margarideta, va arribar a una casa de gent molt rica que tenien moltes oques i va demanar si la volien llogar per portar i guardar les oques. La mestressa li va dir que no, però l'hereu, que la va veure, la va trobar molt agradable i delicada i va dir a la seva mare que se la quedés. L'endemà la van enviar a pasturar les oques vora d'un riu. Quan va ser allà, la princesa va treure de sota la roba esparracada una pinta tota d'or i es va pentinar enmirallant-se a l'aigua del riu. Les oques van quedar totes embadalides mirant-se-la i no van menjar ni un bri d'herba. Quan de vespre van tornar les oques a casa, la mestressa va preguntar si estaven satisfetes de la nova pastora i li van contestar:
3: Ah! D'herbetes no hem menjades, però hem vist molt rica dama."
0: I la mestressa no va pas entendre el que les oques li volien dir. L'endemà i l'altre endemà encara va passar tot el mateix. La princesa es va pentinar, les oques embadalides no van menjar res i quan la mestressa va preguntar què tal, van contestar com el primer dia. La mestressa, enfurida, volia treure la pastora, però l'hereu no es trobava bé i va demanar a la seva mare que la pastora li portés una tassa d'herbes. Quan la Margalida li va dur les herbes, el noi li va preguntar:
4: "De quina casa ets, filla, tu?"
2: "Sóc d'una casa molt pobra. Per què m'ho pregunteu?"
4: "Veig, per la finor de les teves mans, que no ets pas pastora."
2: "Totes les meves germanes guarden bestiar com jo."
4: No et puc creure. Per un estri del teu vestit esparracat he vist que a sota portes un vestit brodat d'or, que no és pas d'una pastora."
0: La Margarida es va veure descoberta i va confessar al noi la veritat de qui era. L'hereu i la Margarideta s'agradaven i van decidir casar-se. El dia de les noces van fer un gran dinar, al qual van convidar tota la gent més noble de la contrada. També hi van convidar el pare de la núvia, el rei. Quan la princesa va saber que el seu pare hi aniria, va demanar de cuinar ella mateixa el dinar del seu pare. Va procurar que fos el més exquisit de tots, però no hi va posar sal. Després de l'àpat, la Margarideta va preguntar al rei:
2: "Senyor rei, us ha agradat el dinar?"
1: "Hauria estat molt excel·lent si no s'haguessin oblidat de posar-hi sal. Més m'hauria estimat menjar sense pa ni vi que sense sal."
2: "Recordeu, majestat, que fa temps vareu treure de casa una vostra filla perquè va dir que us estimava com la sal?"
0: Li va recordar a la Margarida. El rei reconegué el seu error. Llavors es va adonar que la núvia era la seva filla petita que tant havia enyorat. Es van abraçar amb gran alegria. I no sé què més va passar, perquè jo allí els vaig deixar i d'aquí me'n vaig venir per poder-vos explicar, perquè si no hagués vingut, no ho hauríeu sabut.
5: Doncs Doncs anem cap a la paraula perduda de la setmana, Lluís. I avui porto una paraula que no la sabia.
6: No, ja s'estrany en tu, eh?
5: Sí. Vam anar a visitar la casa museu del poeta Jacint Verdaguer a Folgueroles. Una visita totalment recomanable. Doncs, tornant a la paraula, quan estàvem a la cuina, la noia que ens feia de guia, per cert, excel·lent, assenyala una cadena que sortia de la xemeneia de la llar de foc i ens diu: "Això és el clamàstec." Ui, es referia a la cadena que subjectava l'olla, o bé la caldera, per sobre de les brases. No sé si continua utilitzant-se aquest sistema de subjecció de l'olla en algun lloc. De fet, jo ho havia vist únicament en pel·lícules, però ignorava el nom de la cadena.

0: De més abundància.
1: Perdona, Lluís, tu la coneixies, aquesta paraula?
0: Com clemàstec, no. La coneixia com el ferro que penja l'olla.
1: Com la seva definició.
0: Exacte, jo l'havia vist a una casa d'uns pallessos, família nostra, clar. Però era el ferro que penjava l'olla.
1: Ja, que no hi havíem posat nom, exacte.
0: No, vinga.
1: Doncs mira, ja sabem una cosa més.
0: Anem cap a la biblioteca.
1: Exacte.

0: us presentem un llibre que el dedicarem a tots els avis i nets, i en especial a tu, Lluís, i a la teva neta Clara.
1: Hombre!
0: Aquest llibre ens explica una història plena de sensibilitat, d'afecte i tendresa, optimisme, sobre els avis i els nets. En aquest cas, un avi i una neta. El conte es diu El meu avi és un campió, i òbviament m'agradaria que ens en parlessis tu una miqueta, Lluís.
1: Et parlaré. Sí, sí que som uns campions, els avis.
0: Doncs
1: la meva neta sempre em diu, quan es trenca una cosa, diu, l'avi ho arregla. L'avi arregla.
0: Ens coneixen.
1: Ai, vinga, només una mica com sempre, explicaré.
0: Sí.
1: Per la nena, el seu avi és un campió, tot i que no té gaires copes ni medalles. És un campió arreglant coses. És un campió en fer-la riure. És un campió en trobar formes estranyes als núvols. Només diu una cosa que la neta fa millor que l'avi: trobar les ulleres quan l'avi les perd. Ai, penso que els nets no ens valoren per la quantitat de copes que puguem tenir, oi, Mercè?
0: I tant que no. Tenen molt clar com som i què fem, i per això ens estimen tant. I nosaltres els estimem tant a ells.
1: I tant.
0: Per tal que pugueu conèixer aquesta història tan entranyable, us recomanem el conte El meu avi és un campió, de Ingrid Godon i Carl Norack. És editat per Editorial Símbol Editors i el recomanem per a totes les edats, des de ben petitons fins a aquests avis tan estupendos que tenim.
1: Doncs vinga, aneu a la vostra biblioteca, o bé, li dieu amb els vostres avis que comprin el compte.
0: Exacte.
1: I tal com us havíem promès al principi del programa, no podem acomiadar-nos sense el nostre ingredient secret. Quin és? Allò que omple tot de sentit: la música.
0: I sí, avui us portem una cançó preciosa d'un musical que ens va fer somiar a tots l'any 2016, creat per Manu Guix i l'Àngel Llàcer, i acompanyats en aquesta ocasió per les veus del grup Macedònia. Ens conviden a viatjar fins a l'asteroide B612, de la mà d'un personatge inoblidable. Qui és? El Petit Príncep.
1: Una cançó preciosa.
0: Oh.
1: Vinga, gaudiu molt d'aquesta melodia, tanqueu els ulls i recordeu que allò que és essencial només és visible als ulls del cor.
0: Sí, senyor. I nosaltres marxem per avui, però ens retrobem la setmana vinent amb moltes més històries i molta més màgia. Recordeu, poseu-li molts colors a la vida i de la vostra setmana
1: sigui com un conte d'allò més bonic.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Els joves i les joves d'entre 12 i 16 anys tenen fins aquest diumenge oberta la inscripció en línia als tallers d'estiu que ha programat la Regidoria de Joventut. Els tallers es desenvoluparan durant 4 setmanes, del 29 de juny al 24 de juliol, a l'escola Joan Salvat Papaseit. La regidora de Joventut, Marina Escribano, ha parlat d'una oferta de tallers engrescadors i millorada respecte a l'any passat. Marina Escribano.
1: Jo crec que és una oferta i una proposta molt xula, que pot engrescar, que millora també respecte l'any passat i, per tant, penso que és molt, molt atractiva pel públic adolescent.
0: Cada jove pot apuntar-se al nombre de tallers que desitgi, hi ha circ, cuina, teatre, dansa urbana i pintura mural, entre d'altres. Tots els tallers són gratuïts. I dir també que el Club Muntanyenc Mollet ha organitzat la primera marxa per gallecs, inclosa dins el circuit català de marxa nòrdica. La prova tindrà lloc demà diumenge. Es tracta d'un recorregut d'11 quilòmetres de baixa dificultat. El lloc de sortida i arribada és la pista municipal d'atletisme. La recepció de participants es farà a les 8 del matí. Àlex Castelltort, practicant i expresident del club, ha destacat la vessant terapèutica que té la marxa nòrdica.
2: Mous els braços, tot, però això està considerat una activitat terapèutica, que crec que és, a part d'esportiva, és una cosa a tindre en compte.
0: Les inscripcions a la primera marxa per gallecs es podrà fer fins al mateix dia de la prova. El preu d'inscripció és de 12 euros per als socis del club i de 14 per als no socis. Ràdio Mollet, la informació local, als 2:15.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

0: Benvingudes i benvinguts al penúltim Parlem de Cuina. Estem acabant la temporada a Ràdio Mollet. De fet, en coincidència amb la setmana de Sant Joan, estrenarem programació d'estiu, però en aquest penúltim espai parlarem de la Fira del Tomàquet, que apunteu dates, 19 i 20 de juliol, tindrà lloc a Santa Eulàlia de Ronçana. Ens acompanya Marina Dunyach, que és la nostra cuinera de gallecs, així la presentem. Molt bon dia, Marina.
1: Bon dia.
0: Com
1: bon
0: estem?
1: Dia. Estem, sí. Estem bé, estem
0: anem,
1: bé.
0: Anem sí. A parlar jo del tomàquet.
1: Del tomàquet, no?
0: Que és època, ara,
1: sí.
0: A l'estiu. La bueno. Marina sempre ens dirà, penseu allò durant tot, no? Tot el procés del tomàquet, ara, no?
1: Sí, però ara encara no hi ha tomàquet, O sigui, penseu que...
0: El que veiem allò...
1: Ara les tomaqueres estan creixent, fan la primera floració. Les tomaqueres tenen tres floracions, d'acord? Ara estan fent la primera. Els tomàquets es tenen com a màxim 4 centímetres, verds, i necessiten sol, molta calor, bueno, tampoc exagerada, molt calor perquè siguin dolços, siguin bons. Per tant, fins al mes de... La segona setmana de juliol no començarem a tenir tomàquets, O sigui, el tomàquet bo és el juliol, l'agost i el setembre, Sembla que dius, no, ja fa molta calor. Psst, atenció. Penseu que es fa el planter, recordeu-nos-en, vam fer la fira del planter,
0: sí.
1: Que era l'abril, Vam comprar el planter, vam fer el tomàquet, i ara... Màxim tenen, com diríem jo, 80 centímetres, no? I tenen que anar creixent, ja sabeu que tenen les canyes.
0: Jo, amb aquesta reflexió que ens està fent la Marina, penso, i quin tomàquet estem menjant, doncs? No?
1: Quin tomàquet esteu menjant?
0: Estem
1: com
0: menjant.
1: És de gener, febrer, març, abril, maig. Sempre hi ha tomàquet en els mercats, oi?
0: Clar, d'on ve aquest tomàquet? No?
1: Aquests tomàquets venen d'invernacles,
0: sí.
1: En què l'escalfor és postissa, és, no? On segurament...
0: A càmeres, també, no?
1: Tenen que collir el vermellet, perquè si no, no els deixo. Però molt més madura en els invernacles, amb escalfor artificial i sobretot amb molts productes químics en la soca. I allò fa créixer el tomàquet molt de pressa. Però, clar, quin tomàquet és, no?
0: No. Clar, després diem, és que el tomàquet no té gust.
1: No té gust.
0: No té gust perquè és no artificial, però
1: sí,
0: bueno,
1: no,
0: en certa manera sí, no?
1: Sí. Ah. Clar, jo de veritat que quan veig tomàquet en el mercat de Mollet, diguem, tot l'any, a més, grans parades de tomàquets, i és que confonem i diem, bueno, és el tomàquet, no? Que no tens tomàquets, que no... No, és que el tomàquet és l'estiu. I si un dia podem parlar de tomàquet i salut, veurem que el tomàquet, que té molta aigua, el necessitem l'estiu, no el necessitem a l'hivern. Per això hi ha els tomàquets de penjar per l'hivern, no? O per això hi ha tantes i tantes confitures de tomàquet, o tantes confitures, no, amb la conserva,
0: que no sortia, sí.
1: Perdoneu, que no sortia la paraula, perquè a més és un producte que com produeix molt, doncs es té que fer el rebost i per tenir-ne per tot l'any, no? Doncs això, tomàquet a partir del mes que ve,
0: Escolta'm una cosa, la Marina ens ha portat allò un llibret que es va fer en el seu moment,
1: sí,
0: no? De
1: sí.
0: Les varietats antigues de tomàquets del Vallès, i escolta'm, d'un-hi-do, no? Tenim allò una quincena ben bé de varietats.
1: Sí.
0: Que encara es produeixen?
1: Encara es produeixen. En el Vallès Oriental, hi ha un grup que se'n diu Llavors Orientals, i llavors hi ha doncs el nostre graner de confiança, o graner permanent, no? El guardià de les llavors, que ja sabeu que és el Pep Salsetes, no? Aleshores, aquestes llavors hi eren, no? Hi han hagut sempre pagesos que n'han anat fent, i finalment, doncs, em sembla que fa 16 anys, no? Es va començar a fer com extensió d'aquestes llavors, sobretot el Pep va començar a fer molt planter, d'ell per ser ell sol a casa seva anava fent planter, aquest planter de les, totes aquestes varietats els anava repartint pels diferents pagesos, primer amb horts petits, després ja amb horts més grans, i es va arribar un moment en què es feien totes aquestes varietats de tomàquets del Vallès Oriental, perquè si nosaltres anem a l'Occidental en trobarem altres varietats. El tomàquet és un producte que s'adapta molt en les circumstàncies que l'envolten. I, per tant, per això hi ha varietats. Hi ha el pometa de Santa Eulàlia i el pometa de la Garriga. Estan de costat i tu, quan fas una degustació, pots arribar a veure la diferència.
0: És curiós,
1: O bé el tomàquet tardà de Riells, que diuen, no? Que estic dient aquella zona, de Mollet no en tenim cap, ho sento. Però, per exemple, el tomàquet tardà de Riells és un tomàquet que madura molt més tard que les altres pometes. És un pometa, també, eh? La pometa, diguéssim, és la varietat quasi bé general que trobes a tota Catalunya i que a cada terra fa sa tomàquet, que diuen, no? Doncs això. I llavors, per exemple, la diferència que hi pot haver entre el de la Garriga i el tardà de Riells és que aquest, el de tardà de Riells, madura molt més tard. Per tant, si tu se t'han acabat els tomàquets al setembre, el tardà de Riells encara el trobaràs l'octubre, perquè, està més temps a la terra i madura una mica més tard.
0: I més enllà del gust, hi ha més diferències entre una varietat i una altra?
1: Una mica la forma. El tomàquet, els pometa, parlem només del pometa ara, però n'hi ha d'altres, eh? I el pometa, que la seva forma és que fa com una muntanyeta al voltant d'allà on té la tija, vale? I, per exemple, doncs, el tardà de Riells, aquesta muntanyeta són tres cantos. En canvi, l'altre en pot tenir quatre, saps? I, per tant, aquest tardà de Riells també se li pot dir tomàquet de tres cantos. També el coneixem per aquest nom. Saps? Això parlem del pometa, eh? Però després tenim el rosa pavé, que no vol dir aquell rosa que de Montserrat, que diuen, no, aquest rosa pavé, això ja m'ho he explicat moltes vegades, no? Que sí, que sí. El Pep Salset es va anar al mercat de Granollers fa moltíssims anys i va veure que hi havia uns gitanos... No, perdoneu. Hi havia un productor que portava aquest tomàquet, que era l'Etern Verdaguer.
0: I tenien
1: aquest tomàquet, i el Pep diu veig que hi van una colla, uns gitanos, no?, que ja sabeu que sempre regategen, i sense després, evidentment, sense
0: no, no, sí,
1: després,
0: oi?
1: I veu que diu, que en vol, una caixa, i veu que no regategen. I el Pep diu, com? Què passa amb aquest tomàquet que no regategen? I d'aquí va descobrir doncs, el rosa. Però és un tomàquet molt bo, molt bo, petitó, que és aquest de l'Etern Verdaguer. Després hi ha el cor de bou, que el cor de bou és molt bo perquè és molt carnós, però com que no és gaire productiu, doncs se'n van inventar un que se'n diu l'Ogòvia, una cosa així, que és el que tenen normalment en els mercats, no? I el venen com a cor de bou. Però us dic jo la diferència que hi ha, perquè
0: és molt carnós, no?
1: És molt carnós. El cor de bou aquest que tenim, que és l'original, té forma de cor, i és llis, ben llis, ben llis, ben llis. En canvi, la gúbia, ara ja ho he dit bé, aquest altre que també ho venen com a cor de bou, no, té unes estries al costat dels tomàquets. Saps? Fa com uns frutos. Per tant, aquí està la diferència. I després aquest sí, que jo us ho recomano, que compreu els dos, si us trobeu, i veureu la diferència. Un és llenyós i l'altre és carnós, que se't desfà la boca.
0: I aquest que es diu Palo Santo?
1: Palo Santo.
0: El Palo Santo, això no és per l'època de...
1: Palo Santo,
0: De Tots Sants, que hi ha el Palo Santo.
1: No, però això és un fruit, eh?
0: Ja.
1: Però aquest no sabem per què d'on té el nom, no ho sabem. Però li diem Palo Santo, com el Pare Benet, que també hi és. Sí. El Pare Benet és un tomàquet que és per farcir boníssim. I després el que estàs mirant, Emma, tots els tomàquets de penjar, que també hi ha diferents varietats, eh?
0: Sí.
1: I tot això que porta la Fira del Tomàquet de Santa Eulàlia, de Sant Olga. Era una sana de fa 16 anys, que s'està fent.
0: Sí, Aquesta és la 15a edició, he trobat jo.
1: Ah, la 15a?
0: Sí, no? 19 i 20 de juliol,
1: sí,
0: pot
1: sí,
0: ser?
1: Sí, sí, sí, no pensava que era, bueno, m'equipa bueno, d'un any.
0: No, no, és igual. He vist allò que es fa, doncs, allò en horari de matí, que hi ha un munt d'activitats, no? Que hi ha una visita guiada a l'or, sí. Que després hi ha un taller de llavors de tomàquet repicat i planter, que hi ha un menú especial també del tomàquet, que també es fa... Espera que m'ha cridat l'atenció. El perfil d'Instagram, Fira del Tomàquet, podeu anar seguint totes les activitats que es faran, però he vist que també es fan unes jornades gastronòmiques. Tomàquet al pla.
1: Sí, al plat. Al plat, sí. Mm? Això ho fan, sembla que el dia abans, no? Em penso, oi, que no ho fan el mateix dia, el del tomàquet al plat.
0: Doncs...
1: això ho porten els restaurants de quilòmetre zero.
0: Zero, sí.
1: Els restaurants de quilòmetre zero, que són els de Slow Food, i aquests sí que estan connectats totalment amb els productors, i llavors els hi porten els tomàquets que fan, eh?
0: Ara que diu això la Marina, clar, jo li he dit, clar, tots aquestes varietats, tu no les trobes al mercat. No? No. Ho trobes, doncs, com hem dit, el cor de bou, però que no es ben bé el cor de bou de Vacarisses, no?
1: Sí,
0: que
1: sí,
0: és el que...
1: Sí.
0: Llavors, has d'anar directament al productor, entenc.
1: Tens que anar al productor. Uh-huh. Llavors tens que conèixer el productor. Tu, a vegades, sé que entrevistes sí, el Pere Joan sí, de Can Vila, ell en té unes quantes de varietats, eh? Uh-huh. I, a més, el Pere Joan, el que té és que ell es fa les llavor i després es fa el planter, eh? I repica ell, i repica, te'n recordes? Una vegada, Emma, que no ens en recordàvem sí. Com es deia la paraula, que dèiem que era tan maca, ara quan ho has dit, dic, repica és que primer es fan les llavors amb una safata, totes juntes, i estan allà totes molt ajuntades, no? I llavors, quan es repica, si es trobo paraula maquíssima, agafes llavor per llavor, arrenques i la poses en un potet que on hi ha un potet petitó, on hi ha més terra, i allà sol, allà és, això seria el que serà el planter que després es vendrà, eh? Però això ho fa tothom, tot, encara que siguin les zones industrials, es fan així. Ja.
0: Doncs segurament que per internet en trobareu, aquest llibret ja no s'ha editat més,
1: no.
0: Però és important allò doncs, que sapigueu els productors que tenim aquí a la comarca, no? Per
1: sí.
0: Saber-ne doncs, això, quina mena de varietat.
1: I la recomanació d'anar el dia 19 i 20, no? Que és el dia de la fira, perquè allà sí que hi són tots els productors que fan aquest tomàquet i porten aquests tomàquets. Jo penso que és molt important, i més és un passeig, és maco. Anireu a veure l'hort aquest que ha dit l'Emma, que són els que fan les llavors, llavors orientals, i que allà sí que hi veureu les tomaqueres de cada un dels tomàquets, sabeu? Allà veureu doncs, el cor de bou, el que hem dit, veureu el rosa ple, veureu... Saps que una mica per veure in situ està molt bé, i a sobre els productors que em porten, no?
0: Uh-huh.
1: Neu i d'hora.
0: Recomanació, no?
1: Recomanació, perquè s'acaba
0: sí.
1: De seguida.
0: És curiós perquè hi ha una pàgina que són Festes de Catalunya i llavors hi ha quantitat d'això. Aquest any que hem fet tot de fires, no?
1: Sí.
0: És curiós perquè recomanen allò, fideus a Tossa de Mar, la fira del tast de no sé què... Vull dir que cada vegada jo la producció... Ah, no, no, doncs està malament, eh? Perquè el que anuncien és 19 i 20 de juliol, he dit jo, 2025. És a dir, que tens raó, és la 700a fira.
1: Sí, a mi m'ho ha semblat, però...
0: Clar, sí, no, és que jo he vist allò el cartell,
1: sí, sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: I pensava,
1: sí.
0: No, és...
1: Sí, que sí que és la 16,
0: sí. Sí, sí, sí.
1: Mm.
0: Encara no està anunciada, doncs.
1: Encara...
0: Dir,
1: bueno, però tenim els dies, no?
0: Sí, bueno, serà, m'imagino...
1: Sí. Ara no. Sortirà l'agenda de seguida.
0: Uh-huh.
1: Però tot això que has dit, que tot això es fa, eh? I llavors el que es fa també, que és molt divertit, és el tast del tomàquet, no?
0: Uh-huh.
1: Llavors, que això ho dirigeix el Pep també, i llavors orientals. I llavors el que fas és que tu cada quatre tens un tomàquet o parteixes per la meitat, en sense res l'olores i després i tens una fitxa, vale? Llavors poses una mica d'oli, una mica, sal no cal, eh? Perquè llavors puguis degustar i llavors degustes quatre tomàquets.
0: Uh-huh.
1: I curiosament, sempre surt que el que agrada més, això, hi ha el nom allà i tal, però no diu res més, no? Però sempre surt que el més bo de tot és el rosa ple.
0: Uh-huh.
1: Sempre.
0: Sempre.
1: Però amb
0: diferència.
1: Amb diferència. Això també és curiós, eh? Bueno, és molt bo, això és veritat.
0: Bueno, de fet, allò, ara que estem a l'època d'estiu, allò que comentàvem, no és que és producte de temporada, perquè és el que demana el nostre cos.
1: Sí.
0: De vegades allò que parlem d'amanides, és com una amanida única i exclusivament de tomàquet, sí. No cal gaire més cosa, no cal que el complementem, no? Si és un tomàquet d'aquests.
1: Una amanida de tomàquet, un bon oli d'oliva, no, eh? Uh-huh. Va bé. Escolta'm, si voleu posar-hi unes fulletes del Fàbrega per sobre, ja està, eh? I dues olives negres, eh? No cal ni que arribin a quatre, no? T'ho dic perquè, una mica perquè l'oliva el que fa és que et canvia el gust, no? I llavors pots contrastar si tu poses quatre varietats de tomàquet en el plat, doncs això també t'ajudarà a contrastar el gust d'una o l'altra. Però és veritat, eh? Una amanida de tomàquet sola és que t'omple, t'alimenta i és producte de la terra.
0: I això que... Clar, quan vas al restaurant no crec que siguin allò naturals, però quan et diuen allò un suc de tomàquet, allò per començar, hi ha alguna varietat d'aquests tomàquets que seria per fer-ho a casa, eh? Em refereixo.
1: Per fer-ho a casa, el millor és el rosa... No, el millor és el cor de bou. És el més carnós de tots, eh? És el més carnós de tot.
0: Aquest, els altres el cor ja de bou de vacarisses, eh? No aquest altre que...
1: No, l'agúria... Ai, que he dit l'ugúria, ja? Sí. Ja ens ho he dit bé. No. Ah, mira, veus, aquest és el Tardà de Riells. Veus com té tres cantos.
0: Cantos. Uh-huh. Però el més adient, allò...
1: El més adient...
0: O per fer gaspatxos...
1: Per fer gaspatxos o per fer marmelades. Uh-huh. Aquest per fer marmelades, increïblement. Increïble bo, perquè la pell és molt fineta, que els hi tens que treure, i llavors és molt carnós. Bueno, tens que treure les llavors, evidentment, no? Uh-huh. I aquest al Montserrat, aquest també és molt bo. Aquest també per farcir, eh? Que aquest també és molt adequat. Però a mi per farcir, que nosaltres el farcíem d'espelta petita, és el...
0: Abans ho has comentat,
1: sí,
0: que hi havia
1: un... El pare Benet.
0: Sí.
1: Ja ho veuràs, veurem. Ara ho estem
0: aquest,
1: mirant, eh?
0: Aquest.
1: Mira aquest.
0: Estem mirant allò les fotografies, sí.
1: És que ja està... Com és llarg. Uh-huh. I llavors tu treus les llavors. Veus com? Només treus les llavors i et queda buit de dintre. Uh-huh. I llarg. I llavors això nosaltres el farcíem a gallecs, com havíem fet. El farcíem amb una verdureta i llavors espelta petita. Uh-huh. És un plat exquisit. Uh-huh. I únic i complet.
0: Estava pensant allò que a vegades allò està bé que ho comentis, perquè jo quan penso allò tomàquet farcit és més allò en tonyina o dur,
1: no,
0: de l'altra manera és més... clar,
1: ho
0: és
1: podeu
0: més...
1: farcir de com que es vulgui, no? Jo dic espelta petita perquè ja sabeu que a mans dels blats, no? I el cereal, sempre ens sembla que el cereal serveix només per fer farina, i no, el cereal ens el podem menjar, i a més és molt nutrient, perquè tu en menges...
0: Clar, per això et deia que segurament té molta més proteïna o més nutrient.
1: Molta més proteïna, uh-huh. I per tant el cereal ens tindríem que acostumar a això, a pensar que hi ha cereal molt bo, hi ha aquest cereal convencional, que això, doncs no cal, eh? No? Però aquests ecològics, per exemple, ho veu l'espelta gran, no? Però parlem de l'espelta petita perquè és aquella petitona que porta doble camisa, per tant, es té que despellufar, però això ja ho fa el pagès. I quan menges el gra amb la pell del gra, que és el que porta, et dona la fibra. I llavors et menges tot el gluten que porten a dintre, que et dona la proteïna. O sigui que és perfecte. I és veritat, a vegades només pensem en la tonyina, no? No hi ha més coses, més coses. Es pot farcir d'ou dur amb una mica de picadeta de verduretes, no? Amb pebrot... Ara que és el temps també del pebrot verd, del vermell... del vermell també, no? O podem farcir-ho d'escalivada, no? Amb una anxoveta a sobre, no? Que bo,
0: no,
1: eh?
0: I a més, la facilitat de tenir-ho preparat, tenir-ho allò a la nevera ben fresc.
1: Exacte.
0: I llavors, no?
1: Ho presentes en el seu moment, no? Allò, bueno, és que sí. És que jo trobo que ara sempre la cuina de temporada és meravellosa, no? Però a l'estiu és la cuina dels colors, eh? I pots fer plats exquisits, no? Amb això que, amb el que tenim, el pebrot, que tenim les escalivades, que estan, forma part de la nostra cuina, no? Les escalivades, les esqueixades, tenim la mongeta, eh? Tenim tot el tomàquet, no? Uh-huh. A tot arreu hi ha tomàquet per aquí, no? El tomàquet per escalivat, que també és tan bo, eh?
0: Uh-huh.
1: Tenim fruita, també, eh? I la fruita farcida, que hi va haver un temps que es feia molt, i ara ja s'ha perdut, això, perquè és feina, no? I com que la gent, la cuina cada vegada es treballa...
0: Sí.
1: Cada vegada hi ha cuines més maques i de disseny, eh? però netes i polides i prou, oi que no es fan servir gaire.
0: Ja, a la cuina s'ha d'embrutar un.
1: Sí, eh? No? És veritat.
0: Perquè llavors és senyal de que s'ha treballat.
1: És veritat, ah. Sí, sí, és que és això. Eh?
0: Clar, sí.
1: I els llibres també tenen que estar gastats.
0: Escolta'm una cosa, allò, recuperem, que aprofiteu, encara no està penjat allò el que és el programa, però que us mireu allò a través de les xarxes, que a partir de mitjans de juliol, una cosa així, mitjans a finals de juliol, es farà aquesta fira a Santa Eulàlia de Ronçana, que paga la pena de passar-se.
1: Val molt la pena.
0: T'anava a preguntar, perquè t'he dit allò els productors, però també hi ha els restauradors, jo no sé si hem aconseguit que aquests restauradors, sobretot allò que posen quilòmetre zero, quan tenen a les seves cartes allò amanida de tomàquet, posen també la varietat.
1: Posen la varietat, sí? Posen la varietat. Tots aquests restaurants de quilòmetre zero, tots posen la varietat del tomàquet. I realment, i a vegades posen fins i tot el productor. I jo crec que hi ha un restaurant a Barcelona, que no puc recordar-se'n com se diu, que hasta hi ha les fotografies, tenen una pantalla, i van sortint les fotografies dels productors. Coita, quin homenatge, no? Perquè se'ls té que fer aquest homenatge, no? En els productors, cuidar aquestes tomaqueres. Estic a dir que aquestes tomaqueres, com que són del territori, tenen moltes més defenses de plagues que puguin venir. I és per això que el producte està arrabat al territori, no? Clar, quan tu portes un producte que va bé, on te diria jo, a Galícia, i ho portes aquí, segurament no funcionarà, perquè aquell producte necessita humitat, necessita un clima que no sigui exagerat, llavors, per lògica, aquí no pot funcionar, no? Potser a qualsevol producte això s'ha d'aplicar. Per tant, però també s'ha de dir que aquests tomàquets, ells fan la seva vida natural, i per tant, com que no hi ha res cap potenciador, la seva producció és la que és. No produeixen a manta perquè no hi ha res que els faci córrer més del compte, saps el que vull dir? Per tant, aquest productor que cuida aquest producte, un monument gran, se'ls té que fer, i moltes gràcies, de veritat, de bo.
0: De fet, allò, la Marina, només li ha faltat dir allò de dir, quan dieu allò, quan mireu preus, penseu allò tota la feina, no?, que comporta.
1: Sí, sí, sí. I, no, i perquè diem allò que jo dic, no és car. Té un preu just. A mi, una cosa que em molesta, ara sí, personalitzo molt bé, però a mi em diuen, no, esclar, això, aquest tomàquet, 4 euros i mig, 5, és molt car. No. Té el preu just. Cart és una cosa quan et cobren més del que costa, del que val, del que no sé com vol
0: dir. Una altra cosa és la realitat de cadascú, si pot o no, no?
1: Això és una
0: altra cosa. Un altre tema.
1: Sí, però també diria, davant d'aquesta realitat que tu acabes de dir, és millor menjar-se un quart de tomàquet d'aquest que val 4 euros i mig o 5, que tot un tomàquet sencer, o tot un no sé què, d'aquest que només et val 90 cèntims. Aquell de 90 cèntims no t'alimentarà. Us ho dic de sèrio, no us menteixo, és que és veritat. És que allò és allò l'han fertilitzat de tal manera que ha crescut, no porta les vitamines que té que portar el tomàquet. Llavors, quasi bé és millor menjar-ne un quart o mig, i no cal menjar-ne tant, perquè aquell mig, si
0: ens
1: el sabem menjar a poc, i el sabem saborejar, ens alimentarà. Ens alimentarà, que l'altre potser no ens alimentarà.
0: Aprofitem allò, la Fira del Tomàquet a Santa Eulàlia de Ronçana per gaudir-ne de la fira i també, doncs, precisament per tenir aquest contacte amb productors i poder, doncs, portar la cistella,
1: sí.
0: No?
1: A veure, dius on és, no?
0: És a la fàbrica, no?
1: A la fàbrica, no? La Santa fàbrica Eulàlia tenen aquella sort, que tenen aquell espai tan preciós, no?, que s'hi fan multitud de multitud, no sé si es diu bé, però s'hi fan moltíssimes coses, no? I llavors tenen dues sales, bueno, ho tenen al bar, tenen per estar-se allà prenent una cerveseta, i llavors tenen el gran pati on hi ha les parades. I com que fa molta calor, l'any passat ja ho van tapar una mica, saps? Perquè passejant no...
0: Hi hagués ombra, no?
1: Hi hagués una mica d'ombra.
0: Ara la veritat és que, doncs, precisament per aquesta qüestió hi ha molts espais, fins i tot, no?, a la via pública,
1: sí.
0: Doncs que veus que no?
1: Sí.
0: En que... molts municipis s'aplica això.
1: Sí, jo vull dir
0: això.
1: Que es cuiden molt la gent que hi vagi, saps? Perquè és que es té que cuidar tant la gent que hi va perquè conegui el producte, es té que cuidar el productor castellà venguent, no?
0: Sí.
1: Val la pena. Jo el recomano molt, eh?
0: Molt bé, doncs queda dit. Marina, gràcies, bon estiu.
1: Igualment.
0: Ja ens retrobem a la tardor.
1: Molt bé.
0: Que vagi bé.
1: Adéu-siau a tothom. Adéu-siau.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cincopinos, que és el municipi germanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla la Marina Saborido Figuera i el servei tècnic de l'emissora, i el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
3: La tenora dona el to, el flabiol marca l'inici i nosaltres obrim micròfons. Benvinguts a l'Espai Sardana d'avui divendres 12 de juny de 2025.

0: repertori d'avui l'hem començat amb una enèrgica sardana obligada de trompeta. És d'en Joan Fontàs i Casas, l'instrumentista de fiscorn i contrabaix, així com compositor d'Amer, a la comarca de la Selva, que va signar part de la seva obra amb el nom d'Albert Clarín. Aquesta composició que acabem d'escoltar és de l'any 1953 i, tal com us hem dit, és obligada de trompeta. Porta per nom La Tronca i ens l'ha ofert la cobla de Taradell, la Genisenca.
1: No cal dir massa cosa de la categoria musical de l'Enric Ortí i Martín pel que fa a intèrpret de tenora i creiem que tampoc com a compositor. La sardana que gaudirem ara d'ell la va fer per a dues cobles i, a més, en aquest cas, la sentirem amb l'acompanyament de timbales. Estrenada l'any 1999 a l'Aplec de Sabadell, lloc de naixement de qui està dedicada, el compositor de sardanes i cançons populars, l'autodidacta Eduard Martí Teixidor. Anem, doncs, a escoltar amb les cobles Marinada i la Bisbal Jove i, tal com us dèiem, amb l'acompanyament de timbales, Sincerament, Eduard.

0: Amb la força interpretativa de les dues cobles, la Marinada i la Bisbal Jove, i amb l'acompanyament de timbales, Sincerament, Eduard, de l'Enric Ortí i Martín.
1: L'Anna Abad i Gils és la compositora de la següent sardana. Porta per nom L'home dels mil somnis i està dedicada al seu pare, el també compositor Alfred Abad i Gascón. Estrenada l'any 2012 a Tarragona, la ciutat natal de l'Anna, l'escoltarem amb la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona.
2: Hola, sóc l'Anna Abad i res, una salutació i una abraçada ben forta als amics i amigues d'Espai Sardana de Ràdio Mollet i molt agraïda perquè ens poseu les nostres sardanes.

Tardana del 1951. Però abans us direm que aquesta sardana serà per a complir amb la petició de la Montserrat Oliveres, que la vol per a tothom, per a nosaltres, i desitjar-nos, per si no pot trucar la setmana que ve, unes bones vacances. Doncs Montserrat, una abraçada també per a tu i que passis un bon estiu. Després, la mitja part i a continuació, més espai sardana.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès celebra les seves arrels agrícoles amb una nova edició de la Festa de l'Espiga. És avui dissabte que el Parc de la Farinera acollirà la segona edició de la festa després de l'èxit de l'any passat per continuar reivindicant les arrels agrícoles de Mollet del Vallès. La segona edició de la Festa de l'Espiga s'allargarà al llarg d'aquest matí i es durà a terme al Parc de la Farinera, on s'acolliran contacontes sobre les collides. Hi haurà tallers de decoració amb espigues, la creació de moliners o l'elaboració de galetes d'espelta, entre d'altres. Paral·lelament i com a novetat, es du a terme una passejada per gallecs a càrrec de la gerent del Consorci de Gallecs per recórrer els camps d'espigues. També tindrà lloc una de les activitats estrella de la Festa de l'Espiga, la descoberta de la farinera Morató i l'escalada a les Sitges de Gra, una activitat que l'any passat va tenir molt bona acollida i que enguany es torna a repetir. I també us informem que la reivindicació històrica de la comunitat educativa de l'Escola d'Educació Especial Can Vila de Mollet fa un nou pas endavant. La Generalitat de Catalunya ha licitat les obres d'enderroc dels dos mòduls prefabricats que actualment ocupen part dels espais del centre, una actuació que permetrà recuperar superfície útil i millorar les condicions de l'escola. Però les novetats no s'acaben aquí. La Generalitat ha anunciat que aquesta tardor posarà en marxa un procés participatiu per definir el futur edifici de Can Vila. Així ho anuncia l'alcaldessa de la ciutat, Mireia Dionisio, a través de les seves xarxes socials.
1: Aquesta tardor, la Generalitat iniciarà un procés participatiu amb professionals, amb pares i mares i l'Ajuntament per dissenyar el que serà el nou edifici de Can Vila amb la voluntat de començar obres el 2027. Una llarga reivindicació de la comunitat educativa de Can Vila i l'Ajuntament que cada cop tenim més a prop.
0: Amb la licitació de l'enderroc ja en marxa i el futur procés participatiu a punt de començar, la comunitat educativa veu més a prop que mai la construcció d'un nou Can Vila, un projecte llargament esperat que, després d'anys de reivindicacions, comença a convertir-se en una realitat.

0: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet el dimarts a 2:15 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí.
1: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
2: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
3: Benvingudes i benvinguts a la segona part de l'Espai Sardana. Però abans de reprendre amb el repertori...
4: Us informem que teniu tots els nostres podcasts a la pàgina web de Ràdio Mollet. Voleu veure ballar una sardana amb una perspectiva de 360 graus? Si és així, us recomanem que ens busqueu al Facebook i Instagram d'Espai Sardana.
3: Avui és l'últim dia en el que podeu trucar al contestador, perquè si bé hi haurà programa encara que s'acabi la temporada 2025-2026, ell se'ns en va de vacances. Us recordem el número per trucar-nos entre avui i demà. El 93 570 68 66 i si voleu enviar-nos un correu ho heu de fer a espaisardana@gmail.com.
4: Després d'aquests apunts d'informació sobre l'Espai Sardana, el programa sardanista Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, La Festa dels Nois Alegres, una sardana de l'any 1980, d'en Conrad Saló i Ramell, amb la cobla que va estar vinculat al llarg de tota la seva carrera, la principal de la Bisbal. Aquesta composició serà per a que la Mercè Bastida la dediqui a la Maria, la Carmen Cabezos, la Montse i per a totes les seves amigues.

0: La principal de la Bisbal, amb aquesta sardana que tant ens agrada a la Núria i a mi, d'en Conrad Saló i Ramell, la festa dels nois alegres. Mercè, petons per a tu també.
1: Ara escoltarem una sardana de l'any 1995 d'en Joan Lluís Moraleda i Perxacs, que porta per nom Les campanes de Breda. Ens l'ha demanada l'amiga Maria Company per a dedicar-li a totes les amigues, però especialment a qui també ho és, a part de veïna, la Carmen. Endavant amb la gravació de la Copla Mediterrània.

0: La Cobla Mediterrània és a qui escoltàvem tocant la sardana d'en Joan Lluís Moraleda i Perxacs, Les campanes de Breda.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
2: Dissabte 13 de juny. Ballada a Barcelona al Pla de la Catedral, a les 6 amb la principal del Llobregat. Ballada a Tiana al Parc del Camp de Futbol Vell, a les 7 amb la Copla Maricel. També a les 7, el quart aplec d'Arenys de Munt, a la plaça de l'Església, amb les coples, la principal de la Bisbal, la principal del Llobregat i Ciutat de Girona. Doble ballada a Molins de Rei, a la plaça de la Creu, a les 9 del vespre, amb les coples Marinada i la principal de la Bisbal. Diumenge, 14 de juny, el 74è aplec de Tolosa de Llenguadoc, a la plaça del Rebelín, a les 10, amb la copla Nova Germanó, i a 2:45 de la tarda amb la Mil·lenària. El 64è aplec de la Bisbal d'Empordà, al passeig de Marimon Espré, a les 10 i a les 4, amb les coples la principal de la Bisbal, Bisbal Jove, Montgrins i Juvenívola de Sabadell. El 96è aplec d'Igualada, a l'amfiteatre de l'Estació Vella, a 11:45 i a 5:15, amb les coples Maricel, Ciutat de Girona i Ciutat de Terrassa. El 57è aplec de Cornellà de Llobregat, al Parc de Can Mercader, a les 11 i a les 4, amb les coples la principal del Llobregat, Mediterrània, Sant Jordi i Ciutat de Barcelona, la Flama de Farners i Ciutat de Cornellà. El 24è aplec d'Altafulla, al Parc del Comunidor, a les 12 i a les 4, amb les coples Ciutat de Cornellà i la principal de Tarragona. El 46è aplec de Palau-Solità i Plegamans, a 5:45 de la tarda a la plaça de la Vila, amb les coples Marinada i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Abans d'acabar, però, no podia deixar escapar l'ocasió de felicitar la meva companya de programa i estimada mare, la Núria Figuera Duarte, pel seu aniversari d'ahir dijous 11 de juny. Una de les persones que millor ha sabut treballar pel bé de la sardana des de fa molts anys i que gràcies a persones com ella, aquesta magnífica dansa segueix viva a dia d'avui. Per tant, què menys que dedicar-li una sardana? És d'en René Picamal i Coma i es titula Prada Ripoll. Endavant, la principal del Llobregat, per a fer gaudir amb aquesta sorpresa a la codirectora del programa.

Per molts anys, Núria. Prada Ripoll, de l'any 2009, d'en René Picamal i Coma, amb la principal del Llobregat. Arribem al final del penúltim programa de la temporada 2025-2026, amb una composició de l'extraordinari intèrpret de tenora, compositor de sardanes i pedagog, nascut a Llançà el 1893 i mort a Cassà de la Selva el 1965, en Josep Coll i Ligora. És una sardana obligada de tenora, com gairebé la major part de la seva obra, i moltes d'elles oblidades. Gaudim amb la principal de la Bisbal i com a solista de tenora en Josep Gispert i Vila, de Déu-siau, de l'any 1957, la qual l'autor la va fer amb motiu de la seva última actuació com a tenorista.

0: Quina millor manera de dir-vos adeu-siau aquest divendres 12 de juny de 2026, tal com es diu aquesta sardana obligada de tenora d'en Josep Coll i Ligora, que gaudíem amb la interpretació de la principal de la Bisbal i en Josep Gispert i Vila com a tenora solista. Així finalitzem l'espai sardana d'avui divendres 12 de juny de 2026 i només ens queda desitjar-vos una plàcida i feliç setmana. I si és en sardanes, millor que millor. Salut!
1: Sardanes i seguim!

0: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'associació de discapacitat físics i sensorials de Mollet i comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula escombrar. Escombrar és netejar el sòl empenyent a un costat amb una escombra o granera allò que amb l'embruta, la neu, etc. Per exemple, el vent escombrar la nuvolada, o volen escombrar l'empresa d'individus no incondicionals. I què és la llepassa? Llepassa és el senyal que deixa una escombra, un fregall, un pinzell, etc., sobre la superfície d'una cosa, quan es deixa part de la brutícia que es tractava de treure, quan el color no resta uniformement repartit, etc. Fer una llepassa és escombrar malament. I què vol dir escombrar cap a casa? Quan algú t'ho et benefici propi o dels seus. Sempre mira d'escombrar cap a casa, és incapaç de fer un favor als altres. Escombrar per on passa la reina, en canvi, és actuar de cara a la galeria, o netejar només el que es veu. Aquesta només escombra per on passa la reina, i tots són racons. L'un per l'altre a la casa sense escombrar. Es diu quan som molts a fer una feina, els uns es refien dels altres i, finalment, ningú no la fa. Coneixeu la dita com a Can Noguer de S'Agaró, que d'un mànec d'escombra en van sortir 7 bales? Segons explica Valeri Serra i Boldú, Víctor Català explicava que havien fet un mànec d'escombra d'un canó d'escopeta vella. Vol dir que de causes petites venen efectes importants. No m'hi escombraràs pas als passos. Es diu iradament per indicar que no es vol anar mai més a un lloc. No m'hi escombraràs pas mai més als passos per entrar a casa teva. Diuen que si en una casa escombren mentre les campanes són lligades pel dijous i divendres sant, després tot l'any tindran formigues. Es diu també que en escombrar la casa és molt convenient anar escombrant en direcció al portal de sortida, perquè treu a fora els mals humors i les marfugues. En el Pla de Barcelona hi ha la superstició que si s'escombra de nit, hi haurà malalts a casa. I vosaltres, us hi fixeu si és de nit o de dia o en quina direcció ho feu quan escombreu? Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Hola, molt bon dia, senyores i senyors. Un dimecres més estem amb tots vosaltres amb el programa de la gent gran. Avui us acompanyem la Magda Parramon i un servidor, en José del Pino.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Bon dia a tothom. I el control tècnic, el Sergi Guardeño. Molt bon dia, Sergi. Dir-vos que si voleu formar part del nostre equip, podeu parlar amb la Sílvia Tàbios del Centre Cívic Sant Jordi o trucar al telèfon 935 70 60 66 i ella us informarà. Si voleu intervenir en directe durant el transcurs del programa, podeu trucar al telèfon de l'emissora al 935 70 68 66. I abans de començar amb els temes d'avui, donarem pas a l'agenda d'aquesta setmana.
1: Dia 10, a les 19 hores, exposició des del cor, un tas d'il·lustracions, Centre Cultural La Marineta, és gratuït. El dia 11, a les 19 hores, exposició 12 anys de joieria, Centre Cultural La Marineta, gratuït. El dia 11 també, a les 18:30, La Salut, xerrada. Segur que són les tiroides. Hipotiroidisme, símptomes i tractament. Centre Cultural La Marineta, a càrrec de Raquel Tomàs, metgessa de família. Dia 12, a les 11 hores, Policia Municipal al barri, barri de Lourdes, Parc Rafael Albertí. Carpa de la Policia Municipal. Dos agents de policia i un agent cívic prestaran atenció personalitzada. Dia 12, 18 hores, berenar espectacle. Deixeu-me ser una dona normal, el Lledoner, gratuït. Per reservar l'entrada cal trucar al 935790966 o enviar un correu electrònic al lledoner @molletvallès.cat. Us convidem a berenar amb nosaltres i gaudir d'un monòleg científic, poètic i amb molt d'humor. Aforament limitat, per això es demana que s'avisi al telèfon o al correu electrònic. Dia 12 també, 18:30, teatre Jo Soc del Barri. I tu? El cívic de Camp Antiquet, teatre C, Camp Antiquet. Del dia 12 a 19:30, espectacle fi de curs del Centre Cívic Can Borrell, artistes del barri, part de Can Borrell, actuacions del teatre, ritmes llatins, sevillanes, tai chi, cant coral, tot plegat en un ambient molt familiar i divertit. Aneu-hi perquè segurament us agradarà, és a l'aire lliure i és una hora que ja el sol ja no crema, vale? Animeu-se.
0: Sí. Animeu-se que estarà molt bé, eh? I estarem frescos.
1: Sí.
0: I el dia 12 també, a les 21:30, tenim els divendres que ha assassinat el club, a càrrec de la CIA Impro Barcelona, Primavera Jove 2026, Mercat Vell. Dia 13, a les de 9 a 14 hores, Mercat de Segona Mà, Rambla de la Unió, Associació Social Rastrillo de Toràs de Mollets. Dia 13, de 9:30 a 12:30, descobrint el meravellós món de les papallones i les demanicelles de gallecs. Església de Santa Maria de Gallecs. Activitat gratuïta, inscripcions limitades. Més informació i reserves al telèfon 938 42 93 61. Dia 13, de 10 hores a 19:30, Festa de l'Espiga 2026, Parc de la Farinera. Dia 14, de 9, a les 9 hores, primera marxa per gallecs, sortida i arribada, pista municipal, atletisme, la Pedra Salvadora, Club Muntanyenc, Mollet de Mollet, recorregut 11,34 quilòmetres, esmorzar i obsequi commemoratiu, inscripció i informació a la web CM Mollet, CAT inscripció 698 E2114ACB30. Va, ja té la. Dia 14, 17:30 hores. Ball de la gent gran, Espai Sant Jordi, gent gran de l'Espai Sant Jordi. Dia 15, 17 hores, visita guiada a la col·lecció Casa Coberta, Marsans, Museu Abelló. Informació i reserves al telèfon 935 44 50 99, museuabelló@molletvallès.cat. I el dia 17, a les 15:15, taller Rehabilitació Energètica d'Edificis i Habitatges, al Centre Cívic Can Borrell. Sessió per aprofundir en la rehabilitació energètica d'edificis i habitatges. I ara...
1: Sí, ara sí. Us voldríem parlar d'un tema que em sembla que ens interessa a tots els que tenim una certa edat. El doctor Eduardo Estivill, que té ara 76 anys, és un metge que surt molt a TV3, però també surt a d'altres teles, i ha investigat moltíssim sobre la son de la nostra edat i sobre la son dels nadons i petits. I és un article que diu: si trobeu el teu avi dormint la migdiada en el sofà mentre veu la tele, no el despertis, perquè ell dorm poc. I ara us posem una miqueta de música i tornem de seguida amb vosaltres.

0: I després d'escoltar una miqueta a Ivan Herzog, em sembla que ho dic bé,
1: sí,
0: amb una cançó que es diu Des de lluny, començarem a parlar del tema son, que crec que ens interessa a tots. Perquè a tu no et passa, Josep, que dormim, sí, però jo dormo menys de lo que dormia abans.
1: Bueno,
0: jo sé dormilega, ¿vale?
1: Sí, bueno,
0: però les 8 hores em queien cada dia.
1: Sí, sí, sí.
0: Raro és, podies, sí, tenia que estar jo molt nerviosa, ¿vale? Però
1: no,
0: em queien.
1: Jo quan treballava dormia 6 hores per ahí i ara pues més o menys igual, eh.
0: Eres un, sí, pancaire.
1: Sí, sí,
0: sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno. En aquest cas el doctor Stibil diu cada nit en tancar els ulls ens submergim en un món on el temps sembla esvaïssa i les lleis de la realitat queden totalment suspeses. El somni, aquest misteriós procés que ocupa un terç de la nostra vida, ha fascinat a la humanitat durant segles. Per què dormim? Què succeeix en el nostre cos mentre descansem? Malgrat ser una experiència universal, el somni continua guardant secrets que els científics intenten desentranyar, des dels seus efectes en la salut mental i fins al seu paper crucial en el benestar físic.
1: Sí, mira, això del malestar, diguéssim, mentalment, hi ha gent que està a la guerra, que els agafen,
0: sí,
1: presoners,
0: sí,
1: i no els decideixen dormir. Perquè això
0: si deixen les llums enceses perquè no,
1: sí,
0: puguin dormir,
1: i
0: sorolls, els fan soroll,
1: sí,
0: sí, sí, és
1: si
0: un,
1: a passar de tot es dormen, es desperten.
0: Molt dolent, sí.
1: Sí, sí,
0: sí. Sí, sí, és així. Diu, per el doctor Stibil, el son és com un taller de reparació, i és veritat. Durant, sí, el descans, el cos restaura l'energia física i mental que ha consumit al llarg del dia, i la quantitat d'hores necessàries varia segons l'edat.
1: Sí, perquè normalment arribes cansat al llit i al matí tornes a ser nou, si has dormit, sí, bé, clar.
0: Bueno, nou depèn de les,
1: sí,
0: nits, eh?
1: Sí, sí.
0: Hi ha nits que surts més atropellat, bueno, que quan et vas ficar al llit.
1: Jo és que val? Quan m'hi poso al llit...
0: Sí? Tu ets dels que caus?
1: Ni 5 minuts.
0: Perquè jo en, sí, tenia una a casa que jo sempre li deia que dormia sempre a sobre un fil,
1: sí,
0: vale?
1: Sí, sí, jo
0: era
1: igual.
0: Horrorós.
1: Sí.
0: Queia a tots els puestos que caigués, quedava fregit en 5 minuts.
1: Sí,
0: després,
1: sí,
0: roncava com un possesso,
1: jo,
0: i no hi havia manera de dormir al,
1: no,
0: seu,
1: jo,
0: costat.
1: No, jo,
0: eh?
1: No, perquè dormo de costat i llavors,
0: sí,
1: no...
0: I no tenen que fer...
1: No, no, no,
0: no.
1: Això és el que dorm cap amunt, diguéssim, cara amunt, eh?
0: Ui, jo li havia arribat, sí, a donar hasta patades,
1: sí,
0: perquè no hi havia manera de dormir, era desesperant.
1: Tirar-lo del llit al
0: terra. Si no, li donava una patada. Sí. O li deia, o em pellugues o em poses de cantó, que no hi ha,
1: sí,
0: manera,
1: sí, sí,
0: de dormir aquí al teu, sí, costat, mare meva. Bueno, doncs el doctor Stibil diu, per exemple, els nadons, un nadó que es manté, sí, actiu i absorbeix nous coneixements constantment, necessita dormir almenys de 20 a 24 hores perquè el seu taller completi la recuperació. Bueno, de 20 a 24, bueno, hores és massa.
1: Depèn de...
0: Sí, de 12,
1: si
0: 14,
1: mesos,
0: 15, si no,
1: any,
0: pobret,
1: sí,
0: se'ns quedarà,
1: sí,
0: tot el dia dormint.
1: Però,
0: i no,
1: clar,
0: viurà.
1: Sí, quan,
0: vale,
1: és molt petitet, que encara no,
0: sí,
1: arriba l'any, pràcticament,
0: exacte,
1: dorm sempre. Però després ja se'n van espavilant.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí, sí. I després
1: si no,
0: donen guerra.
1: Si no s'espavilen, malament,
0: sí,
1: perquè llavors...
0: Sí, sí.
1: En tan
0: cagada
1: poc
0: pastorem,
1: moviment...
0: No, que
1: sí,
0: diuen?
1: Sí, sí, això és.
0: Els adults necessitem el 80%, perdó, entre 7 i 8 hores, i només hi ha un 5 o un 10% d'adults que amb 6 tenen suficient, però són persones que dormen tots els dies de la setmana, totes les setmanes del mes i tots els mesos de l'any, les mateixes hores.
1: Home, jo,
0: perquè,
1: sí,
0: si et falten,
1: jo...
0: tu no les recuperes el dia següent,
1: no,
0: eh?
1: No.
0: Vull dir, les has perdut,
1: jo...
0: i les,
1: sí,
0: has perdut.
1: Jo...
0: I aquí
1: és
0: et
1: que
0: quedes.
1: Dormo fixament aquestes hores sempre, de tota la
0: 6
1: vida.
0: 6 o 8?
1: Sí. 6.
0: 6?
1: Sí, sí.
0: Només?
1: I a vegades menys i m'aixeco bé i tal, eh? O sigui,
0: sense,
1: no tinc
0: problemes.
1: Problema, sense problemes, sí.
0: Jo, la veritat és que fins ara, fa poc, dormia 8 hores sense problemes,
1: sí,
0: vale?
1: Sí.
0: Però ara fa un temps, 6. em desperto a les 6 hores, em tinc que aixecar, em torno a ficar al llit i de vegades enganxo 2 hores més.
1: Sí, sí, sí.
0: Però bueno, no tots els dies, eh?
1: Això és que ja t'estàs estropellant.
0: Sí, m'estic fent gran, no?
1: Sí, sí.
0: M'ho dius, no?
1: Sí, sí. Sí.
0: Molt bé. Bueno, doncs et crec.
1: Sí.
0: Diu, els adults necessitem...
1: Perdó.
0: Hi ha un altre 10% que són els dormidors llargs, que necessiten 10 hores tots els dies de la seva vida. El que és un error és creure que al cap de setmana recuperaràs les hores que no has dormit. Si arribes als 90 anys, hauràs dormit 30 anys de la teva vida.
1: Sí, sí.
0: Pues Déu-n'hi-do, no?
1: Entre això i el temps que perd fent cua per comprar, per
0: exacte,
1: qualsevol cosa...
0: Per discutir,
1: sí,
0: amb el banc,
1: sí,
0: i amb el que caravana, telefona,
1: amb
0: i t'empipa,
1: sí,
0: i tot això que ens fan,
1: o sigui,
0: avui en dia, no?
1: Que tirem al terra la mitja vida.
0: Diu, en el cas dels adolescents, la situació és diferent. Encara que la seva activitat física és menor, continuen aprenent, per la qual cosa... unes 9 hores de somni serien ideals. Els adolescents sí, tenen que cremar, però els adolescents no la cremen, perquè tu tens fills com jo,
1: sí,
0: i jo no l'he vist... Bueno, sí, de tant en tant em dormia 10 o 12,
1: sí,
0: de tant en tant, però no sempre.
1: Bueno, jo, de més jove, clar, dormia poc també, perquè sempre estava fent coses, eh? Jo he sigut molt actiu sempre... Però, bueno, arriba un moment que passa alguna cosa, no? Jo, per exemple, tinc una anècdota que un fi de setmana, després de treballar i fer molt de treball, moltes hores i dormir poc, vaig anar de festa un divendres a la nit i em vaig anar a dormir de matinada, eh? I, bueno, vaig quedar amb els amics... per anar a la tarda de marxeta,
0: tornar,
1: també,
0: sí,
1: eh? Amb el grup de gent que anava. Pues bueno, quan em vaig despertar i vas veure l'hora, pensava, hòstia, que arribo tard, eh? Però no era dissabte, era el diumenge ja.
0: Sí, havies dormit 24 hores.
1: Sí, sí,
0: sí. El teu cos no necessitava.
1: I no m'havia despertat per res, eh?
0: Ja.
1: Sí, sí, sí, sí. Penxat totalment.
0: Sí, sí, sí. Diu, no obstant això, el problema radica en el fet que aquest grup sol sacrificar hores de descans i fins i tot veuen a youtubers que diuen que per ser ric cal dormir poc. Quina mentida més gran.
1: Sí.
0: Són ximplaires, apunta Estivill.
1: Sí.
0: Solen ser joves que es fiquen al llit sobre les 3 o 4 del matí i per necessitats acadèmiques es desperten a les 7. Aquí es produeix una distorsió social i el seu rendiment és deficitari. Per això, al fin de poden dormir 15 hores, però està demostrat que només recuperem entre el 20 i el 25% del somni perdut. Compte.
1: Clar, és normal, perquè aquesta gent es passa tot el dia mirant també el mòbil
0: el
1: i tal,
0: mòbil,
1: i el cap el tenen
0: a...
1: Sí.
0: A volar.
1: I prenent cafè i tal,
0: sí,
1: doncs clar, van,
0: sí,
1: com una moto.
0: I tant. Diu, abans, en els instituts i les escoles posaven les matèries que requerien major atenció com a matemàtiques o física, a primera hora. Però ara els professors expliquen que no poden posar-la fins a les 11 o les 12 perquè estan dormits, perquè fins llavors els adolescents estan dormits, no rendeixen en classe.
1: Clar.
0: No m'estranya.
1: Arriben fes una merda i no... I si és el treball, el mateix, eh?
0: Exacte.
1: Sí, sí,
0: sí, sí, sí.
1: I, bueno, això no és tot, perquè van despistats,
0: sí,
1: eh? I a,
0: sí,
1: vegades van amb el cotxe al matí, que van,
0: sí,
1: tard al treball i,
0: sí,
1: tal, perquè es desperten malament, i amb les presses, i que van una mica inconscients, eh?
0: Sí.
1: Pues...
0: Després passa el que passa.
1: Clar. Sí, sí.
0: Sí, sí. A més, el flux de les pantalles afecta molt i per nosaltres una de les normes higièniques del somni és preparar-nos per ell. És molt important fer activitats que no tinguin a veure amb la teva professió. Si ets músic, no escoltis música abans de dormir.
1: Clar, perquè llavors t'emportes el treball al llit.
0: Exacte.
1: Això que diuen.
0: I el teu cervell, quan et fiques a dormir,
1: està treballant.
0: Comença a funcionar.
1: Sí,
0: sí, sí.
1: I llavors malament.
0: Sí, sí. Diu, la seva labor ha deixat clar que lluny de ser un simple repòs, el somni és el pilar clau per a la regeneració física i mental i que no es pot recuperar. Si cada dia es perden un parell d'hores de somni, Després de 5 dies seran 10 hores de somni i el cos no és capaç de dormir les hores de somni normal, més les que hem de recuperar.
1: Clar. Això també dependrà una mica del cos de cada un, perquè hi haurà gent que se recuperi una mica millor, altres que li costi més.
0: Sí, però en general, si et falta son, acabes pringant, Vull dir,
1: que arriba un moment
0: cansat,
1: que ja el cos no dona més.
0: T'adorms, llavors el teu cervell no està al 100%.
1: Clar.
0: Vale? Està més stand-by.
1: Va més lent, s'equivoca més.
0: Exacte.
1: Sí, és així. Pues malament.
0: És així. És bona la migdiada? Oi, la migdiada, que bona que és,
1: Sí. Bueno, si es fa al sofà mirant la tele, diguéssim, la caixa tonta...
0: Claro. Per què creus que els americans, els anglesos, els alemans, tota aquesta gent, ara cada vegada hi ha més gent que ho fa?
1: Sí.
0: Per què? Pues perquè els encanta tothom, ¿vale?
1: No, és que és bo pel cos,
0: Clar,
1: bueno,
0: clar que sí.
1: Jo quan feia la mili, era obligatori, a l'estiu era obligatori fer la migdiada,
0: Clar.
1: Encara que no t'anessis al llit...
0: Suposo que amb la càrrega de feina que us donàvem, acabàveu rebentats.
1: Sí, jo sí, perquè jo on
0: en
1: estava
0: general,
1: feien molt. Hi ha altres que no feien res, però jo feia molt, sí.
0: Ja m'explicaràs què feies.
1: Sí, home, perquè estava amb un cos especial.
0: Estaves amb un cos especial.
1: Contínuament entrenant,
0: Anem bé.
1: Sí, per si ens atacaven els russos.
0: Ah, vale. Els russos tenien que atacar-se?
1: Clar,
0: està una mica lluny Rússia d'aquí,
1: Era un temps que aquí era molt de dreta tot.
0: Ah, vale.
1: I llavors la por era que vingués a l'esquerra.
0: Claro, i llavors les noies estàvem una mica compromeses i no feien massa cas i passava el que passava, no?
1: Exacte, sí.
0: Val.
1: Culpa de les dones.
0: Exacte, sempre. I un dia més. És bona la migdiada? No, perdó, que això ja ho he dit.
1: Sí, és molt bona.
0: A Espanya la migdiada és una tradició profundament arrelada i molts consideren aquest descans com una part essencial de la rutina diària. No obstant això, encara que aquest costum és apreciat, s'escolta amb freqüència que no és bona, sobretot si s'allarga massa.
1: Sí.
0: Segons el doctor Stivill, és totalment fisiològic. El nostre cervell està programat per a dormir de nit i estar despert de dia. Però 8 hores després d'haver-nos aixecat, el cervell té una petita necessitat de somni. Un somni de 15 o 20 minuts és totalment fisiològic i bona per a totes les edats, sempre que sigui un complement del somni.

0: mateixa hora. Fer una mica d'exercici, desdejunar com un rei, esmorzar com un príncep i sopar com un lacai. Poc.
1: Sí, poca cosa i aviat.
0: I aviat, amb sí. la idea de deixar l'estómac en pausa i fer dejuni intermitent.
1: Sí, i si viatges, al migdia, menjar poc.
0: Exacte.
1: Perquè si menges molt et dona somnolència.
0: Exacte,
1: eh?
0: Sí senyor.
1: O sigui que s'ha de tenir aquest cuidado.
0: Exacte. No és necessari anar al gimnàs al matí. Si anem al treball amb autobús, n'hi ha prou en baixar-se una parada abans i anar caminant, sobretot perquè ens toqui la llum del sol en la pell. Explica
1: sí.
0: que quan a la rutina de nit ha de començar 2 hores abans de ficar-se al llit i sense mòbil, o en cas d'utilitzar-ho amb el mode de nit activat, que no et soni, eh?
1: Sí,
0: ni que faci sorollets,
1: sí, ni que
0: no
1: estigui,
0: entrin whatsapps sí, ni coses d'aquestes.
1: Ni que estigui
0: eh?
1: Molt il·luminat, ni res
0: d'això,
1: sí, perquè si no,
0: sí, sí.
1: no et deixarà dormir
0: cap per avall,
1: sí.
0: cap per avall. No és necessari anar al gimnàs... Perdó, en ser preguntat per un avanç prometedor, Estivill el té clar. Un grup d'investigadors va realitzar un estudi amb 8 ratolins que suggereixen que alguns fàrmacs per dormir podrien interferir en la rentada de proteïnes nocives en el cervell durant el somni. Un procés per prevenir el cúmul d'aquestes proteïnes com les associades al Alzheimer.
1: Sí, per això hi ha molta gent que si no dorm bé al matí sembla que va atontat.
0: Exacte.
1: Eh? Sí, sí. I altres que ja van atontar sempre,
0: sí,
1: però...
0: que ja van néixer atontats
1: sí, una mica,
0: i només els despertes amb un parell de bufetades.
1: Sí, sí.
0: No? Diu, aquest descobriment és rellevant perquè l'Alzheimer, a més d'estar relacionat amb aquestes proteïnes que no es tenen que prendre, afecta els ritmes del somni, generant trastorns significatius. Encara que és un camp molt nou, s'espera que en les pròximes dècades s'estinguin avanços, explica Eduard Estivill.
1: Sí. Bueno.
0: Aviam, primer, intentar dormir sempre sense l'ajut de fàrmacs,
1: sí,
0: sempre que sigui possible,
1: sí, sí,
0: val?
1: Sí, sí.
0: Que tu mateix et provoquis la son o que deixis sí, que la son t'agafi.
1: O inclús
0: no?
1: fer alguna cosa que et cansi una mica i
0: exacte,
1: llavors
0: exacte.
1: Sí, millor que no prendre catxarros d'aquests
0: no,
1: a la farmàcia.
0: No agafar el mòbil dolent, abans sí. d'anar a dormir, perquè
1: exacte.
0: Les llumetes són dolentes,
1: sí.
0: vale? No posar-se el mòbil al costat, perquè a més dona ondes
1: sí,
0: i és millor...
1: Exacte. Amb el cervell. Sí.
0: No, dormir descansat, i,
1: sí.
0: i bueno, i dormir totes les 8 hores que es pugui, val?
1: Exacte.
0: Això qui pugui, qui no pugui,
1: pues que dormi
0: pues,
1: menys.
0: Mira, com diuen, no, la meva abuela deia que se la pique un pollo, no?
1: Eso es, sí.
0: O sigui, es té que veure aviam què es pot fer, no,
1: sí.
0: d'aquesta manera
1: sí,
0: i
1: sí.
0: intentar descansar, que ho necessitem.
1: Ah.
0: Bueno, pues hem arribat ja al final del nostre programa.
1: Estarà dormida.
0: Esperem que us hagi agradat i que us hagi passat bé amb aquest tema de la son. I us volem recordar que ens podeu escoltar cada dimecres des de 12:45 del migdia i fins a 1 en directe i els dissabtes a les 11 en redifusió o per internet a www.radiomollet.com. on trobareu el podcast del programa. Moltes gràcies per ser amb tots nosaltres i fins al proper dimecres, que descanseu.
1: Adeu i descanseu bé.

Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Els joves i les joves d'entre 12 i 16 anys tenen fins aquest diumenge oberta la inscripció en línia als tallers d'estiu que ha programat la Regidoria de Joventut. Els tallers es desenvoluparan durant 4 setmanes, del 29 de juny al 24 de juliol, a l'Escola Joventut.

0: han salvat Papaseit. La regidora de Joventut, Marina Escribano, ha parlat d'una oferta de tallers engrescadors i millorada respecte a l'any passat. Marina Escribano.
1: Jo crec que és una oferta i una proposta molt xula, que pot engrescar, que millora també respecte l'any passat i, per tant, penso que és molt, molt atractiva pel públic adolescent.
0: Cada jove pot apuntar-se al nombre de tallers que desitgi, hi ha circ, cuina, teatre, dansa urbana i pintura mural, entre d'altres. Tots els tallers són gratuïts. I dir també que el Club Muntanyenc Mollet ha organitzat la primera marxa per gallecs, inclosa dins el circuit català de marxa nòrdica. La prova tindrà lloc demà diumenge. Es tracta d'un recorregut d'11 quilòmetres de baixa dificultat. El lloc de sortida i arribada és la pista municipal d'atletisme. La recepció de participants es farà a les 8 del matí. Àlex Castelltort, practicant i expresident del club, ha destacat la vessant terapèutica que té la marxa nòrdica.
2: Mous els braços, tot, però això està considerat una activitat terapèutica, que crec que és, a part d'esportiva, és una cosa a tindre en compte.
0: Les inscripcions a la primera marxa per gallecs es podrà fer fins al mateix dia de la prova. El preu d'inscripció és de 12 euros per als socis del club i de 14 per als no socis. Ràdio Mollet, la informació local, als 2:15.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Sí.
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc. Vens?
0: Ho sento, però ja tinc pla.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
0: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
0: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
0: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?
0: L'edat del pavo, el programa on els adolescents podem parlar de tot.
1: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els meus amics. No ho fan cap altre dia?
0: A mi m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també el repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
2: Som Terra, un programa de ràdio que ofereix una visió transversal del sector primari sense estereotips, perquè només som capaços d'estimar allò que coneixem perquè només coneixem allò que ens ensenyen. Som Terra, cada dimarts a 4:45 de la tarda i reemissió dissabtes a partir de les 3.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Dimarts a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El racó dels animals, un programa de Red Solidaria Pro Animal. Ponemos voz a quien no la tiene.

Hola i benvinguts a Calidoscòpia, l'espai en el qual fem honor a la música més pop i tot allò que l'envolta. En aquest capítol viatgem fins al 2016 per redescobrir Dangerous Woman, el tercer disc d'estudi d'Ariana Grande. Un àlbum que va marcar un punt d'inflexió en la seva carrera i en la manera com el públic la percebia. Després dels seus primers grans èxits pop, la nostra artista d'avui deixava enrere part de la seva imatge més innocent per presentar-se amb una nova actitud més segura i sofisticada, sense perdre l'essència vocal que l'ha convertit en una de les grans veus del pop actual. Amb influències del pop, l'R&B, el soul i la música dance, Dangerous Woman combina grans himnes com Into You o Side to Side amb cançons més íntimes. Darrere d'aquest disc hi trobem un artista que començava a prendre el control de la seva identitat musical i artística, explorant nous sons i assumint riscos que acabarien consolidant el seu estil propi. Avui repassem l'àlbum cançó per cançó, descobrint les històries, les influències i els moments clau que s'amaguen darrere d'un dels discos pop més importants de la dècada passada.

Abans d'endinsar-nos en Dangerous Woman i començar a descobrir com són aquesta etapa de la seva carrera, fem un petit repàs als inicis d'Ariana Grande. Ariana Grande va néixer l'any 1993 a Boca Raton, a Florida, als Estats Units, en una família molt vinculada al món de l'art i de l'espectacle. Des de petita va mostrar interès per la música, el teatre i la interpretació, participant en musicals escolars i produccions locals. La seva gran passió era cantar i ja de jove destacava per una veu molt potent i plena de registres, capaç de moure's amb facilitat entre el pop, el soul i l'R&B. El gran salt a la fama li va arribar gràcies al món de la televisió i és que amb només 16 anys va aconseguir el paper de Kat Valentine a Victorious, una sèrie juvenil de Nickelodeon que ràpidament es convertiria en un èxit internacional. Més tard va repetir el mateix paper a la sèrie Sam & Cat, consolidant-se com una de les cares més conegudes de la televisió juvenil nord-americana d'aquell moment. Però, tot i l'èxit televisiu, Ariana tenia molt clar que el seu futur estava lligat a la música. L'any 2013 va publicar Yours Truly, el seu primer disc d'estudi, que és un treball molt influenciat pel pop i l'R&B dels anys 90, que sorprenia tant per la seva producció com, sobretot, per la seva capacitat vocal. De fet, les comparacions amb artistes com Mariah Carey no van trigar a arribar, especialment per l'ús dels aguts i dels famosos whistle notes. Només un any més tard arribaria My Everything, un disc molt més orientat al pop comercial i als grans hits de ràdio, amb col·laboracions importants i cançons que acabarien consolidant Ariana com una estrella global. Però és amb Dangerous Woman quan Ariana fa un canvi especialment important, i és que aquest disc representa un pas endavant tant musicalment com personalment, ja que deixava enrere part de la seva imatge més adolescent associada als seus inicis televisius. I ara sí, després de aquest recorregut pels inicis i per l'evolució que la va portar fins aquí, donem pas a la cançó que obre el nostre primer bloc d'avui i que dona nom a tot aquest univers. El primer senzill que ens va permetre fer un cop d'ull a aquesta nova etapa.

el que acabem d'escoltar és Dangerous Woman, una cançó que va marcar clarament un abans i un després en la carrera d'Ariana Grande. Des del primer moment, el tema ens deixa de manera clara aquesta nova etapa més madura i segura de si mateixa, tant per la producció més fosca i elegant com per la manera com Ariana utilitza la veu, jugant amb el contrast entre l'íntim i la seva potència vocal. Hem de dir que és una de les interpretacions més destacades del disc, especialment pel control que mostra durant tota la peça i per aquest final tan intens que ja s'ha convertit en un dels moments més icònics de la seva discografia. Després d'aquesta entrada potent i carregada de personalitat, continuem avançant i ara ho fem amb un dels grans hits del disc i també el segon single que va sortir i que porta per títol Into You.

Probablement podríem definir aquest tema com una de les cançons més representatives de l'etapa Dangerous Woman i, per molts fans, un dels millors temes pop de la dècada passada. Ariana Grande va decidir apostar aquí per una producció de caire molt més electrònica i explosiva. Però el que ve ara canvia totalment aquesta pujada d'energia, i és que canviem lleugerament de registre, però mantenim l'atmosfera dins del disc amb una cançó molt més relaxada i, si més no, amb un missatge més optimista. És el moment de deixar-nos portar per Be Alright.

Be Alright es podria definir com una de les cançons amb més llum i optimisme de tot aquest Dangerous Woman. Aquí veiem com l'Ariana s'allunya de tota aquesta intensitat més dramàtica i aposta per un tema molt més lleuger, amb influències clares de la música house i del dance, que ens recorda el pop dels anys 90. A més, és un dels temes que millor representa la veritat sonora de tot l'àlbum, demostrant que Dangerous Woman no només viu de les grans balades o dels hits més intensos, sinó també d'aquestes peces més subtils que també aconsegueixen atrapar-te. I ara, després d'aquest moment més suau i optimisme, tornem a pujar de nou al ritme i ho fem amb una de les cançons més divertides i descarades de tot l'àlbum. Donem pas a Greedy.

Això que acabem d'escoltar era Greedy, un dels moments més juganers i descarats de Dangerous Woman, com us hem comentat abans. Aquí la nostra artista de Florida es mou amb molta comoditat dins d'un so més inspirat en el funk i el disco, amb una base molt ballable que converteix el tema en una autèntica explosió d'energia. Ara, però, arribem a Side to Side, un dels grans punts àlgids de tot l'àlbum i un dels senzills que més van contribuir a consolidar aquesta nova etapa d'Ariana Grande. El

bon dia. Són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès celebra les seves arrels agrícoles amb una nova edició de la Festa de l'Espiga. És avui dissabte que el Parc de la Farinera acollirà la segona edició de la festa després de l'èxit de l'any passat per continuar reivindicant les arrels agrícoles de Mollet del Vallès. La segona edició de la Festa de l'Espiga s'allargarà al llarg d'aquest matí i es durà a terme al Parc de la Farinera, on s'acolliran contacontes sobre les collides. Hi haurà tallers de decoració amb espigues, la creació de moliners o l'elaboració de galetes d'espelta, entre d'altres. Paral·lelament i com a novetat, es du a terme una passejada per gallecs a càrrec de la gerent del Consorci de Gallecs per recórrer els camps d'espigues. També tindrà lloc una de les activitats estrella de la Festa de l'Espiga, la descoberta de la farinera Morató i l'escalada a les Sitges de Grau, una activitat que l'any passat va tenir molt bona acollida i que enguany es

0: torna a repetir. I també us informem que la reivindicació històrica de la comunitat educativa de l'Escola d'Educació Especial Can Vila de Mollet fa un nou pas endavant. La Generalitat de Catalunya ha licitat les obres d'enderroc dels dos mòduls prefabricats que actualment ocupen part dels espais del centre, una actuació que permetrà recuperar superfície útil i millorar les condicions de l'escola. Però les novetats no s'acaben aquí. La Generalitat ha anunciat que aquesta tardor posarà en marxa un procés participatiu per definir el futur edifici de Can Vila. Així ho anuncia l'alcaldessa de la ciutat, Mireia Dionisio, a través de les seves xarxes socials.
1: Aquesta tardor, la Generalitat iniciarà un procés participatiu amb professionals, amb pares i mares i l'Ajuntament per dissenyar el que serà el nou edifici de Can Vila amb la voluntat de començar obres el 2027. Una llarga reivindicació de la comunitat educativa de Can Vila i l'Ajuntament que cada cop tenim més a prop.
0: Amb la licitació de l'enderroc ja en marxa i el futur procés participatiu a punt de començar, la comunitat educativa veu més a prop que mai la construcció d'un nou Can Vila, un projecte llargament esperat que després d'anys de reivindicacions comença a convertir-se en una realitat.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
4: 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme i per descriure viatges a qualsevol racó del planeta.
5: Sendes. Dijous a 4:45 de la tarda i remissió divendres a 1:45 del migdia.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
1: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
2: Sí, on el puc escoltar?
1: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a les 11 del matí en redifusió.

Seguim aquest recorregut per Dangerous Woman al tercer disc d'estudi d'Ariana Grande publicat l'any 2016. Un àlbum que va marcar un abans i un després en la seva carrera perquè ens presentava una Ariana molt més madura, segura i disposada a explorar nous sons del pop, l'R&B i la música dance. Recordem breument qui és Ariana Grande. És una cantant, compositora i actriu nord-americana que es va donar a conèixer gràcies a les sèries juvenils de Nickelodeon, Victorious i Sam & Cat. Tot i això, ben aviat va demostrar que la seva gran passió era la música, destacant especialment per una veu molt potent i plena de registres que sovint ha estat comparada amb la de grans artistes del pop i del soul. Va néixer el 26 de juny de 1993 a Boca Raton, a Florida. I una curiositat és que és una gran amant dels animals i fins i tot ha arribat a tenir diversos gossos adoptats al llarg dels anys. Dangerous Woman no és només una col·lecció de grans hits radiofònics com tots els que hem escoltat abans, sinó que també és un disc on hi trobem una part molt més íntima on l'Ariana deixa espai a la vulnerabilitat i a les melodies més delicades. I és precisament aquí on anirem a parar ara. Obrim la porta a la cara més nocturna i emocional de l'àlbum amb una cançó elegant, cinematogràfica i molt diferent del que hem escoltat fins ara. Així sona Moonlight.

el que acabem d'escoltar era Moonlight, una de les cançons més suaus i delicades de tot aquest àlbum. De fet, abans que aquest projecte acabés portant el nom de Dangerous Woman, Ariana havia explicat que inicialment volia titular el disc precisament Moonlight, perquè representava una part molt més romàntica i vulnerable del projecte. Aquí ens trobem amb una producció molt més clàssica i elegant que permet que la veu de la nostra artista de Boca Raton ocupi completament el centre de la cançó. És un tema que connecta molt amb les influències soul i R&B que sempre han format part del seu estil, però d'una manera molt més madura i sofisticada. I després d'aquests minuts tan delicats, continuem explorant aquesta vessant més emocional del disc amb Leave Me Lonely, una de les cançons més intenses i dramàtiques del disc.

A Leave Me Lonely hi trobem un artista molt més vulnerable parlant sobre les pors a les relacions tòxiques i la necessitat de protegir-se emocionalment per evitar trencar-se. Musicalment parlant, la cançó destaca per aquesta barreja entre el soul i l'R&B com l'anterior tema. A més, aquest tema compta amb la col·laboració de Macy Gray, un artista amb una veu absolutament inconfusible que aporta encara més personalitat i profunditat al tema. Ja notem com aquest contrast entre les dues veus funciona especialment bé i converteix la cançó en un dels moments més diferents de tot el disc. Però després d'aquesta intensitat emocional, ara arriba una cançó molt més càlida i relaxada. Continuem el nostre recorregut per escoltar Sometimes.

Sometimes és probablement una de les cançons més infravalorades de tot el disc, i és que és un tema molt més subtil que els anteriors, amb una producció suau i molt més flotant, per dir-ho d'alguna manera. Aquí l'Ariana aposta per una interpretació molt més continguda i delicada, demostrant una vegada més la seva capacitat per adaptar la veu a atmosferes completament diferents. Tot i no haver estat single, és una de les peces que molts fans consideren essencials dins del disc perquè resumeix molt bé aquesta part més íntima i nocturna que també ens mostra l'àlbum. I ara arriba un dels moments vocals més espectaculars de tot Dangerous Woman, i és que és una cançó enorme, intensa i absolutament dramàtica. És el moment de sentir Touch It.

el que acabem d'escoltar era Touch It, un dels moments més intensos i espectaculars de tot Dangerous Woman, com us hem dit abans. És una cançó que molts fans consideren gairebé una joia amagada dins la discografia d'Ariana Grande, sobretot per aquesta producció enorme i dramàtica que acompanya una interpretació vocal absolutament brillant. És curiós veure com, amb els anys, la nostra cantant d'avui ha acabat convertint-se en una de les artistes pop més influents i escoltades del món. De fet, la seva fama és molt particular, ja que se la considera una de les millors veus del pop actual gràcies al seu gran rang vocal i aquests aguts tan característics que ja formen part del seu segell personal. També hem vist com, més enllà de la música, l'Ariana ha tornat a acostar-se al món de la interpretació aquests últims anys, participant en grans produccions musicals per al cinema, com per exemple a Wicked, l'adaptació cinematogràfica del famós musical de Broadway on interpreta el paper de Glinda. I ara sí, arribem al final del nostre viatge per Dangerous Woman. Ha estat un recorregut ple de grans hits, moments més íntims i també moltes demostracions del talent vocal i artístic de l'Ariana Grande. Tanquem el programa amb l'última cançó del disc, que és una peça elegant i emotiva que sona gairebé com una despedida. Això és Thinking About You. I nosaltres ens tornem a retrobar ben aviat amb més històries, més veus i més curiositats per compartir. Que vagi bé!

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el dimecres, a les 10 de la nit, a Ràdio Mollet.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
2: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu. Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Col·lectius en xarxa, el 96.3 de la FM, dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
3: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
4: Sí, on el puc escoltar?
3: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a 11:00 del matí en redifusió.

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Benvinguts i benvingudes a la segona semifinal radiofònica del Picalletres. Als estudis de la xarxa de comunicació local estem expectants per saber quin centre dels que avui participen es convertirà en el segon finalista de la temporada. Ja en tenim un de classificat i avui sabrem qui serà el seu contrincant a la gran final. Segur que els dos equips semifinalistes d'avui han vingut ben preparats per donar el bo i millor i la cosa estarà ben disputada. Ho comprovarem de seguida. En la segona semifinal d'avui tenim dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap al Vendrell i cap al Prat de Llobregat.
0: Picalletres. Juguem amb la llengua.
1: Contactem amb en Víctor Merencio, que ens parla des de ràdio al Vendrell. Víctor, qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Doncs ells venen de l'Institut Mediterrània d'aquí del Vendrell i ells mateixos es presenten.
3: Hola, sóc el Martí.
4: Hola, sóc la Carla.
5: Bon dia, sóc l'Abril.
2: Doncs aquí els teniu a punt.
1: Perfecte, doncs els saludem afectuosament i us donem la benvinguda. Que tingueu molta sort. Anem ara cap al Prat Ràdio del Prat de Llobregat. Com va, Marquín, tu? Qui són els nois i noies que t'acompanyen i en representació de quin centre juguen?
6: Hola, què tal? Doncs ens acompanyen des de l'Institut Ribera Baixa d'aquí del Prat i també deixarem que es presentin ells.
7: Hola, sóc l'Alejandra.
8: Hola, sóc la Clàudia.
9: Hola, sóc el Javi.
1: Us desitgem el millor també a vosaltres. Segur que veniu disposats a donar-ho tot per fer-vos amb la plaça que queda per la gran final. Molts ànims i gaudiu de l'experiència. I com sabeu, això no pot començar si no saludem abans a la nostra experta en lletres, que sempre vetlla pel bon català de tothom. Hola, jurat.
10: Hola, Tina. Hola a tothom. Concursants, us desitjo una semifinal plena d'encerts, perquè segur que heu vingut a donar-hi el màxim, oi? Vinga, molta sort i a gaudir.
1: Vinga, doncs ara això ja ho tenim. Molta sort a tothom. No us cal, però per si de cas, fem un breu recordatori d'algunes normes bàsiques. En cada prova de lletrets jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
0: A lletrejar.
1: Iniciem el recorregut lingüístic amb el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són curtes, a fins a 7 lletres i fàcils i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons de temps per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Va, comencem amb l'Institut Mediterrània. Preparat, Martí?
3: Sí.
1: Temps. Discurs.
3: D-I-S-C-O-S.
1: Sàtira.
3: S-A amb accent T-I-R-A.
1: Dirigir.
3: D-I-R-I-G-I-R.
1: Mitjana.
3: M-I-T-J-A-N-A.
1: Textual.
3: T-E-X-T-U-A-L.
1: Peixera.
3: P-E-I-X-E-R-A.
1: Malícia.
3: M-A-L-I-C-I-A.
10: La primera I porta accent.
1: Carla. Dalit.
4: D-E-L-I-T.
1: Ironia.
4: I-R-O-N-I-A.
1: Creuer.
4: C-R-E-U-R.
10: T'has deixat una E al final.
1: Abril. Germà.
8: G-E-R-M-A amb accent.
1: Soldat.
8: S-O-L-D-A-T.
1: Neboda.
8: N-E-B-O-D-A.
1: Recurs.
8: R-E-C-U-R-S.
1: Aquesta última paraula no ha entrat, però en tot cas heu fet una molt bona arrencada amb bons encerts que sumen 1.100 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Preparada, Alejandra?
7: Sí.
1: Temps. Positiu.
8: P-O-S-T-I.
10: T'has deixat una I abans de la T.
1: Clàudia. Àcida.
8: A-C-I amb accent.
10: La primera porta accent.
1: Javi. Abaixar.
9: A-B-A-I-X-A-R.
1: Olfacte.
9: O-L-F-A-C-T. T-E.
1: Premiat.
9: P-R-E-M-I-A-T.
1: Mitgera.
9: M-I-T-J-E-R-A.
10: T-G.
1: Vinga, va, a poc, aquest primer nivell de lletrets ja heu fet un total de 3 encerts que sumen 300 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
6: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Vinga, comencem amb l'Institut Mediterrània. Les vostres paraules són les següents. Barrera, tubillera, palmera.
4: Tubillera.
10: Correcte. En català, la vena elàstica que subjecta i protegeix el turmell es diu turmellera i no tubillera.
1: Doncs molt bé, aquests 200 punts que sumeu al vostre marcador. I ara és el torn per l'Institut Ribera Baixa. Les vostres paraules són les següents. Sastreria, galeria, sabidoria.
8: Sastreria.
10: Incorrecte, rebot.
1: Institut Mediterrània. D'aquestes 3 paraules, quina seria la paraula intrusa?
4: Sabidoria.
10: Ara sí, correcte. En català, el coneixement just de les coses o el comportament assenyat en la vida es diu saviesa i no sabidoria.
1: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
0: A lletrejar.
1: La segona ronda consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut Mediterrània. Carla, preparada?
4: Sí, preparada.
1: Temps. Instrument.
4: I-N-S-T-R-U-M-E-N-T.
1: Sospitós.
4: S-O-S-P-I-T-O amb accent tancat S.
1: Compaginar.
4: C-O-M-P-A-G-I-N-A-R.
1: Formigueig.
4: F-O-R-M-I-G-U-E-I-G.
1: Aprovada.
4: A-P-R-O-V-A-D-A.
1: Deshonest.
4: D-E-S-H-O-N-E-S-T.
1: Marítimes.
4: M-A-R-I-M-A-C-E-N-T-I-M-A-E-S.
1: Seguretat.
4: S-E-G-U-R-E-T-A-T.
1: Resilient.
4: R-E-Z.
10: És una S.
1: Abril. Subjectiu.
8: S-U-B-J-E-C-T-I-U.
1: Extenuació.
8: E-X-T-U-E.
1: Doncs en aquest segon nivell de lletrets ja heu fet 9 encerts que sumen 1.800 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Preparada, Clàudia?
8: Sí, preparada.
1: Temps. Companyia.
8: C-O-M-P-A-N-Y-I-A.
10: Y, no griega.
1: Javi, espàtula.
9: E-S-P-A amb accent T-U-L-A.
1: Avantatjar.
9: A-V-A N-T-A-T-G-A-R.
10: T-J.
1: Alejandra, atractiu.
7: A-T-R-A-C-T-I-U.
1: Magistrat.
7: M-A-G-I-S-T-A-T.
10: T'has deixat una R abans de la...
1: Doncs en aquest segon nivell heu fet un total de 2 encerts que sumen 400 punts al vostre marcador. És el moment ara de saber com van aquests recomptes generals. Jurat, t'escoltem.
10: Doncs aquestes són les puntuacions a hores d'ara. L'Institut Mediterrània del Vendrell té acumulats un total de 3.300 punts. I l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat en té un total de 700.
1: Doncs l'Institut Mediterrània del Vendrell, que de moment es posa per davant, però encara queden unes quantes proves en aquesta semifinal d'avui. El Picalletres no perd el ritme. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap a la Paula Milara. La cantant lleidatana va ser la guanyadora de la tercera temporada del concurs Objectiu Paqui i també va guanyar, al desembre de 2025, el concurs de bandes emergents de la Casa de la Música de Lleida. La Paula es mou dins el pop-rock amb tocs acústics. Darrerament ha optat també per cantar en anglès, però avui escoltarem un dels primers senzills en català que va treure, Tornes. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? Després haurà de contestar un dels tres. Vinga, escoltem la Paula Milara i el seu Tornes.

0: Molta personalitat té la Paula Milara. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut Mediterrània, vinc amb vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, amb què es fonen els colors?
2: Amb el vent.
3: Correcte, escoltem-ho.
4: Colors que es fonen amb el vent i tu.
0: Molt bé, doncs 200 punts que teniu al sac i ara és el torn de l'Institut Ribera Baixa. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. La protagonista de la cançó, on demana que torni l'altra persona?
5: Casa.
3: Correcte, també, escoltem-ho.
4: Vine, torna a casa, comença un nou camí.
0: Perfecte, doncs aquesta pregunta que també encerteu i per tant sumeu 200 punts al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Entrem al tercer nivell de lletreig i aquí hi trobem paraules més llargues i complexes. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podeu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Mediterrània. Abril, preparada?
2: Sí.
0: Temps. Irremeiable.
2: I-R-R-E-M-E. I-A-B-L-E.
0: Oftalmòloga.
2: O-F-T-A-L-M. O amb accent obert, L-O-G-A.
0: Disposessis.
2: D-I-S-P-O-S-E-S-I-S.
3: Dues S abans de la I.
0: Martí, longitudinal.
6: L-O-N-G-I-T-U-D-I-N-A-L.
0: Qüestionable.
6: Q-U-E.
3: La U porta dièresi.
0: Carla, negligència.
7: N-E-G-L-I-G-E amb accent obert, N-C-I-A.
0: Desconjuntat.
7: D-E-S-C-O-N-E-J.
0: Doncs en aquest cas heu fet 4 encerts que sumen 1.200 punts al vostre marcador. Torna ara de l'Institut Ribera Baixa. Javi, preparat?
8: Sí.
0: Temps. Dimensional.
8: D-I-M-E-N-S-I-O-N-A-L.
0: Paradisíacs.
8: P-A-R-A-D-I amb accent.
3: No porta accent aquesta I, és la següent.
0: Alejandra, conforméssim.
9: C-O-M.
3: S, no fe.
0: Clàudia, restitutori.
9: R-E-S-T-I-T-O.
3: És una U.
0: Doncs heu fet un encert que suma 300 punts al vostre marcador. El concurs entra en la recta final, però abans repassem aquests marcadors globals amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, quan vulguis.
3: Les puntuacions en aquests moments són les següents. L'Institut Mediterrània del Vendrell té un total de 4.700 punts i l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat en té un total de 1.200.
0: Doncs amb aquests resultats arribem a l'última prova del Picalletres, una prova en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts. I és que ja sabeu que en aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació. I això us podrà donar, potser, el pas a la gran final. Tot seguit ho sabrem. Molta sort.
1: La mega paraula.
0: A El funcionament de la prova és molt simple. Heu de postar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima tots els punts que teniu acumulats, d'acord? Com més punts guanyeu, més possibilitats tindreu de guanyar-vos un lloc a la gran final del Picalletres. Vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Víctor Merencio, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
5: Doncs bé, el representant de l'Institut Mediterrani serà el Martí.
0: Doncs en Martí, que intentarà lletrejar aquesta mega paraula, i Marc Quintú, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula.
8: Doncs per part de l'Institut Ribera Baixa ho farà el Javi.
0: En Javi, que també intentarà lletrejar aquesta mega paraula, doncs ara el que us demano als dos equips és que penseu la vostra aposta i la custodieu bé. Com ja sabeu, tots dos competiu amb la mateixa paraula, per tant, desconnectarem una emissora en cada moment del lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Per tant, desconnectem ara, primer de tot, del Prat Ràdio. Marc Quintú, fins ara.
8: Fins ara.
0: Comença la prova a l'Institut Mediterrània. Estàs preparat, Martí?
6: Sí.
0: Som-hi, doncs. La mega paraula d'avui és un terme que defineix les cavitats o espais situats entre les cèl·lules d'un teixit ocupats per una substància gelatinosa o líquid que faciliten el transport de nutrients, gasos i la comunicació cel·lular. Són espais que actuen com a nexe d'unió, donant consistència i estructura als teixits i òrgans. La mega paraula d'avui és l'adjectiu plural intercel·lulars.
6: Intercel·lulars.
3: Endavant.
6: I-N-T-E-R-C-E-L geminada U-L-A-R-S.
0: Molt bé, Martí, aquí seguretat, consistència, així m'agrada. Has lletrejat la mega paraula correctament. Faltarà veure com ho farà l'equip contrincant i, per tant, anem al torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Per tant, desconnectem de ràdio al Vendrell. Fins ara, Víctor Merencio.
5: Gràcies, fins ara.
0: Institut Ribera Baixa, sou a punt? Estàs preparat, Javi?
10: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de l'adjectiu que descriu els buits o espais físics que es troben entre les cèl·lules d'un teixit animal o vegetal. Aquests espais generalment estan ocupats per un líquid intersticial, és a dir, una substància gelatinosa o aquosa que facilita la unió, la comunicació i la nutrició de les cèl·lules. La mega paraula d'avui és l'adjectiu plural intercel·lulars.
10: Intercel·lulars.
3: Endavant.
10: I-N-T-E-R-C-E la geminada U-L-A-R-S.
0: Molt bé, Javi, has lletrejat correctament aquesta mega paraula, però el que falta saber és com ho ha fet l'equip contrincant. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i, concursants, ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Víctor Merencio, quants punts havia apostat el teu equip?
5: El meu equip s'havia apostat 100 punts.
0: 100 punts que havia apostat l'equip de l'Institut Mediterrània. I, Marc Quintú, quants punts havia apostat el teu equip?
8: Doncs els havíem apostat tots, 1.200.
0: 1.200 punts apostats per part de l'equip de l'Institut Ribera Baixa. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Mediterrani ha lletrejat la mega paraula correctament. I l'Institut Ribera Baixa ha lletrejat la mega paraula correctament, també. Només ens queda saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador i, per tant, es convertirà en el segon finalista d'aquesta temporada. Tens la paraula, jurat.
3: Les puntuacions finals d'aquesta segona semifinal són les següents. L'Institut Mediterrani del Vendrell ha aconseguit finalment 4.800 punts i l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat n'ha aconseguit 2.400.

0: I Carla i Abril, a veure, què us ha resultat més difícil en aquesta semifinal?
1: Sobretot el tercer nivell de lletrejar, que ja surten paraules bastant complicades.
0: Sí, però sí. Bé, ho heu fet molt bé, eh? En tots els nivells de lletreig heu fet molts encerts, cosa que us ha portat a ser finalistes d'aquesta temporada del Picalletres. Per tant, moltíssimes felicitats i no ens volem oblidar tampoc de parlar amb l'altre equip de l'Institut Ribera Baixa. Marc Quinto, com esteu per aquí?
2: Hola, doncs prou bé, perquè hem arribat a la semifinal i,
0: exacte,
2: i estem contents. Ens hagués encantat arribar a la final, però bé, aviam què ens diuen ells i elles.
3: Sí, nosaltres creiem que ho podíem haver fet millor, però estàvem una mica nerviosos.
4: Bueno, l'any vinent tornarem i ho farem millor.
0: Oh, i tant, clar que sí. Sí,
4: i guanyarem.
0: Ben dit, aquí, fent apostes clares. Bé, moltíssimes felicitats a vosaltres també. Per part meva, només em queda acomiadar-me dels locutors d'avui, Víctor Merencio, Marc Quinto i concursants. Moltes gràcies per haver vingut avui aquí amb nosaltres a concursar.
5: Gràcies a vosaltres, un plaer.
2: Gràcies, tot un plaer.

0: amics i amigues, s'ha acabat aquesta segona semifinal. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a Ràdio El Vendrell i al Prat Ràdio per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació i preparació. La propera vegada que ens retrobem serà per celebrar la gran final radiofònica del Picalletres d'aquesta temporada. Esperem fer una grandíssima final amb els dos centres finalistes. En tenim moltes ganes, així que marxem a preparar un gran programa que estigui al nivell que mereix l'ocasió. No hi falteu, a reveure!
1: Lletres, el concurs que juga amb la llengua a la teva emissora local.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Els joves i les joves d'entre 12 i 16 anys tenen fins aquest diumenge oberta la inscripció en línia als tallers d'estiu que ha programat la Regidoria de Joventut. Els tallers es desenvoluparan durant 4 setmanes, del 29 de juny al 24 de juliol, a l'escola Joan Salvat Papaseit. La regidora de Joventut, Marina Escribano, ha parlat d'una oferta de tallers engrescadors i millorada respecte a l'any passat. Marina Escribano.
1: Jo crec que és una oferta i una proposta molt xula, que pot engrescar, que millora també respecte l'any passat i, per tant, penso que és molt, molt atractiva pel públic adolescent.
0: Cada jove pot apuntar-se al nombre de tallers que desitgi, hi ha circ, cuina, teatre, dansa urbana i pintura mural, entre d'altres. Tots els tallers són gratuïts. I dir també que el Club Muntanyenc Mollet ha organitzat la primera marxa per gallecs, inclosa dins el circuit català de marxa nòrdica. La prova tindrà lloc demà diumenge. Es tracta d'un recorregut d'11 quilòmetres de baixa dificultat. El lloc de sortida i arribada és la pista municipal d'atletisme. La recepció de participants es farà a les 8 del matí. Àlex Castelltort, practicant i expresident del club, ha destacat la vessant terapèutica que té la marxa nòrdica.
2: Mous els braços, tot, però això està considerat una activitat terapèutica, que crec que és, a part d'esportiva, és una cosa a tindre en compte.
0: Les inscripcions a la primera marxa per gallecs es podrà fer fins al mateix dia de la prova. El preu d'inscripció és de 12 euros per als socis del club i de 14 per als no socis. Ràdio Mollet, la informació.

0: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
1: A les portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa el defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
2: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
1: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
3: A les portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.
4: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès,

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.
1: Bon dia. Benvinguts al combat dels poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui us portem un llibre d'un poeta actual que es diu Biel Mesquida. El Biel Mesquida va néixer a Castelló, a la ciutat de Castelló de la Plana, i l'any 1947, però se'n va anar a viure a Mallorca i pot allà molts anys, perquè hi veureu que la seva poesia, les formes verbals i això, i moltes paraules, són típiques de Mallorca. És un biòleg, a part de crític, i evidentment escriptor de poesia. Ha guanyat uns quants premis, i entre ells el Premi Nacional de Cultura. I el llibre que us portem avui porta per títol Trast. Que Trast, si el busqueu al diccionari, té moltes excepcions, com la separació que hi ha al màstil dels instruments de corda, com la guitarra, que serveixen per marcar les diferents notes, però també és el banc on seuen els remers a la barca. Com que només és el títol, doncs cadascú que es quedi amb el que li agradi més. I el llibre està separat amb seccions, que cadascuna té com 12 o 13 poesies, sense títol, només les va numerant. O sigui que jo les llegiré tal com ho escriu ell. Posa a la primera poesia que us llegiré la paraula tateix, que no l'he trobada al diccionari, i pel context jo crec que deu ser una forma potser local de dir tanmateix, que vol dir malgrat tot. No ho neguis, no ho maquillis, no ho amaguis, no ho facis fonedís. Tateix no s'ho creuria ningú i podràs temer-te de quanta raó tenen els que et diuen que ets un il·lus. Tanoca. Segon. Vius al caire de l'abisme, com la brevetat de la llum que funda prodigis entre les branques. Només t'adonaràs que la cosa és seriosa quan la mina personal t'esclati als peus.

3. A la pantalla d'aquell cinema entraven els deserts gelats, la música silenciosa que aixordava els sentiments que ballaven, les dramatúrgies del dolor que esperaven rere els revolts quan apareixien pandèmies i reliquiaris, tudats per les servícies dels assassins, per les bombes que esclataven de cop, jardins secs on la lluna dibuixava ombres d'enigmes brillants, constel·lacions de caravanes on els humus es desfogaven, històries desgraciades feien mal i no volia escoltar ningú els himnes de la tristesa. A la pantalla d'aquell cinema entraven monstres i estrelles, caramulls de fems acumulats per suïcides diogènics, a voler la cremor del capvespre, hemorràgic, estivat de gemecs, catàlegs de carn escorxada pels temps convulsos i xerecs. A la pantalla d'aquell cinema entraven els fils brodats de la tendresa, damunt el tambor del món.

Quart. A la fi, arribar l'olor de la pluja per aquelles finestres que miren cap endins i aconseguir el prodigi dels bàlsams que entapissen les platges abandonades on abans pasturaven les copinyes i els somnis. A la fi, arribar l'olor de la pluja i entelar la desolació dels miralls on cauen els morinos rossos i els pensaments furtius. A la fi, arribar l'olor de la pluja i tancar, tacar a batzef les randes dels llençols.

Ara comencem un apartat que porta per títol Osques fetes a mà i a consciència. Hi ha una citació aquí a la portada d'Anton Chekhov. Allà on es fonia la claror del capvespre i reposava, reflectida, alguna cosa eterna i de fora d'aquest món. I els poemes diuen així, el primer. Ja sabia, i sabia la respiració de les ones des d'aquella habitació del tercer pis que no existeix. I on visc ara mateix. I compt, muntanyes d'escuma de salada i perdicions. Aquest com que sortia al poema anterior és l'infinitiu del verb comptar, o sigui, nosaltres en diríem compto. I el poema que ve ara surt la paraula cruís, que és el plural de cruí, que vol dir clivella. 2. Salvaré la fragilitat amb mots ben tensats. Salvaré la fragilitat amb silencis sense cruís. Salvaré la fragilitat amb els tremolors continguts. Salvaré la fragilitat confegint temps de la teva absència.

El proper poema hi surt la paraula sementer, que és un terreny on es sembra o s'ha sembrat una planta determinada, o sigui, tot el terreny de la mateixa planta. I la paraula bauxes, que el plural de bauxa, que vol dir una cosa extraordinària que s'ha per celebrar. I xeixes, que és un tipus de blat. Tercer. Passatgers que s'empalmen i s'entremesclen davant la porta de la cambra. És un desert, és un mar, és un sementer. És el lloc del dolor i del ple, del descans i del pensament, del vertigen i del somni, de les salutits altes i els desficis, de l'extrema carícia de l'oblit. Mir el llit desfet, cadascuna de les rues una geografia de bauxes, cadascun dels plecs un enigma de xeixes, cada tacte dels draps el caminoi de les perdicions.

quart. Naufragi a mà. Sempre em sorprèn allò que apareix. L'emergència dels mots. El saber dels fracassos. Estim els accidents, aquesta frigidesa sobtada que em fa volar per la planúria i el tinter. Els errors m'obrin noves rutes, apaguen electricitats extremes, les estridències obliqües, els ocells flamejants. Quedo entotsolat. La cosa poca, feta una embosta de sons efímers que es claven dins l'atzur brut.

Ara sentirem el començament del concert per piano i orquestra número 2 de Brahms. Ens l'ofereix la Simfònica de Galícia, dirigida per Dimas Slobodeniuk, és un cognom d'un home rus que ara resideix a Finlàndia, i el solista del piano és Nelson Freire.

Cinquè. Continuem amb els poemes de Biel Mesquida, del llibre Trast. Ja estàvem a l'apartat que porta per títol Osques fetes a mà i a consciència, i comencem, com us dic, pel poema cinquè. Com fuig la llum exaltada, la llum ferida, la llum extrema, la llum densa, la llum callada, la llum resistent, la llum de dins, la llum feresta, la llum exigua, la llum d'ombra, la llum feixuga, la llum difícil, la llum de ferro, la llum desfeta, la llum niada, la llum mortal.

6. Ho he oblidat just saber-ho. La frase ha volat cap al no res, on anirem tots. Aquesta és la història.

7. La delicadesa de les pedres. He tocat una pedra del cementer. N'he sentit els batecs. He tocat una pedra del roter. N'he sentit els batecs. He tocat una pedra del pedreguer. N'he sentit els batecs. He tocat una pedra de la paret seca. N'he sentit els batecs. Tota la llum amagada vessava de les pedres apagades. Tota l'esplendor oculta amarava les pedres opaques. L'esperit de les pedres, oblidat i no ningú, sostenia amb fonaments de vida la desolació de la terra i era un planter d'existència.

Ara saltarem en el mateix apartat el poema 11. No vols que tot es perdi en el no-res. Com a traces molt lleus en un paisatge que no pots veure perquè la finestra de l'hotel està tapiada des de fa estona. Com una textura, com una certesa, com una espera. S'ha obert la porta inexistent i rodoles per una escletxa que no té fi. És com un somni fals, una olor vana, un gust amarg que et retorna al passat un cop i un altre cop, com la respiració afadigada del mar. Hi ha inquilins en aquesta cambra que sembla que no et veuen. Tenen gestos absurds, converses inintel·ligibles, tremolors convulsos, raptes i calmes. La seva indiferència és molt afectada. Només un nin, de vegades, passa corrents, s'atura i et sosté la mirada. Sense ell, dubtaries que fossis aquí. Sense ell, dubtaries i callaries com un mort. XII. Enregistra el temps el seu deixant intacte com les ferides invisibles d'un jardí. Sé que visc dins les ruïnes de l'hotel. Només un contacte amb desgana i aquell angle fred, l'alteració de la llum que correspon al meu llit ben desfet, poden assegurar-me que som aquí. Dins la intuïció d'un color esparverat i cert que no em diu res, però m'atura. M'assegura el lloc i l'estada entre parets invisibles. No trob la manera de sortir de l'hotel per aquests espais romputs, inservibles, per aquests records retallats i buidencs, que sembla que baraten tot el temps i em deixen sol com les cuques molles. He partit el que va ser un balvedere, però l'espai està invertit a les totes i no hi reconec cap nom.

13. Era una taca groga de crisantems damunt de la tauleta de nit. I allà baix, el mar. Mentida. Les gotes de llum m'enceguen. Morben. Em fan mal a la retina. Un inquilí que ocupa el meu llit encén l'escena com un personatge de Hooper. Si és una dona tota nua que passa, o sembla que passa, immòbil com una estàtua, i quan parpelleig, s'esfuma i queda tot sol en aquest no lloc impossible on no s'aturen de fer obres de desconstrucció, desbocament i badall, com si tingués una son inacabable.

Ara encetem un apartat del llibre que es diu L'ortografia despoblada. I hi ha una citació de Manuel Bauxauli que diu: "Fes que aparegui allò que, sense tu, no es veuria mai." I el primer poema diu així: "Si no sabessis les notes que hi ha entre els vertígens, podries endevinar el batec exacte de la pèrdua, la caiguda del full dins l'aigua del safareig, damunt els peixos inerts."

En el segon surt l'expressió et xapen, i xapen és del verb xapar, que vol dir cobrir amb xapes, aplacar a vegades amb un metall. Dos. Respires a poc, com si et morissis, perquè l'espai s'ha trencat i els bocins et xapen sense motiu ni compassió.

3. Crema el silenci del capvespre. Aixeca el vent de la saviesa. Cap caminoi que fas, surt a l'entrada on no tornaràs mai. En el següent poema, la paraula ratxilleres vol dir escletxes. 4. Calcaràs la veu sense tons i podràs entreveure per les ratxilleres del desig, l'entreforc i la cruïlla on vols desviure't.

Bé, doncs, aquí deixem per avui el programa del Combat dels Poetes, que havíem dedicat a Biel Mesquida i el seu llibre Trast. Com sempre, us desitgeu que passeu molt bona setmana.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària.
2: També es troba afectada el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, però en aquest cas la circulació ja s'ha pogut reestablir.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Més mobilitat, la P7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya.
2: Durant el matí s'han arribat a registrar retencions de més de 10 quilòmetres en alguns punts, mentre que un accident a la C58 a Montcada i Reixac també ha complicat la circulació en aquest sentit cap a Sabadell, obligant a tallar dos carrils.
0: Parlem ara de successos. Una macro batuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes.
2: L'operatiu ha mobilitzat 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Estem tenint un dissabte anticiclònic molt estable aquí a Catalunya, on a primeres hores del matí tenien temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana amb valors per sobre dels 20 graus. El matí ha estat en conjunt molt assolellat, tot i que hem tingut l'arribada de molts núvols als ibrins, sobretot per la franja de ponent. Aquestes hores del dia, sense cap mena de dubte, les principals protagonistes tornen a ser les temperatures, i és que, per exemple, a tot el prelitoral català ja tenim valors que superen aquests 30-31 graus, i a primeres hores de la tarda esperem arribar als 34-36 graus a punts del Pla de Lleida. Aquesta tarda continuarem amb aquesta calma i tranquil·litat, amb alguna nuvolada anecdòtica que es deixarà veure sobretot a la zona del Pirineu. Demà diumenge al matí, calma i tranquil·litat, i a la tarda, aparició d'algun ruixat que podrà anar acompanyat de tempestes, sobretot al sector del Pirineu més oriental. Temperatures que patiran poques variacions. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: Parlem també de cultura. Oques Gràcies ha posat el colofó a la primera jornada del Cabro Rock.
2: Ho ha fet amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
0: I en els esports, a la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell juga aquesta nit a les 9 al camp del Zamora al partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Comencem avui parlant de mobilitat, perquè la circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser, a la comarca del Ripollès, per un presumpte sabotatge a la catenària, així ho ha informat Adif.
2: Al seu compte d'X, el gestor ferroviari ha adjuntat 4 fotografies de l'acte vandàlic a la infraestructura i Renfe ha assegurat que s'ha obert una investigació. Un tren ha quedat aturat a la via i s'ha restablert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. En paral·lel, un tren aturat per manca d'atenció a la catenària ha afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, a l'Alt Empordà, encara que en aquest cas ja s'ha reestablert l'atenció i es circula per ambdues vies entre Figueres i Llançà. No obstant això, la circulació a l'R11 es manté per única via entre Llançà i Portbou. Hi ha supressions selectives als trens de mitjana distància i un retard mitjà estimat de 15 minuts.
0: Marxem ara a les carreteres. L'AP7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya, i diem han concentrat perquè a hores d'ara la situació ja es troba bastant més normalitzada, però en aquest sentit ens porta a la darrera hora des del Servei Català de Trànsit. Fina Araque, Fina, bon dia.
3: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la C58 a l'altura de Montcada i Reixac. En aquests moments encara hi ha un carro tallat arran d'un accident que s'ha produït a la calçada en sentit nord, en sentit Sabadell. La incidència encara provoca retencions a la mateixa C58 des del nus de la Trinitat i també afectació viària a la pota nord, a Santa Coloma de Gramenet, des de l'altura, com dèiem, de Santa Coloma fins al nus de la Trinitat, en aquesta pota nord, i també a la ronda litoral, a la B10, amb retencions des de l'altura de Sant Adrià de Besòs en sentit Trinitat. També destaquem a la ronda litoral, en sentit Llobregat, un tram de retencions a la zona de Poblenou fins a arribar a la Barceloneta, i acabarem situats a la demarcació de Tarragona, on hi ha una grua de gran tonatge a l'altura de Tarragona, a la T11, on provoca afectació viària arran d'una grua de gran tonatge que està cremant. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
0: Moltes gràcies, Fina. Seguirem molt atents en les properes hores a l'estat, doncs, de la xarxa viària del trànsit a Catalunya. Parlem ara de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts. Entre tots ells acumulaven 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinència d'armes.
2: L'operatiu, amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada, es va dur terme ahir divendres entre les 2 de la tarda i les 10 de la nit. Escoltem Rafa Tello, cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana i Proximitat de Barcelona.
5: Bé, hem tingut incidents puntuals, tots lligats amb el crim organitzat, que és una problemàtica global, però sí que tenim un augment, el notem, ens preocupa, perquè s'està treballant d'una manera molt professional i molt efectiva per baixar les dades delinqüencials, i aquestes incidències, doncs, fan que hi hagi alarma. Que hi hagi alarma, que passis de tenir una ciutat molt controlada, on es viu bé, on pot ser que hi hagi algun fet, però quan passen coses així, doncs puja l'alarma social.
2: El dispositiu es va desenvolupar amb especial atenció a Sants, Zona Franca, amb dos morts en l'últim mes al carrer de Mineria, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer Balmes, cap a la part alta de la capital catalana, on dimecres, en plena visita del Papa, va morir un home d'un tret al cap.
0: Seguim parlant de successos i no ens movem de la capital catalana. La Guàrdia Civil investiga dues persones a la província de Barcelona per una estafa en la compra-venda de material de construcció a través d'una plataforma d'internet.
2: La víctima, un veí de la província de Lleó, va ser enganyada en intentar adquirir tanques i bastides de segona mà. L'afectat va localitzar l'anunci a la plataforma i va contactar amb el venedor, que amb l'excusa d'agilitzar la gestió va instar la víctima a abandonar el xat oficial i traslladar la conversa a una aplicació de missatgeria instantània. Llavors el venedor va reclamar el pagament immediat de les tanques i vestides de segona mà i va donar les dades bancàries d'una tercera persona, la seva presumpta parella, qui era qui havia de gestionar l'enviament del material.
0: Passem ara a Girona, on el jutjat de guàrdia ha enviat a presó dos homes de 35 i 44 anys per pagar diners a tres adolescents menors de 16 anys, tots ells, a canvi de mantenir relacions sexuals.
2: Segons ha avançat el diari de Girona i ha confirmat la CNN, els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. Arran de tenir-ne coneixement, els Mossos van iniciar una investigació que va concloure amb la detenció d'un dels sospitosos el 28 de maig passat i de l'altre dimecres 10 de juny. Els arrestats contactaven amb les tres noies, totes tres menors de 16 anys, i a qui coneixien, i els hi pagaven diners a canvi de tenir relacions sexuals amb elles.
0: Parlem ara del risc d'incendis, i és que les temperatures d'aquesta primavera són més altes del que és habitual, i això, com diem, està fent augmentar la preocupació pel risc d'incendis forestals.
2: La situació és especialment delicada en zones afectades per ventades recents que han deixat una gran quantitat de material sec al bosc. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
6: A pocs dies de l'inici de l'estiu creix la preocupació per l'estat dels boscos i el risc d'incendis. A la Garrotxa, municipis com Maià de Montcal, alerten que les ventades de la primavera han deixat molts arbres caiguts i reclamen més ajudes per fer gestió forestal, en especial el camí de Santa Magdalena. Tavi Casadevall és alcalde de Maià de Montcal.
7: Demanaríem que les administracions superiors actuïn perquè el dia que un lloc com la Garrotxa pateix un incendi important, com va passar a l'Empordà fa uns anys, tindrem problemes greus perquè hi ha molta massa forestal que no està ben gestionada i que realment s'ha d'actuar.
6: Aquesta preocupació coincideix amb la previsió dels bombers de la Generalitat, que alerten d'una campanya d'incendis complicada per la sequedat de la vegetació, les altes temperatures i l'acumulació de massa forestal. El cos recorda que els incendis són cada cop més intensos i insisteix en la importància de la prevenció i la gestió dels boscos. Ricard Expósito és cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
8: Clar, què passa? Que cada vegada anem abandonant més el territori, tenim més acumulació de combustible al bosc i el dia que creme pues, genera molta més energia, més els efectes del canvi climàtic, que no només estan els efectes a nivell de superfície, sinó a nivell de l'atmosfera. Això provoca que tinguem uns incendis que cada vegada siguin, que puguin ser potencialment molt més perillosos.
6: La principal preocupació de la campanya són els anomenats focs de sisena generació, de propagació molt ràpida, imprevisible i d'una intensitat extrema.
0: Obrim ja plana política. Parlem del Partit Socialista, que ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí a menys d'un any es presentaran a les eleccions com a alcaldables. Els socialistes, recordem, han guanyat representació a 9 pobles on fins ara no tenien candidat.
2: Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa, i primer secretari del partit.
9: A Vallburguina, a Aitona, a Sant Pere Pescador, a Avinyonet de Puigventós, a Torrelavit, a la Cabra del Camp, a Vilanova de la Barca, a Obagés i a Marganell. 9 pobles i ciutats de Catalunya amb candidatura progressista per desplegar el nostre projecte. El govern de tothom és a tot arreu.
0: Seguim parlant d'acció de govern, o en aquest cas del govern socialista, precisament, i és que s'eliminaran les taxes portuàries que han de pagar les confraries de pescadors com a mesura de protecció cap a l'activitat pesquera de Catalunya.
2: I és que la flota d'arrossegament, molt important a Catalunya, és la principal afectada per les restriccions de pesca imposades per Brussel·les. El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, demana fer costat al sector des de tots els àmbits. Ho ha demanat precisament des de Palamós, on s'està fent la Fira de la Gamba, en declaracions tot plegat a Televisió Costa Brava.
10: Hem augmentat les ajudes també per la transformació, però també per les cofradies, i també eliminarem, per exemple, la taxa que es paga als ports per part de les cofradies, l'eliminarem perquè estem en un nou context en el qual el que hem de fer precisament és ajudar a les cofradies en la utilització dels ports i de l'activitat del dia a dia. Sobretot, no podem perdre capacitat pesquera, no podem perdre més pescadors, més embarcacions, perquè això no ho recuperarem. I per tant, mentre fem aquesta transició de que ens augmentin les quotes de gamba que s'elimini la doble limitació i ens donguin més dies, sobretot que tothom ajudi, que generi complicitat i que lluiti per la pesca de casa nostra. Sigui una persona de la muntanya, sigui de Barcelona o sigui del litoral, jo crec que ens hi juguem molt.
2: Els pescadors d'arrossegament només poden sortir a pescar fins a 143 dies l'any i condicionats a mesures ambientals i de pesca selectiva.
0: Parlem ara de política local, perquè el republicà Raúl García és, des d'aquest migdia, el nou alcalde de Torredembarra.
2: Aquest és el segon relleu del mandat i respon al pacte de govern entre Esquerra Republicana, el PSC i Junts, que van signar després de les municipals de fa 3 anys. Ens explica des d'Ona la Torre, Anna Plaza.
11: L'elecció de Raúl García com a nou batlle de la Torre, el tarragonès, s'ha fet en un ple extraordinari. El republicà ha aconseguit una àmplia majoria absoluta amb el vot favorable dels 3 partits que conformen el govern. En el ple han dominat paraules com lleialtat, continuïtat i confiança. I García s'ha referit al repte majúscul que per a ell suposa assumir l'alcaldia. També ha assenyalat els projectes importants que Torredembarra té sobre la taula, alguns heretats del passat.
12: Ens trobem en un moment clau, amb projectes com la rehabilitació de l'escorxador, al qual li podrem donar un ús en els pròxims mesos quan finalitzin les obres, o la construcció del nou CAP i tota la millora del seu entorn. A més, poder plantejar un projecte com el Teatre Auditori i dotar la Torre d'un equipament que mereix des de fa anys i que encara ens recorden èpoques massa fosques.
11: Raúl García és el tercer alcalde de Torredembarra aquest mandat. El primer va ser el també republicà Eduard Rovira i els 2 darrers anys el càrrec l'ha ocupat el socialista Vale Pino. Tot just fa unes setmanes García també va ser proclamat cap de llista d'Esquerra a les pròximes municipals.
0: No és l'únic canvi de govern que es du a terme aquest cap de setmana, perquè Vot tanca també avui el capítol de traspassos d'alcaldies a les Terres de l'Ebre, fruit, com diem, de pactes de mandat entre diferents forces polítiques.
2: Núria Molet, de Som Vot, Movem Terres de l'Ebre, tenen tres regidors, donarà pas a Jaume Sabater, únic regidor de Junts i que fins ara ha ocupat la primera tinença d'alcaldia.
0: Anem ara amb un apunt de salut, perquè avui es celebra el Dia Mundial contra el Càncer de Pell, i és que els experts alerten que el melanoma continua augmentant a Catalunya. Cada any se'n diagnostiquen 1.200 de nous i la incidència creix a un ritme superior a l'1% anual.
2: La conscienciació social i l'autovigilància de la pell afavoreixen els diagnòstics precoços, fet que situa la taxa de supervivència en el 90%. Els especialistes recorden que molts melanomes són conseqüència de l'exposició acumulada a la radiació ultraviolada al llarg de la vida, especialment durant la infància i l'adolescència. La prevenció continua sent la millor estratègia, evitar el sol en les hores de màxima intensitat i utilitzar protecció solar.
0: I anem ara amb un parell de notícies d'àmbit local. El centre de Sant Cugat del Vallès torna a acollir una nova edició de la Nit en Blanc, la Festa del Comerç.
2: Enguany comptarà amb la participació d'un centenar de comerços i una seixantena d'establiments relacionats amb l'hostaleria, els quals oferiran tota mena de promocions, descomptes i degustacions. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
13: Amb el lema «Quan la lluna minva, Sant Cugat s'encén», la ciutat s'omplirà de vida aquest dissabte al vespre amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga de marxandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. Pel que fa a la faceta més cultural de la jornada, Sant Cugat tornarà a ser l'escenari de moltes de les escoles de música i dansa de la ciutat. Concretament, enguany participen en la Nit en Blanc 9 escoles de dansa, 2 escoles de música, 9 grups de música amateurs i 6 cantants, així com el Centre Genori de Moragues i l'Escola Menxo Duran. A més, tant a la plaça de Sant Pere com a la plaça d'Octavià hi haurà 2 espais de degustació amb un total de 4 restaurants associats.
0: I seguim amb una altra notícia d'àmbit local, i és que fa un any que el ramat de vaques del Corb, situat al peu del poble del Fonoll, a la Conca de Barberà, forma part d'una prova pilot del projecte Territori de Vincles de l'Associació Vall del Corb per promoure així la silvopastura d'una forma sostenible i rotativa. Des de l'Espluga FM Ràdio, Laia Molné.
14: Per fer això possible, les 20 vaques del ramat porten instal·lat un collar amb una bateria amb GPS incorporat. El ramader pot dissenyar la zona de pastura amb una aplicació i els animals no poden sortir del traçat dissenyat virtualment. Ho explica el promotor de les vaques del Corb, Miquel Bufarull.
15: Aquests collars es basen, bueno, porten un monitor, una bateria aquí al coll, com si fos una esquella antiga, però sense esquella, on va una bateria i dintre pues, un petit d'això que rep via satèl·lit, rep la informació, on pot fer un ballar virtual, que no cal alambrada ni contaminar amb alambres i ni pals, ni pues, les costes que té en fer una alambrada. I bueno, llavors pot fer moltes divisions internes i un control molt fàcil. Un ballar virtual, tu fas un ballar virtual amb el programa que tens al mòbil o a l'ordenador, i on fas doncs, les diferents zones on vols que pasturin, les modificacions com tu vulguis, les hores que tu vulguis.
14: Això ajuda a evitar l'impacte al paisatge amb tanques reals i fa que la gestió de silvopastura per zones sigui molt més fàcil de gestionar i planificar.
0: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música. Oques Gràcies ha posat el colofó a la primera jornada del Cabro Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
2: La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les 4 actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. Durant el concert, Oques Grasses ha tocat temes icònics del grup liderat per Josep Montero, com Cool o Serem Ocells. La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, The Tallets o Búhos. Aquesta és l'edició més multitudinària del festival, que entre avui i demà reunirà 24 artistes dels Països Catalans amb un aforament de 60.000 persones.
0: Parlem també de cinema. El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, acomiadarà avui amb la gala de Cloenda de la seva 18a edició, la qual ha esdevingut un èxit de públic i participació.
2: El comitè organitzador en fa una valoració molt positiva. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
16: El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, arriba aquest dissabte al seu punt final. La 18a edició del certamen tancarà portes amb la gala de Cloenda i el lliurament de premis, que estarà conduïda per l'humorista Andrés Feingold. Durant l'acte també es lliurarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor, director i guionista Joel Joan, en reconeixement a la seva trajectòria i contribució al sector audiovisual en català. Els codirectors del festival, Cris Gambini i Toni Pinel, fan una valoració molt positiva d'aquesta 18a edició. Destaquen la gran resposta del públic, l'alta participació dels equips tècnics i artístics de les produccions seleccionades, així com la bona acollida d'iniciatives com el Pitch de Projectes o el Fòrum Cinema i Educació. A més, el certamen ha registrat xifres rècords de participació, consolidant-se com una cita de referència del cinema en català. En parla Cris Gambin, codirectora del FICAT.
17: Queda una 18a edició, que és una xifra especial, cinema i història, que faríem història, ho sabíem, perquè cada any en fem, no? Però penso que quan mirem enrere dintre d'uns anys i recordem aquesta edició, jo crec que ens quedarem amb totes les petites històries que han anat sorgint arran de les pel·lícules que hem programat.
16: La gala de Cloenda se celebrarà avui a les 7 de la tarda a Roda de Barà i posarà el punt final a 9 dies de projeccions, activitats i trobades al voltant de l'audiovisual en català.
0: Continuem amb cultura. Marxem ara fins a Talarn, al Pallars Jussà, que es converteix avui en la capital del vi de muntanya.
2: La Fira del Vi del Pirineu arriba avui al seu dia central amb l'obertura del recinte firal i els tasts guiats. Des de Ràdio Tren Pallars Ràdio, Júlia Garcia.
18: Dissabte de plena activitat a la 14a Fira del Vi del Pirineu a Talarn. Després dels primers tasts d'ahir, avui el municipi s'omple de propostes. Aquest matí ja s'ha fet la ruta pels cellers particulars del poble i aquesta tarda els tasts continuen a la sala polivalent. Però el plat fort arriba a les 7 de la tarda amb l'obertura oficial del recinte firal a la plaça Ana Maria Gené, que s'allargarà fins a la matinada amb el Talarn Music Tasting. Escoltem l'alcalde de Talarn, Àlex García.
19: Vam començar a Talarn a fer una petita fira de fa 14 anys, podem dir, i, bueno, i ara estem, bueno, doncs crec que tenim una fira molt maca on representem el vi del Pirineu, per això ens podem anomenar com a capital del vi del Pallars, perquè veig que li donem un valor per projectar el món a partir dels seus propis recursos, vull dir, al final és això. I el vi per nosaltres és un producte extraordinari i és una manera d'explicar qui som i d'on venim.
18: La fira continuarà demà diumenge amb més maridatges.
0: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, perquè la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell, juga avui a les 9 al camp del Zamora al partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió.
2: La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
20: Les opcions d'ascens a segona divisió del Sabadell es decideixen en dos partits, el primer dels quals avui a les 9 de la nit al Ruta de la Plata, camp que estarà completament ple per la disputa del Zamora-Sabadell final d'aquest play-off. Dos equips que es veuen les cares, experimentats i amb un camí bastant similar després d'aixecar tots dos un 2-0 a les semifinals contra un filial. L'equip d'Àlex Arlequina, Òscar Cano, a la pròrroga contra el Villarreal B, el Sabadell de Ferran Costa amb un 3-0 contra el Real Madrid-Castilla a la nova Creu Alta. Tindrà una única baixa el tècnic sabadellenc, la d'Agus Kostia, expulsat en la última jugada d'aquest partit de semifinals que dèiem contra el Castilla. Avui a les 9 de la nit, amb la presència de més de 300 arlequinats a Zamora, més de 800 quilòmetres de casa, arrencarà aquesta primera de les dues tongades d'aquesta final. El bitllet per segona divisió passa pel Ruta de la Plata per aquest Zamora, Centre d'Esports Sabadell.
0: Seguim amb futbol català. El Badalona afronta demà l'anada de la tercera eliminatòria i la darrera d'ascens al camp del Compostela.
2: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. El partit a les 6 de la tarda es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: I baixem una categoria més, i és que la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro juguen avui l'ascens a la Tercera Federació.
2: Els pobletans compten amb un gol d'avantatge després de guanyar el partit d'anada, però són conscients que encara queda molt camí per fer. En cas de victòria visitant per la mínima, es disputaria una pròrroga i una tanda de penals per decidir qui accedeix a la categoria nacional. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
4: La Pobla de Mafumet i el Sant Maure juguen l'ascens a Tercera Federació. El filial del Nàstic de Tarragona compta amb un avantatge mínim del partit d'anada davant el Sant Maure d'un gol, però que no refia d'un equip que ja sap el que és donar-li la volta a una eliminatòria. Els pobletans tindran baixes significatives, però saben de la importància d'aquest partit, i pel club tarragoní tornar a categoria nacional després d'un descens compensat molt cruel ara fa dues temporades. Així valorava aquest enfrontament el tècnic de la Pobla Mafumet, Xavi Vilagut.
21: L'equip jo crec que ho té clar, que hem d'anar a fer un partit excel·lent i un partit de molt nivell per poder treure l'eliminatòria i evidentment ser molt intel·ligents en el que demandi cada moment del partit.
4: Una Pobla de Mafumet que compta amb l'avantatge gràcies als gols d'Eric Mora i els Bermut del partit d'anada, pilota aturada, però el conjunt de la noia també es fa fort en aquesta faceta que pot ser decisiva en un partit de tornada que es pot jugar o a 90 minuts o en pròrroga i penals inclosos. S'espera un ambient de gala al municipal de la Pobla Mafumet amb més de 1.000 entrades venudes per aquest enfrontament i 350 corresponen a l'afició visitant. El partit entre la Pobla Mafumet i el Sant Maure es disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda i es podrà seguir a la xarxa Més.
0: Parlem ara de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta es juga a les 9 de la nit. La Champions masculina ho farà contra el Prorreco italià.
2: Els mariners van superar el Ferencváros hongarès als penals a semifinals i buscaran a Malta la segona Champions de la seva història, 12 anys després de conquerir el títol continental.
0: I qui també busca una nova Champions és el Barça d'en Bol. En el seu cas, juga a les 6 d'aquesta tarda la semifinal a Colònia contra l'Aalborg danès, l'equip a qui precisament va derrotar a la darrera final que va guanyar ara fa 2 anys.
2: Els homes de Carlos Ortega busquen l'únic títol que encara no han guanyat aquesta temporada.
0: I acabem parlant d'hoquei patins, perquè l'Igualada va caure golejat al primer partit de la final de l'hoquei Lliga a la pista del Liceo.
2: L'equip de Marc Montaner no va tenir cap opció davant un conjunt gallec que es va mostrar molt contundent i es va apuntar al primer punt de l'eliminatòria guanyant per 8-2.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera

0: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
1: Avui va a pas de tortuga. Hi ha dies que sembla que tothom corri i a tu no t'ho sembla. Sents que vas tard, que no dones a l'abast, que mentre tu encara estàs obrint els ulls, la resta ja ha fet 100 abdominals, ja ha anat al mercat a comprar la verdura fresca i ha penjat un post a l'Instagram. I tu? Doncs tu et mires el cafè com si fos una prova d'accés a la vida adulta i et preguntes, vaig massa lenta? O és que el món va massa ràpid? Doncs avui vull parlar-te d'una fauna. Segurament la coneixes, la de la tortuga i la llebre, però te l'explicaré de diferent manera. Mira, escolta, la llebre corre tant que es confia i s'atura, es distreu. I la tortuga? La tortuga no corre, però tampoc para. I aquí és on està la lliçó. I no és sobre guanyar, és sobre com avances. Perquè potser tu no tens pressa, no ets de les que fan soroll, o potser no tens una vida perfecta com les de l'Instagram, però tens una cosa molt i molt important, la persistència. I això no surt als reels, però saps què? Et fa imparable. I la creativitat no neix corrent, neix en silenci, amb la constància i en fer un pas rere l'altre. No et deixis enlluernar per les llebres, perquè moltes corren tant que no saben ni on van. I tu, tortuga sigilosa, sense pressa, però en direcció. A la teva manera, ja estàs arribant, al teu ritme i amb sentit. Així que, si avui et sents lenta o cansada, recorda, no cal córrer per arribar a bon port.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: La circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària.
3: També es trobava afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, però en aquest cas la circulació ja s'ha pogut restablir.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Més mobilitat, la P7, la C33 i la C35 han concentrat les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya.
4: Durant el matí s'han arribat a registrar retencions de més de 10 quilòmetres en alguns punts, mentre que un accident a la C58 a Montcada i Reixac també ha complicat la circulació en sentit Sabadell, obligant a tallar dos carrils.
1: Parlem també de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes.
4: L'operatiu ha mobilitzat 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Estem tenint un dissabte anticiclònic molt estable aquí a Catalunya, on a primeres hores del matí teníem temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana amb valors per sobre dels 20 graus. El matí ha estat en conjunt molt assolellat, tot i que hem tingut l'arribada de molts núvols als híbrids, sobretot per la franja de Ponent. Aquestes hores del dia, sense cap mena de dubte, les principals protagonistes tornen a ser les temperatures, i és que, per exemple, a tot el prelitoral català ja tenim valors que superen aquests 30-30. 31 graus i a primeres hores de la tarda esperem arribar als 34-35 graus a punts del Pla de Lleida. Aquesta tarda continuarem amb aquesta calma i tranquil·litat amb alguna nuvolada anecdòtica que es deixarà veure sobretot a la zona del Pirineu. Demà diumenge al matí, calma i tranquil·litat, i a la tarda aparició d'algun ruixat que podrà anar acompanyat de tempesta sobretot al sector del Pirineu més oriental. Temperatures que patiran poques variacions. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I en els esports, en futbol, a la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell juga a les 9 al camp del Zamora, al partit d'anada de la final, per pujar a

0: segona divisió.
1: I en bàsquet, derrota del Joventut al segon partit de les semifinals de l'ACB per 90-76. A l'altra semifinal, el Barça té avui el primer matchball a la pista del Tenerife.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. La circulació a l'R3 de Rodalies continua interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària, així ho ha informat Adif.
1: Ho ha dit el seu compte de la xarxa social X. El gestió ferroviari ha adjuntat 4 fotografies de l'acte vandàlic a la infraestructura i Renfe, per la seva banda, ha assegurat que s'ha obert una investigació. Un tren ha quedat aturat a la via i s'ha restablert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. En paral·lel, un tren aturat per manca d'atenció a la catenària ha afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou. Encara que ja s'ha restablert, l'atenció ja circula per ambdues vies entre Figueres i Llançà. No obstant això, la circulació a l'R11 es manté per única via entre Llançà i Portbou. Hi ha supressions selectives als trens de mitjana distància i un retard mitjà estimat de 15 minuts.
0: Passem ara a la xarxa viària. L'AP7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya. A hores d'ara, però, la situació ja es troba molt més normalitzada, tant en aquests punts d'accés com a la resta de la xarxa. Només hi ha un carril tallat a la C58, al tram de Montcada i Reixac, en sentit Sabadell. Aquí, precisament, s'ha produït un accident que, en el seu moment, ha obligat a tallar dos carrils, ara, com diem, només en queda un de tallat, també un carril tallat a la C60 Argentona en sentit Granollers i un últim carril tallat, en aquest cas, a Tarragona, a la T11, al tram entre Constantí i Reus en direcció Lleida. Parlem ara de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, que entre tots ells acumulaven 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives més per possessió de drogues o tinença d'armes.
1: L'operatiu, amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada, es va dur a terme ahir divendres entre les 2 de la tarda i les 10 de la nit. Escoltem Rafa Tillo, cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana i Proximitat de Barcelona.
2: Bé, hem tingut incidents puntuals, tots lligats amb el crim organitzat, que és una problemàtica global, però sí que tenim un augment, el notem, ens preocupa, perquè s'està treballant d'una manera molt professional i molt efectiva per baixar les dades delinqüencials i aquestes incidències doncs, fan que hi hagi alarma. Que hi hagi alarma, que passis de tenir una ciutat molt controlada, on es viu bé, on pot ser que hi hagi algun fet, però quan passen coses així, doncs puja l'alarma social.
1: El dispositiu es va desenvolupar amb especial atenció a Sants Zona Franca, amb 2 morts en l'últim mes al carrer de Mineria. També va actuar a Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer Balmes, cap a la part alta de la capital catalana, on dimecres, en plena visita del Papa, va morir un home d'un tret al cap.
0: Continuem parlant de successos, en aquest cas amb un apunt d'última hora, perquè els bombers treballen a hores d'ara en un incendi que s'ha declarat en un camp de conreu a Sanaüja, a la comarca de la Segarra, i estan treballant 18 dotacions i 5 mitjans aeris. Els bombers intenten evitar que el foc es desplaci cap a una zona de massa forestal. Estarem molt atents en les properes hores a aquest incendi declarat, com diem, a Sanaüja, a la comarca de la Segarra. Seguim parlant de successos, perquè la Guàrdia Civil investiga 2 persones a la província de Barcelona per una estafa en la compravenda de material de construcció a través d'una plataforma d'internet.
1: La víctima, un veí de la província de Lleó, va ser enganyada en intentar adquirir tanques i bastides de segona mà. L'afectat va localitzar l'anunci a la plataforma i va contactar amb el venedor, que amb l'excusa d'agilitzar la gestió va instar la víctima a abandonar el xat oficial i traslladar la conversa a una aplicació de missatgeria instantània. Llavors, el venedor va reclamar el pagament immediat de les tanques i bastides de segona mà i va donar les dades bancàries d'una tercera persona, la seva presumpta parella, qui era que havia de gestionar l'enviament del material.
0: I encara un apunt més de successos, perquè el jutjat de Guàrdia de Girona ha enviat a presó dos homes de 35 i 44 anys per pagar diners a tres adolescents menors de 16 anys a canvi de mantenir relacions sexuals.
1: Segons ha avançat el Diari de Girona i ha confirmat l'ACN, els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. Arran de tenir-ne coneixement, els Mossos van iniciar una investigació que va concloure amb la detenció d'un dels sospitosos el 28 de maig passat i de l'altre el dimecres, 10 de juny. Els arrestats contactaven amb les tres noies, totes tres menors de 16 anys, i a qui coneixien, i els hi pagaven diners a canvi de tenir relacions sexuals amb elles.
0: Seguim molt atents a aquest incendi que s'ha declarat fa uns instants, com us acabem d'informar, a Sant Aüja, a la comarca de la Segarra, i mentrestant parlem precisament d'aquest risc d'incendis forestals, i és que les temperatures d'aquesta primavera estan sent més altes de l'habitual, un fet que precisament està augmentant aquesta preocupació pel risc d'incendis.
1: La situació és especialment delicada en zones afectades per ventades recents que han deixat una gran quantitat de material sec al bosc. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
3: A pocs dies de l'inici de l'estiu creix la preocupació per l'estat dels boscos i el risc d'incendis. A la Garrotxa, municipis com Maià de Montcal alerten que les ventades de la primavera han deixat molts arbres caiguts i reclamen més ajudes per fer gestió forestal, en especial el camí de Santa Magdalena. Tavi Casadevall és alcalde de Maià de Montcal.
4: Demanaríem que les administracions superiors actuïn perquè el dia que un lloc com la Garrotxa pateix un incendi important, com va passar a l'Empordà fa uns anys, tindrem problemes greus perquè hi ha molta massa forestal que no està ben gestionada i que realment s'ha d'actuar.
3: Aquesta preocupació coincideix amb la previsió dels bombers de la Generalitat, que alerten d'una campanya d'incendis complicada per la sequedat de la vegetació, les altes temperatures i l'acumulació de massa forestal. El COR recorda que els incendis són cada cop més intensos i insisteix en la importància de la prevenció i la gestió dels boscos. Ricard Expósito és cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
5: Clar, què passa? Cada vegada anem abandonant més el territori, tenim més acumulació de combustible al bosc i el dia que creme pues, genera molta més energia, més els efectes del canvi climàtic, que no només estan els efectes a nivell de superfície, sinó a nivell de l'atmosfera. Això provoca que tinguem uns incendis que cada vegada puguin ser potencialment molt més perillosos.
3: La principal preocupació de la campanya són els anomenats focs de sisena generació, de propagació molt ràpida i imprevisible i d'una intensitat extrema.
0: Obrim ja plana política. El Partit Socialista ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí a menys d'un any es presentaran a les eleccions municipals com a alcaldables. El Partit Socialista de Catalunya, recordem, ha guanyat representació a 9 pobles on fins ara no tenien candidat.
1: Escoltem el president de la Generalitat i primer secretari del partit, Salvador Illa.
6: A Vallburguina, a Aitona, a Sant Pere Pescador, a Avinyonet de Puigventós, a Torrelavit, a la Cabra del Camp, a Vilanova de la Barca, a Obagés i a Marganell. 9 pobles i ciutats de Catalunya amb candidatura progressista per desplegar el nostre projecte. El govern de tothom és a tot arreu.
0: Seguim parlant de política i en aquest cas d'acció de govern, perquè el govern català eliminarà les taxes portuàries que han de pagar les confraries de pescadors com a mesura de protecció cap a l'activitat pesquera de Catalunya.
1: I és que la flota d'arrossegament, molt important a Catalunya, és la principal afectada per les restriccions de pesca imposades per Brussel·les. El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, demana fer costat al sector des de tots els àmbits. Ho ha demanat des de Palamós, on s'està fent la Fira de la Gamba, en declaracions de televisió Costa Brava.
7: Hem augmentat les ajudes també per la transformació, però també per les cofradies, i també eliminarem, per exemple, la taxa que es paga als ports per part de les cofradies, l'eliminarem perquè estem en un nou context en el qual el que hem de fer precisament és ajudar a les cofradies en la utilització dels ports i de l'activitat del dia a dia. Sobretot, no podem perdre capacitat pesquera, no podem perdre més pescadors, més embarcacions, perquè això no ho recuperarem. I per tant, mentre fem aquesta transició de que ens augmentin les quotes de gamba que s'elimini la doble limitació i ens donguin més dies, sobretot que tothom ajudi, que generi complicitat i que lluiti per la pesca de casa nostra. Sigui una persona de la muntanya, sigui de Barcelona o sigui del litoral, jo crec que ens hi juguem molt.
1: Els pescadors d'arrossegament només poden sortir fins a 143 dies l'any i condicionats a mesures ambientals i de pesca selectiva.
0: Recuperem la política municipal perquè el republicà Raúl García és des d'aquest migdia el nou alcalde de Torredembarra.
1: Aquest és el segon relleu del mandat i respon al pacte de govern entre Esquerra Republicana, el PSC i Junts, que van signar després de les eleccions municipals de fa 3 anys. Ens ho explica des d'Ona la Torre, Anna Plaza.
8: L'elecció de Raúl García com a nou batlle de la Torre, el tarragonès, s'ha fet en un ple extraordinari. El republicà ha aconseguit una àmplia majoria absoluta amb el vot favorable dels tres partits que conformen el govern. En el ple han dominat paraules com lleialtat, continuïtat i confiança. I García s'ha referit al repte majúscul que per a ell suposa assumir l'alcaldia. També ha assenyalat els projectes importants que Torredembarra té sobre la taula, alguns heretats del passat.
9: Ens trobem en un moment clau, amb projectes com la rehabilitació de l'escorxador, al qual li podrem donar un ús en els pròxims mesos quan finalitzin les obres, o la construcció del nou CAP i tota la millora del seu entorn. A més, poder plantejar un projecte com el Teatre Auditori i dotar la Torre d'un equipament que mereix des de fa anys i que encara ens recorden èpoques massa fosques.
8: Raúl García és el tercer alcalde de Torredembarra aquest mandat. El primer va ser el també republicà Eduard Rovira i els dos darrers anys el càrrec l'ha ocupat el socialista Vale Pino. Tot just fa unes setmanes García també va ser proclamat cap de llista d'Esquerra a les pròximes municipals.
0: No ha estat l'únic relleu de la jornada perquè Bot tanca avui el capítol de traspàs d'alcaldies a les Terres de l'Ebre fruit precisament de pactes de mandat entre diferents forces polítiques.
1: Núria Molet, de Som Bot Movent Terres de l'Ebre, que té 3 regidors en el consistori, donarà pas a Jaume Sabater, únic regidor de Junts i que fins ara ha ocupat la primera tinença d'alcaldia.
0: Parlem ara de salut i és que avui és el Dia Mundial contra el càncer de pell. Els experts alerten que el melanoma continua augmentant a Catalunya i cada any se'n diagnostiquen 1.200 nous casos i la incidència creix a un ritme superior a l'1% anual.
1: La conscienciació social i l'autovigilància de la pell afavoreixen els diagnòstics precoços, fet que situa la taxa de supervivència en el 90%. Els especialistes recorden que molts melanomes són conseqüència de l'exposició acumulada a la radiació ultraviolada al llarg de la vida, especialment durant la infància i l'adolescència. La prevenció continua sent la millor estratègia: evitar el sol en les hores de màxima intensitat i utilitzar protecció solar.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant d'Oques Grasses, que ha posat el colofó de la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
1: La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les 4 actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. Durant el concert, Oques Grasses ha tocat temes icònics del grup liderat per Josep Montero, com Cool o Serem Ocells. La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, The Tallets o Búhos. Aquesta és l'edició més multitudinària del festival, que entre ahir i avui reunirà 24 artistes dels Països Catalans amb un aforament de 60.000 persones.
0: Aparquem la música i passem al cinema. El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, acomiada avui amb la gala de Cloenda de la seva 18a edició, la qual ha esdevingut un èxit de públic i de participació.
1: El comitè organitzador en fa una valoració molt positiva. Ens ho expliquen des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
10: El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICCAT, arriba aquest dissabte al seu punt final. La 18a edició del certamen tancarà portes amb la gala de Cloenda i el lliurament de premis, que estarà conduïda per l'humorista Andrés Feingold. Durant l'acte també es lliurarà el premi Montserrat Carulla a l'actor, director i guionista Joel Joan, en reconeixement a la seva trajectòria i contribució al sector audiovisual en català. Els codirectors del festival, Cris Gambini i Toni Pinel, fan una valoració molt positiva d'aquesta 18a edició. Destaquen la gran resposta del públic, l'alta participació dels equips tècnics i artístics de les produccions seleccionades, així com la bona acollida d'iniciatives com el Pitch de Projectes o el Fòrum Cinema i Educació. A més, el certamen ha registrat xifres rècords de participació, consolidant-se com una cita de referència del cinema en català. En parla Cris Gambín, codirectora del FICCAT.
11: Que era una 18a edició, que és una xifra especial, cinema i història, que faríem història, ho sabíem, perquè cada any en fem, no? Però penso que quan mirem enrere dintre d'uns anys i recordem aquesta edició, jo crec que ens quedarem en totes les petites històries que han anat sorgint arran de les pel·lícules que hem programat.
10: La gala de Cloenda se celebrarà avui a les 7 de la tarda a Roda de Barà i posarà el punt final a 9 dies de projeccions, activitats i trobades al voltant de l'audiovisual en català.
0: Seguim amb més cinema. La directora tarragonina Marta Viña Verbís fa el salt al llargmetratge Amb la memòria de les papallones, una producció que es pot veure des d'aquest divendres als cinemes de tot l'estat.
1: La pel·lícula és l'òpera prima de la cineasta i ens informa des de Tarragona Ràdio Tere Ortega.
12: Mamà, clar, no m'he jugat amb mi, tu m'ho vas prometre.
13: Anna, es diu Anna.
14: El film, rodat en un poble de la Terra Alta, explica la història de la Maria, una dona marcada per una infància complicada, i de l'An, la seva filla adoptiva. El repartiment principal està encapçalat per Núria Florença i Ivan Massaguer. Des d'aquest divendres es pot veure a les sales de cinema de l'Estat. A Catalunya es projecta als cinemes Maldà, al Cinebaix de Sant Feliu, a Sant Cugat, a l'Espai Texas i als cinemes Odeon de Girona. Marta Viña ha explicat a Tarragona Ràdio com ha estat fer el salt del curtmetratge al llarg format.
15: Quan vaig començar a escriure aquesta història, realment ja me'n vaig adonar que no es podia quedar amb un curtmetratge, no? Sinó que necessitava donar aquest salt. Llavors crec que ha sigut una cosa molt fluida, que tampoc ha sigut buscada, simplement anar escrivint la història, no? Anar sentint-la, i per això al final s'ha de terme el llargmetratge com a tal.
14: La productora posa a disposició dels exhibidors una versió adaptada amb audiodescripció.
0: I marxem ara fins als Jardinets i la plaça del Gas de Sabadell, al Vallès Occidental, que acullen fins demà diumenge la 5a edició de la fira Sakura Matsuri.
1: Una mostra que busca reivindicar la cultura nipona. Ens ho explica des de Ràdio Sabadell, Pol Peiró.
16: La cultura japonesa envaeix Sabadell. El Sakura Matsuri ofereix una àmplia oferta gastronòmica, però també activitats de tot tipus al voltant del Japó, com ara el manga, les arts marcials o una demostració sobre com vestir un kimono. Alhora, també hi haurà pèrgoles d'inspiració japonesa, com el komodo, repartides per tots els espais on es fa la fira. La regidora de Turisme i Projecció de la ciutat, Sílvia García, celebra que la proposta estigui plenament consolidada.
17: Volem que durant aquell cap de setmana les famílies es puguin traslladar i que pugui semblar que estiguin al Japó, i sobretot que puguin aprendre d'aquesta cultura que tant ens agrada i que per tant per nosaltres també és important. Hem de tenir en compte que aquest any, per exemple, hem rebut per part del Consolat General de Japó de Barcelona una menció especial.
16: L'esdeveniment gira enguany al voltant del concepte Ichigo Ichie, una filosofia que posa en valor la creació de moments únics i irrepetibles.
0: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
18: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, perquè la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell, juga avui a les 9 al camp del Zamora, al partit d'anada de la final, per pujar a segona divisió.
1: La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
19: Les opcions d'ascens a segona divisió del Sabadell es decideixen en dos partits, el primer dels quals avui a les 9 de la nit al Ruta de la Plata, camp que estarà completament ple per la disputa del Zamora-Sabadell final d'aquest playoff. Dos equips que es veuen les cares, experimentats i amb un camí bastant similar després d'aixecar tots dos un 2-0 a les semifinals contra un filial. L'equip de l'exarlequinat Òscar Cano a la pròrroga contra el Villarreal B, el Sabadell de Ferran Costa amb un 3-0 contra el Real Madrid Castilla a la nova Creu Alta. Tindrà una única baixa el tècnic sabadellenc, la d'Agus Kostia, expulsat en la última jugada d'aquest partit de semifinals que dèiem contra el Castilla. Avui a les 9 de la nit, amb la presència de més de 300 arlequinats a Zamora, més de 800 quilòmetres de casa, arrencarà aquesta primera de les dues tongades d'aquesta final. El bitllet per segona divisió passa pel Ruta de la Plata per aquest Zamora, Centre d'Esports Sabadell.
0: I a la tercera federació, el Badalona afronta demà l'anada de la tercera i última eliminatòria d'ascens al camp del Compostela.
1: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. El partit, a les 6 de la tarda, es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: I baixem una categoria més encara. La Pobla de Mafumet i el Sant Mauro juguen avui l'ascens a la tercera federació.
1: Els pobletans compten amb un gol d'avantatge després de guanyar el partit d'anada, però són conscients que encara queda molt camí per fer. En cas de victòria visitant per la mínima, es disputaria una pròrroga i una tanda de penals per decidir qui accedeix a la categoria nacional. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
13: La Pobla de Mafumet i el Sant Maura juguen l'ascens a tercera federació. El filial del Nàstic de Tarragona compta amb un avantatge mínima del partit d'anada davant el Sant Maura d'un gol, però que no refia d'un equip que ja sap el que és donar-li la volta a una eliminatòria. Els pobletans tindran baixes significatives, però saben de la importància d'aquest partit i pel club tarragoní tornar a categoria nacional després d'un descens compensat molt cruel ara fa dues temporades. Així valorava aquest enfrontament el tècnic de la Pobla Mafumet, Xavi Vilagut.
20: L'equip jo crec que ho té clar, que hem d'anar a fer un partit excel·lent i un partit de molt nivell per poder treure l'eliminatòria i evidentment ser molt intel·ligents en el que demandi cada moment del partit.
13: Una Pobla de Mafumet que compta amb l'avantatge gràcies als gols d'Eric Morell, es veu molt del partit d'anada, pilota aturada, però el conjunt de la noia també es fa fort en aquesta faceta que pot ser decisiva en un partit de tornada que es pot jugar o a 90 minuts o amb pròrroga i penals inclosos. S'espera un ambient de gala al municipal de la Pobla de Mafumet amb més de 1.000 entrades venudes per aquest enfrontament i 350 corresponen a l'afició visitant. El partit entre la Pobla de Mafumet i el Sant Maura es disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda i es podrà seguir a la xarxa Més.
0: Parlem ara de fitxatges, en aquest cas de futbol, per suposat. A la segona divisió, el Girona ha confirmat la incorporació del davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur fins al 2031.
1: L'ucraïnès procedent del Aleto Futbol Club hongarès arriba a canvi d'€1 milió i és el primer fitxatge gironí per buscar l'ascens a primera.
0: I en futbol femení a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat una renovació, la de Naima García, fins al 2027.
1: La davantera continuarà defensant la samarreta blanc i blava la propera temporada.
0: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. El Barça juga a les 8 del vespre d'avui, el tercer partit de les semifinals de l'ACB a la pista del Tenerife.
1: Si guanya, l'equip blaugrana aconseguirà la classificació per a la final, després de sumar els dos primers punts de la sèrie al Palau.
0: I menys sort va tenir ahir la sisa Joventut, que va perdre el segon partit de la seva sèrie de semifinals a la pista del València per 90-76.
1: Els badalonins es queden sense marge d'error i hauran de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la tan esperada final.
0: Seguim amb bàsquet, dies de moviments, en aquest cas a les oficines de l'Espar Girona.
1: L'equip gironí ha comunicat avui el fitxatge de la pivot turca Tilbe Señurek, doble campiona de l'Eurolliga amb el Fenerbahçe.
0: I novetats també al Cadí La Seu.
1: El club urgellenc ha fitxat a la jove Paula Suárez, que arriba a terres catalanes després d'una trajectòria internacional que l'ha portat per l'Eurolliga, la Lliga Universitària dels Estats Units i la Sèrie A italiana de bàsquet.
0: Passem ara al waterpolo. L'Atlètic Barceloneta disputa a les 9 de la nit la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià.
1: Els mariners van superar el Ferencváros hongarès als penals a semifinals i buscaran a Malta la seva segona Champions de la seva història. I ho faran 12 anys després de conquerir aquest títol continental per última i única vegada.
0: I més Champions, en aquest cas la d'handbol, perquè el Barça juga a les 6 la semifinal a Colònia contra l'Aalborg danès, l'equip al que va derrotar precisament a la darrera final que va disputar l'equip blaugrana ara fa 2 anys.
1: Els homes de Carlos Ortega busquen l'únic títol que encara no han guanyat aquesta temporada.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Alenada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
2: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
1: Un impuls.
2: Un refugi.
1: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
2: I fer-se sentir.
1: Això és el que volem que sigui l'Alenada.
3: Ens acompanyes?
4: L'Alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
5: Continguts en xarxa.
6: Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El dia de la revelació.
7: Oye, ¿tú qué has hecho todo este año?
8: Trabajar por ahí de temporera.
7: Yo es que nunca me he ido de aquí.
8: Ya, es muy fuerte eso.
6: Ivan i Hadum, Biznaga de Plata al darrer Festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Hadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
9: La embajadora s'ha enterat de la auditoria. Intenta aconseguir que solamente echen el 10%, però tu no tienes que ayudar.
10: Sí, señora.
11: El váter pierde agua, les daré $100 más.
12: ¿Qué dice?
10: Que si le arreglamos el váter.
12: Somos afinadores, arreglamos pianos.
11: 200.
12: 500 y hablamos.
6: A Un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim y la seva vida tranquila cambiará por completo.
13: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
14: ¿Qué has robado?
15: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
6: El dia de la revelació és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs el film, la veritat, és revelada a 7.000 milions de persones.
4: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
16: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet el dimarts a 2:15 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí.
17: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
18: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.

Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
1: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
2: Bon dia. Avui volem felicitar els alumnes guanyadors de l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Lleida pels Premis Talent Jove OTS, que reconeix projectes impulsats en relació al territori, la innovació i la sostenibilitat. El projecte que han reconegut és Recuperem la cultura alimentària del camp a la taula. I és que a principis de curs, els alumnes de l'Escola Agrària d'Alfarràs i els alumnes d'hoteleria van iniciar un projecte innovador de recuperació al camp i a la cuina de 43 pomes ancestrals de la Ribagorça. Així, mentre alumnes i professorat d'Alfarràs ensenyaven als futurs hostalers varietats de poma que tenien els nostres avis i que a poc a poc s'han anat recuperant, els estudiants de cuiners van finalitzar un projecte amb un menú degustació. La nostra escola destina una parcel·la a una col·lecció de varietats tradicionals i autòctones, de pera, de poma i de pressic, que s'han anat recollint al llarg de 8 anys. Aquestes varietats s'han caracteritzat i des de l'escola intentem fer difusió d'aquest reservori tan important. A més, l'alumnat de fruticultura treballa durant el curs en la regeneració del sòl d'aquesta parcel·la i fa pràctiques de maneig per millorar i conservar la seva agrodiversitat. Els alumnes d'hoteleria van visitar l'Escola d'Alfarràs el dia 15 d'octubre i van tenir l'oportunitat de conèixer de la veu dels alumnes de fruticultura les varietats tradicionals de pomes com morruda, bellesa de Roma, morro de llebre, unes varietats de pomes amb qualitats organolèptiques diferents, amb diferent textura, amb diferents formes, colors i sabors. Com per exemple, una varietat anomenada casalera que té un gust a maduixa sorprenent. A l'Escola d'Hostaleria de Lleida van preparar un dinar tast on algunes d'aquestes varietats, com la salvatgina o la brindilla o caumasses, van protagonitzar elaboracions molt creatives i molt saboroses. I a més, es van impartir uns tallers de tècniques gastronòmiques amb diferents aplicacions d'aquestes pomes. Aplicacions a cocteleria, a pastisseria, a decoració i serveis i elaboracions davant dels clients que ens van meravellar. Així també ens van agradar molt les elaboracions amb sidra, amb vinagre i amb aiguardent a partir d'aquestes pomes. Moltes felicitats de nou per aquest premi.
0: Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local. La teva ràdio local és territori. Som Terra, som territori.
3: Avui al Som Terra saludem el Ramon Sarroca, el president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FACAC. Ramon Sarroca, benvingut. Què tal? Com anem?
4: Gràcies, bon dia, molt bé.
3: Doncs avui volíem parlar amb vostè, amb tu, deixa'm que tutegi, sobre aquesta assemblea general que heu fet i amb doncs, aquests bons resultats, perquè les cooperatives augmenten facturació i concentren, atenció, el 50% de la producció agrícola i un terç de la ramadera, des del cooperativisme, no? Des del cooperativisme català, que és tan genuí.
4: Sí. Bueno, doncs ahir vam fer l'assemblea general allà a la cooperativa Serral, una cooperativa d'aquestes catedrals del vi i una cooperativa d'influència a tot que és la conca. I, bueno, l'anuari, els resultats, és l'anuari de l'any passat, anem creixent en facturació i cada vegada més el cooperativisme es posiciona en una via de sortida per a solucionar problemes del sector agrari i ramader. I això se va deixant constància perquè cada vegada més se va apuntant cooperatives dintre de la federació, les cooperatives anem creixent també en volum i en definitiva els resultats són bons, però no hem de deixar de banda pues, que hi ha sectors també, i això ho vam repassar a la mateixa assemblea, sectors que estan patint, pateixen i veurem a veure quina mena de política se pot aplicar per apaivagar una mica la situació d'aquests sectors, com poden ser el ramader en tot lo de la PPA, que s'està controlant i s'està controlant bé, el sector de l'arròs, pues que aquestes, depèn d'aquestes massives importacions que s'estan fent a nivell europeu de països asiàtics, i la Comissió Europea no està reaccionant a aquestes clàusules de salvaguarda que ens diuen que es poden aplicar a l'hora de tractats bilaterals, no s'estan aplicant, i entre d'altres, pues, també el sector del vi. El sector del vi que està patint el vi negre, està patint el vi base cava, i estem a les portes d'una propera collita. Bueno, vam fer una mica un repàs de tot, notícies bones, notícies positives, un repàs de sector d'actualitat amb preocupacions per alguns sectors. Va ser el resum de l'Assemblea General d'ahir.
3: Hem posat el focus una mica en totes aquelles coses que no van del tot bé, però hi ha altres coses, com per exemple, que ja també ho has mig explicat, que guanyen, les cooperatives guanyen dimensió i també genereu 5.000 llocs de treball.
4: Sí, això és important. Les cooperatives han guanyat. Nosaltres, i així també ho vam deixar constància, hi havia, ens va acompanyar a l'acte de clausura la secretària general, la Cristina Massot, i així ho vam compartir, vam deixar constància. Les cooperatives tenim una eina molt important, que és una eina entre federació i departament, que és aquest pla impuls.cop, que és el que et dona la possibilitat de poder fer les inversions necessàries per a que les cooperatives guanyin musculatura. Estem diverses cooperatives, estem en processos de fusió, i això també ajuda a que en determinats sectors les cooperatives guanyin musculatura, guanyin mercat i es puguen posicionar cada vegada millor en aquesta cadena alimentària. Aleshores, aquestes són notícies positives. Tant així com també estem creixent i a veure si acabem de desenvolupar tot el que és el projecte de les agrobotigues. Cada vegada s'apunten més cooperatives en aquest projecte. Uh-huh. I hem de ser sincers, vull dir, el projecte no servia de res si no puja la facturació de venda. I amb això també hem de tocar de peus a terra, però treballem per a que això sigui així, el nombre de cooperatives puja, i el que hem de guanyar ara és cota de mercat en un mercat que és selvàtic. No, aquí som tots i aquí hi ha gent molt professional a l'hora de tindre l'últim contacte amb el consumidor.
3: Cota de mercat a on? Global? Local?
4: Cota de mercat en el que és el projecte d'agrobotigues.com.
3: Ahà.
4: És cota de mercat online. Uh-huh. I les agrobotigues, el lloc on estan situades físicament, ja fan el seu paper d'una porta oberta al consumidor final, perquè pràcticament tot és consum rural, tot és consum, estan situades als pobles on hi ha la cooperativa física. Però aquest projecte vol anar més enllà i vol entrar a dintre de tota la línia online. I aquí està funcionant, però l'hem d'acabar de concretar i l'hem d'acabar d'empènyer perquè funcioni més. Però bueno, és un projecte que va començar en 10 cooperatives, avui són 30 i algo. En nombre creix i també hi ha moltes expectatives perquè creixi en facturació. Perquè hi ha coses que es van fent, se va guanyant dimensió, el soci, dependentment del sector, el soci cada vegada està aglutinant més producció, sí que cada vegada són menys, però se va aglutinant més facturació, i aquest és el desenvolupament del dia a dia nostre de cara al futur.
3: No sé si en aquesta assemblea es va parlar de relleu generacional. El que sí que es va parlar, i ara també volem que ens facis l'apunt, és de les dones, no?
4: Sí, no és perquè vam fer l'assemblea que vam parlar de dones,
3: no.
4: Que ja fa molt temps...
3: Ja estem incloses, sí, ho sabem.
4: Sí, que fa molt temps que la nostra responsable al Consell Rector de la Federació, des de fa diversos anys hi ha tres dones, tothom està molt content. Se va fent aquesta introducció de la dona als llocs de responsabilitat, tant de les cooperatives com de les organitzacions, i ahir es va voler donar una mica de visualització a totes aquestes dones que hi són al sector agrari, que hi són al sector ramader, que estan cada vegada més als consells rectors de les cooperatives, però que de tant en quant, de cara no només a nosaltres, que també, però de cara a la societat, de cara a les administracions, s'ha de fer actes d'aquestos per realitzar que les companyes estan allí i han estat sempre, i això és un treball pues, de cara al futur, i d'aquí jo crec que estem avançant moltíssim i aprofitant. Fer aquest acte com a reivindicació, però també com un dia de celebrar-ho i un dia de festa de tots i totes.
3: Déu-n'hi-do, de totes i tots, hi éreu molts, eh? Més de 200 persones vau estar en aquesta assemblea.
4: Sí, va ser l'assemblea, fèiem repàs, i a vegades la memòria és curta, però fèiem una mica de repàs l'altre dia amb les companyes d'allí de Barcelona.
3: Sí.
4: I és l'assemblea que diríem que ha trencat, ha mort d'èxit, perquè de màxima assistència. A nivell de socis i a nivell de cooperativa, érem 215 o 216 per socis i sòcies, i una vegada de 80 cooperatives, aproximadament. Vull dir...
3: Per tant, Ramon, podríem dir que... Sí. Que la força del cooperativisme està intacta després de no sé quants anys, 120 anys ja? Quina és la cooperativa més antiga? 130?
4: La cooperativa més antiga són 128, 129. I n'hi ha dos que... Ara diré una i d'aquí un rato, si ho senten, me trucarà. Sempre s'estan barallant la cooperativa de Valls,
3: sí?
4: I la cooperativa de Pont d'Armentera. Els diuen que som aquí perquè un paper... Però, bueno, és una anècdota més, però és veritat. Entre el 50 i 55%, aproximadament, que sí. Ja tampoc tinc les dades exactes, són centenàries.
3: Sí.
4: I si mirem de l'any de fundació, cooperatives que tenen 55, 60 anys i més, doncs ja anem en un percentatge del 70-75%.
3: D'acord. I cooperatives recents? És a dir, ara el que feu és més crear com a cooperatives de segon grau, podríem dir, o unió de cooperatives, o fusió de cooperatives, més que crear cooperatives noves?
4: Mira, crear cooperatives noves ja fa molts anys que no és l'objectiu de les cooperatives agràries o de la federació o dels territoris, perquè pràcticament en 3 de cada 4 comarques hi ha cooperatives de Catalunya. Les cooperatives agràries, el que sí estem treballant molt també amb el departament és una fase nova de la intercooperació entre les cooperatives, però entre les diferents famílies de cooperatives. Jo estic com a la Junta, al Consell Rector de la Confederació Cooperatives de Catalunya, que estem cooperatives de treball, cooperatives agràries, d'habitatge, d'ensenyament i de consum, i el que sí estem fent i li estem proposant al govern com una estratègia de país, que tant el mitjà urbà com el mitjà rural podem tindre, aplicant sistemes cooperatius, podem tindre solucions per alguns problemes que avui en dia ens presenten igual a nivell rural que a nivell urbà. I te diré només un apunt. Vull dir, a nivell rural, podria i comencem a desllorigar una mica quins efectes podria tindre l'aplicació de posar habitatge a ús dels consumidors, per a dir-ho d'una manera, en aquesta modalitat de cessió d'ús. El sector urbà s'estan desenvolupant. Sí que és una mica un granet de sorra en tot aquest monstru de la deficiència que hi ha de vivenda. Però, bueno, i el que diem en general, el cooperativisme pot tindre solucions, tant a nivell urbà com a nivell rural, pot tindre solucions per a moltes problemàtiques que avui en dia tenim. Que creació de noves cooperatives en l'àmbit agrari i ramader? No. No, perquè tampoc és l'objectiu. L'objectiu és potenciar les que hi ha, que guanyen musculatura, que siguin competitives, que es puguen obrir cada una en la seva franja d'activitat. I les unes iran en un comerç molt més proper, perquè són d'una dimensió concreta, però altres iran en una comercialització del seu producte a nivell mundial. I per a segons quines coses, o segons per a anar buscant els mercats, per anar a posar els teus productes molt més enllà del que tu estàs, necessites tindre una musculatura, necessites tindre una certa dimensió. I això és el que està fent. Crear cooperatives noves. Des de l'àmbit agrari, no.
3: D'acord, d'acord. Al revés, eh? Fer-les grans i fer-les col·laborar.
4: Sí, el procés, exacte. El procés que ara estem fent és que algunes cooperatives que encara no estan dintre de la federació d'àmbits molt concrets, estan cooperatives d'aquestes que ja estan formades, que són d'inserció social, els seus treballadors, però que tenen una part d'activitat agrària, aquestes s'estan donant d'alta com a socis de la federació. I que encara hi ha de cooperatives d'aquestes que són entre l'àmbit de consum, l'àmbit de producció agrària. Bueno, i estem fent i intentant incidir en el que t'he dit. És una reflexió que fem com a món cooperatiu a Catalunya, però ja fa temps que l'estem fent, a veure quin resultat pots donar. I un dels exemples clars també és d'aquesta intercooperació entre diferents famílies, doncs en tot allò que fa referència a l'energia. Tenim cada vegada fem més convenis en Som Energia, que és una cooperativa.
3: Sí.
4: Pues per a què? Pues per a desenvolupar activitat o per a desenvolupar producció d'energia, pues al món rural, entre cooperatives, entre una empresa que és aquesta altra cooperativa que sap el que té entre mans, el món municipal, que també és un altre objectiu del cooperativisme, aquesta entesa cada dia que hem de tindre més amb els nostres ajuntaments, amb els nostres alcaldes, per tirar endavant pues, diferents projectes que no ho poden fer sols.
3: Doncs Ramon Sarroca, gràcies per ser-hi, gràcies per explicar-nos-ho com sempre i enhorabona per tota la feina que feu des del món cooperativista, del qual hem de treure pit, i tant.
4: Pues moltes gràcies per fer-nos també d'altaveu.
3: Que passeu bon dia. Adéu-siau.
4: Igualment. Adéu, adéu.
1: L'agenda del Som Terra, on destaquem fires, jornades i activitats d'un món rural ben viu i connectat.
5: Hola, sóc la Montse, regidora de l'Ajuntament d'Almenar. Comentar-vos que aquest 13 i 14 de juny Almenar torna a celebrar el Mercat Medieval. Aquest any, però, és molt especial, ja que hem arribat a la 30a edició. Durant tot el cap de setmana hi trobareu molta animació, molta recreació medieval, amb parades de venda, mostres d'ofici i artesans i molta, molta, molta animació amb música, equilibristes, màgia, malabars, etc. A més, aquest dissabte, i com ja he dit abans, com que estem de celebració pel 30è aniversari, comptarem amb una recreació de les noces de Ramon Berenguer IV i Peronella d'Aragó per part de l'Associació dels Moros i Cristians de Lleida, juntament amb la gent d'Almenar. Dissabte també, a la nit, podem sopar amb el ja tradicional entrepà, tot gaudint d'un gran espectacle de foc i pirotècnia. El diumenge, després d'haver-nos passejat per tot el mercat gaudint de l'animació i de les actuacions de carrer, acabarem a la tarda amb una passejada d'unes titelles gegants i molt, molt entranyables. Així que només em queda dir-vos que no hi podeu faltar.
0: La teva ràdio local és Territori. Som terra, som territori.
1: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
3: Rocío López, benvinguda.
6: Hola, bon dia.
3: Bon dia, gràcies. Com estàs?
6: Bé, bé, molt bé. Sí. Acalorada.
3: I tant.
6: Però bé, sense colar el d'estiu sense avisar.
3: Com habitualment, eh?
6: Sí, com sempre, aquí a les terres nostres.
3: Això passa així. Mm. Avui parlem de la banalització dels haikus.
6: Pues sí, senyora. Parlem d'això perquè crec que és interessant. Perquè penso que, bueno, com altres històries, que el haiku ha sofert un procés d'editoriament progressiu a causa de la seva occidentalització. Uh-huh. El venir cap aquí, pues, clar, ens agradava molt, i el venir cap aquí ja fa molts anys d'això, pues va començar a acceptar metàfores, absència de quigo, absència de quiregi, que era aquella paraula, aquell tall, i fins i tot l'absència de la mètrica. Uh-huh. I també s'acceptava la utilització, s'accepta la utilització de la rima, que ja sabeu que és millor no tenir-la, perquè ens destorbava una mica, perquè com que ja tenia aquesta musicalitat, pues no ens feia aprofundir tant en tot això que volíem dir. Uh-huh. Tot això ha portat, per tant, al haiku a un nivell com a d'acudit, d'ocurrència per anuncis, de missatgers de postals d'amor, etc. I sovint se'ns parla d'evolució o de modernitat. Pues aleshores ja ho hem dit molts cops. Aleshores ja és un altre tipus de
3: vers. És una altra cosa, no?
6: Sí, i un altre tipus de poesia, no? És una altra poesia, no és un haiku. Per tant, cal recuperar l'autèntic esperit del haiku i evitar els sucedanis. Que, clar, és difícil, perquè com que sembla de fàcil execució, se fa tranquil·lament amb tres versets, però, clar, hem de procurar que tingui tot el que ha de contenir per ser realment un haiku. D'això ens parla la poetessa contemporània Montserrat Rubinat, és una senyora jove de 50 anys, que reivindica el respecte per la mètrica, perquè, clar, la mètrica ha de canviar, la mètrica en japonès és una cosa i aquí és una altra, però a cada idioma s'ha de respectar la seva. Ella diu que reivindica el respecte de la mètrica, que ja ho explicarem una mica més tard, perquè si no se'n farà llarg, a 4 més 1, 5 més 1, 4 més 1. Això vol dir que respectant la mètrica de 5, 7, 5, com sempre hem vingut dient.

0: algo y ens pensem que som especialistes, no? Bueno, pues de moment encara millor que no.
1: Va, quins haikus ens portes avui d'aquests tan preciosos que ens deixes amb la boca oberta?
0: Bueno, a veure, aquesta senyora, la Montserrat...
1: Amb el aguare.
0: Sí, amb el seu aguare, a veure què ens diu a nosaltres. Espigues d'ordi, els dies m'acaricien. L'estiu desperta.
1: Preciós.
0: Pues veus, no te rima, a més, pues, 5-7-5. 5 síl·labes, 7 síl·labes, 5 síl·labes. Llegirem un altre que diu així. Peus dins la sorra, entre els dits l'aigua corre. Dies feliços. Llegeixo un altre?
1: Per favor.
0: La branca forta, servil de fruits i fulles. Alberg de merles. Veieu tots quina bona estructura tenen,
1: Que bonic.
0: Sí, són molt macos,
1: Que bonics. I és de qui? De l'autora, es diu?
0: Esta és Montserrat Rubinat, ara no recordo el segon cognom, que ha escrit un llibre, i qual primer fa la introducció, i en la introducció habla d'aquest interès que hi ha per recuperar la mètrica. Com ho feien el Carles Riba, ho feia, i la Montserrat Abelló també. Eren poetes actuals, diguéssim, dintre de l'edat, que també respectaven aquesta mètrica. Sí.
1: Doncs, Rocío, moltes gràcies.
0: Pues a tu, Pili, com sempre. Fins una altra.
2: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
5: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.

Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Adimo, l'associació de discapacitat físics i sensorials de Mollet i comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.

0: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
1: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet. I quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.
2: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.
3: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.

0: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
1: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasa...
6: Pals i botes. L'espai del Club Muntanyenc de Mollet amb Carles Matute.
7: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 705. L'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem deixar el doctor Packard i amb en Jack Jacks Balmat a l'entrada de la Vall del Gel. Així doncs, seguim amb la nostra història. Capítol 4. El Montblanc. Tercera part. Quan en Balmat se'n va adonar que la intenció del doctor era tirar pel dret, va començar a neguitejar-se i a demanar-li que fessin en marxa enrere, ja que es veia venir un escenari pitjor del que havien viscut fins aquell moment. El doctor, finalment, va aconseguir infondre ànims a Balmat i el va convèncer de seguir endavant. Val a dir que, per dos homes d'aquella època, mal equipats i amb una tècnica rudimentària, el que els esperava era descoratjador. El mal temps de les setmanes anteriors havien deixat un important gruix de neu nova per la qual varen haver de batallar durant hores, obrint-se camí ensorrats fins als malucs. Va ser un esforç titànic, agreujat pel fet d'haver de sortejar sovint cèrecs esquerra de gegantines. Cap a les 3, un cop haver escalat uns costeruts vessants, varen arribar a la part superior de la Vall del Gel, ara coneguda com a Gran Plató, lloc on encara no hi havia estat mai ningú. En aquell punt, Balmat va defallir de cop. Portaven escalant més d'11 hores i el cim encara estava gairebé 1.000 metres de distància. Era massa tard. I si les condicions no milloraven, no veien possibilitats d'arribar al cim abans del capvespre. Però a uns 800 metres, a l'altra banda del Gran Plató, hi havia el pendent final. Allò que obsessionava aquells homes, però, era la possibilitat de morir, ja que es desconeixia el que podria succeir si es veien obligats a passar la nit sols en aquelles alçades. La decisió del doctor de seguir endavant degué de requerir una força de voluntat i un valor increïbles. Mitja hora després, arribaren a la base de la rampa. I cap a l'esquerra, en diagonal, es veia una cresta de neu que Packard havia observat prèviament des de la vall. I es va disposar a seguir aquell camí. El gel era força dret i relliscós, i varen haver de fer servir les puntes de ferro de les seves perxes per marcar graons per on anar pujant. L'ascensió de l'ancien passatge, que avui en dia no representa cap complicació per a qualsevol grup competent i amb l'equip adequat, per a aquells dos homes va ser una experiència sumament exposada i perillosa. I, a més, un fort vent els feia perdre l'equilibri i els alçava els membres. Malgrat tot, a les 5 havien superat l'obstacle i es trobaven damunt la rodonida cresta del contrafort noroest. Als seus peus s'estenia tota la vall de Chamonix, on es trobava un científic alemany, el baró von Gersdorff, qui, amb un potent telescopi, pretenia puntual nota de tot allò que anava succeint. De fet, va ser ell qui posteriorment va certificar la gesta de Packard. Tornem al tema. Els dos escaladors es trobaven ara tan sols 300 metres del cim i només unes suaus pendents de neu dura els separaven de la victòria. Estaven esgotats i, per si no fos prou, patien els efectes de l'alçada totalment desconeguts per ells. Pujaven amb gran esforç, lluitant contra el vent glaçat i, malgrat que no volien perdre ni un minut, es veien obligats a aturar-se cada 3x4 per tal de recuperar l'alè. No vull ni imaginar el que durien ser per aquells dos homes aquells metres finals. I poc abans de 6:45 de la tarda, d'aquell 8 d'agost de 1786, dos homes es trobaven al cim del Montblanc. L'edat de l'alpinisme havia començat. Malgrat l'escoltament del doctor Packard, ell va passar mitja hora efectuant observacions científiques. Va prendre temperatures, mesures baromètiques que hi havia anat prenent durant la pujada. Va fer proves de magnetisme amb la brújula i va mesurar el blau del cel. A les 7 de la tarda els dos homes varen començar a baixar. Al peu de l'ancien passatge, la neu ja s'havia glaçat i varen poder anar ràpidament seguint la traça que havien deixat a la pujada. Se'ls va fer de nit molt abans que arribessin a la junció, però, afortunadament, el cel era serè i la lluna plena els va permetre avançar a través de les esquerdes sense cap incident. Malgrat tot, és increïble que poguessin baixar sense cap contratemps, doncs amb tota seguretat estaven massa esgotats per prendre masses precaucions. A mitjanit, arribaren a les primeres roques de la muntanya de la Cota, on varen instal·lar el seu bivac per tal de passar les poques hores que faltaven per les primeres llums del dia. Al matí, amb les mans gelades i el rostre desfigurat pel sol dels 4.000, varen arribar extenuats a Chamonix. El doctor Packard estava cegat per la neu i Balmat el va haver de dur del braç. Faltaven molts anys encara perquè es coneguessin els efectes dels raigs ultraviolats i de la necessitat de protegir-se els ulls durant les ascensions d'alta muntanya, portant ulleres especials per la neu. Packard i Balmat havien escalat uns 2.500 metres de desnivell fins al cim i tornat el mateix dia, proesa, encara avui, rarament realitzada. Aquests dos homes no solament avançaren per terreny inexplorat, sinó que, a més, ho varen fer per una ruta que tots els guies de la regió consideraven impossible. Cabia esperar que en Balmat es sentís agraït cap al doctor, però era de caràcter vanitós i mesquí. El triomf li va pujar el cap i va començar a exagerar la seva contribució a la gesta. Probablement ningú li hagués fet massa cas si no hagués estat per la intervenció d'un periodista suís anomenat Marc Theodor Burrit, qui va voler atribuir tot el mèrit a Balmat, presentant-lo com l'heroi de la conquesta, tot per enveja cap al doctor Packard. Aquest es va comportar dignament i el que més li va importar va ser descobrir que el seu baròmetre s'havia espatllat durant la pujada i, per tant, les dades que va anotar no eren fiables. Així, doncs, la versió d'en Balmat i en Burrit es va donar per bona fins que, després de gairebé 100 anys, mercès als treballs d'historiadors de principi del segle XX, que varen reunir documents que demostraren la falsedat de les afirmacions d'en Burrit, no es va reconèixer que va ser el doctor Packard qui havia sigut el veritable artífex de la conquesta del Montblanc. I aquest va ocupar el lloc que li corresponia en la història de les grans conquestes de l'home. La setmana que ve entrarem en l'època de les grans ascensions alpines.
6: Pals i botes. L'agenda.
7: Dijous dia 11, extrem. Matinal, grup dels dijous. Santa Cecília, Sant Jeroni. Montserrat. Vocals, Francisco Vera i Carlos Revilla. Recorregut 8,25 quilòmetres amb un desnivell de pujada de 600 metres i 600 metres de baixada. 5 hores de durada, dificultat mitjana alta. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 6:30 hores. Transport en vehicles particulars. Dijous 11, tothom. Presentació del trekking Katmandú Pokhara, Mardi Himal Trek and Upper Mustang Tour 2026. Vocal Oscar Cano. A les 20 hores, presentació de la proposta de trekking Katmandú Pokhara, que tindrà lloc del 28 d'octubre al 19 de novembre de 2026. Dissabte 13, tothom, sortida fotogràfica. Salts d'aigua de Canaletes, Cabrera d'Anoia. Josep Maria Cruz i Francisco Vera són els vocals. Recorregut 8,6 quilòmetres amb un desnivell de pujada de 230 metres i baixada de 230 i 4 hores de durada. Dificultat baixa. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 hores. Transport, vehicles particulars. Diumenge 14, marxa nòrdica. Circuit català de marxa nòrdica, primera marxa per gallecs. Recorregut, longitud 11,34 quilòmetres i un desnivell acumulat de 138 metres. Dificultat baixa. Cal portar bastons de marxa nòrdica. Vocal, Mercè Cervera. Lloc de sortida, pista d'atletisme a les 9. Preu, 12 euros socis, 14 euros no socis.
6: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels salts tècnics de Ràdio Mollet.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
2: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
3: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.

0: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Si la música és l'aliment de l'amor, seguiu tocant. William Shakespeare.

0: Molt bona tarda a tothom, això és Ràdio Mollet i nosaltres som l'edat del pavo. Bona tarda, noies, com esteu? Com porteu aquesta última setmana? Molt bé, amb moltes ganes.
1: Bueno, aquí estem, ens hem deixat el pen, però em sembla que ho solucionarem una mica.
0: Sí. Bueno, doncs, com ja sabem tots, avui és l'últim programa de la temporada.
1: Doncs sí, que ràpid que passa el temps.
0: Quina pena que em fa, el curs acaba. A part, la Sierra, la Itz i jo, és l'últim any que estem al SEM.
2: A veure, Joana, pensa una mica.
0: Aviam, com que pensi?
1: Joana, la veritat, que no saps de què parla la... Bueno, la Joana aquí en aquest cas, de debò?
0: No, de veritat, què passa, què passa?
1: Well, tum. Arpeixi.
2: Joana, tant et val estar trista, perquè l'any que ve t'espera la tortura, la desgràcia de la humanitat, un pou sense fons, la teva mort.
0: A veure, Joana, em podràs explicar què passa l'any que ve exactament?
1: A veure, Joana, l'any que ve tenim la nostra mort escrita.
2: Exacte, l'any que ve us espera...
0: Què? Què m'espera l'any que ve? Vinga, no em facis esperar, que em poso dels nervis.
2: El batxillerat!
1: Pam, pam, pam!
2: Joana, prepareu-vos per passar els dos pitjors anys de la vostra vida. 40 persones revolucionades i amb les hormones pels aires, fotudes en una classe de 20 metres quadrats i amb un olor de porc mort. Prepara't per les lectures eternes del PowerPoint dels profes i les classes interminables. Prepareu-vos, us ho recomano.
0: A veure, Joana, crec que no és per tant, que segur que no és res.
2: Mira, t'he portat uns testimonis i... perquè ho vegis. Que passi l'aire, si us plau. A veure, Aida, explica'ns quina és la teva experiència amb el batxillerat.
1: Bueno, aquesta... Això... És horrible. Em van baixar 3 punts en ortografia i em va quedar l'examen en nombres negatius. A part, el professor de matemàtiques em va fer sortir a explicar la classe mentre ell s'anava amb la de català, segons ahir, a fer fotocòpia. Sisplau, necessito psicòleg.
2: Bueno, doncs, Joana, aquí ho has vist. Ja em diràs l'any que ve a veure què et sembla.
1: Ha. Bueno, no, ja has estat meravellosa l'advertència a mort i tal, però es crec que hem de passar amb les seccions. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.
3: Ja?
1: Sí, ja.
3: Ah, vale.
4: Ja. Serà tot molt manual.
3: Ah, vale. Benvinguts i benvingudes a la secció
0: de la història. No,
3: benvinguts i benvingudes a la secció de la història.
0: Vale.
1: Bueno.
2: Què ha canviat?
1: Bueno, i de qui ens parlaràs avui, Genís?
3: Doncs avui us parlaré de l'Alicia, el Pablo i el Noel.
2: Bon
1: trio, combo.
2: Trio, la, la.
0: Bon combo, diu.
3: Hi ha més, però si no és que sabia tota la història.
1: Yeah. Una cosa, tu, sempre a les teves seccions sempre apareix el Nahuel.
3: És que...
1: Sí, això, avui parlarem del Carlos, doncs el Carlos es va oblidar una fotocòpia i el Nahuel, saps?
3: És que són els liantes, tipus. Bé, ens situem a unes... 2 setmanes de que acabi l'escola. I al Pablo i al Nahuel encara els hi faltava un examen, el de català amb la Lídia. Però ells ja estaven farts de tant estudiar. I al Pablo se li va acudir una idea, robar els exàmens de català, per així no haver d'estudiar. Un cop el Pablo li va explicar la seva idea al Nahuel, es va decidir apuntar d'una, sense pensar-ho. I a més va millorar aquest pla, de manera que quan robessin els exàmens es començarien a vendre per tota l'escola. Un cop el Pablo i el Nahuel ja havien aconseguit robar els exàmens, es van començar a vendre a 5 euros cadascun. Aquesta notícia es va difondre tant per tota l'escola fins al punt que van aconseguir vendre en 50, és a dir, van guanyar 250 euros. Però aquesta notícia es va difondre tant que va arribar a les oïdes de l'Alicia, la directora. Un cop l'Alicia s'assabenta d'això, decideix dir-los que baixin al seu despatx. Què fas? A. Els hi treus tots els diners i els inverteixes en l'escola. B. Els envies el que queda a curs a l'IES Gallecs.
1: A l'IES Gallecs.
0: Però per què?
1: Bueno, per... jo què sé. Això ho ha escrit el Genís.
0: Va, a l'IES Gallecs.
3: Finalment, l'Alicia decideix enviar-los el que queda a curs a l'IES Gallecs. El dia següent, el Pablo i el Nahuel van començar a la seva nova escola. Els dies semblaven anar bé, fins que van arribar a la primera classe de socials, on el professor era el Dani. El Pablo i el Nahuel, quan el van veure, es van posar molt contents, ja que en la seva estança al CEM va ser el seu professor preferit. Un cop la classe ja havia començat, el Pablo li va preguntar al Dani que per quants diners es deixaria tallar la barba i el cabell. El que ell va dir que si algú li donava 200 euros en els pròxims 10 segons, es deixaria tallar-se. Casualment, el Nahuel tenia els 250 euros que havia aconseguit amb els exàmens. Què fas? A. Li dones els diners al Dani. B. Decides no malgastar els diners en allò.
2: Li dones els diners al Dani. Sí.
3: Finalment, el Nahuel decideix donar-li els diners al Dani perquè es deixi tallar els cabells. Un cop el Pablo i el Nahuel han començat a tallar els cabells, el Pablo, en comptes de tallar-li amb les tisores, agafa un encenedor i un desobrant i comença a tallar els cabells amb una espècie de llançaflames.
2: Hòstia.
3: Però el Pablo perd el control i sense voler acaba incendiant la seva classe. Un cop la directora de l'IES s'adona del que ha passat, acomiada el Dani i torna el Pablo i el Nahuel al CEM. Quan l'Alicia s'adona que l'han tornat a liar, ja no sap què més fer. Què fas? A més, resposta lliure.
2: Vinga. Què fas amb ells?
1: Els hi donem el graduat ja de quart d'ESO i que marxin del col·le.
2: O sense graduat.
3: És el final, eh? Sí. Acaba el final.
2: Ah, l'acabem nosaltres. Vale. Pues... no sé, eh? Està complicat.
1: I jo els foto a quart i que s'empirin.
2: Que estiguin com, o sigui, com d'esclaus de feines, així, en plan, fent fotocòpies.
1: El Pere ho va fer una vegada, que es portava els alumnes a quart d'ESO i no estaven en la seva classe.
3: El Pau.
2: Sí. Fora conyes, al meu institut, els nens de l'ESO, que no sé què fan, els castiguen anant a batxillerat. Sí. Llavors es passen tot un dia a la meva classe.
5: Passa.
2: Està bé.
5: I cada dia n'hi ha un nen diferent, o sigui, tenim com un integrant a la meva classe.
2: Sí.
6: Companys meus de bàsquet, algú m'ho ha explicat. Companys.
1: Quins bons companys d'aquí?
6: I diu, aprendo más en batxillerato que...
2: No foten res. Bueno, pues això, els expulsem, ja està.
3: Sí? Sí. Bé, doncs fins aquí aquesta secció. Ens retrobem la temporada que ve. Adeu. Què estàs haciendo?

0: Bueno, gracias a todos.
1: ¿Qué? La música, así con tú y
0: ¡Wow! Hola a todos y a todas. Yo soy el Germà Bum Bum y estem aquí amb un nou programa de Recordem mi Història. I, uau, mare meva, extraordinàriament, el meu germà, Bum Bum, no està.
2: No, s'està petant a sushi.
0: No s'està petant a sushi, ja.
3: On està el Bum Bum?
0: Ja no, ens han abandonat.
2: Ara està el lavabo buidant.
0: Ara està el lavabo.
2: Però no, però on està? Seriosament, on està?
3: On està?
0: Molt bona pregunta, ni, ja no ho sabem. Trae el lavabo.
3: Però quantes setmanes passa, Pablo, no ve?
4: Aquesta
0: setmana
4: ha sigut perquè
3: el Pere
4: la
3: castiga.
0: Sí,
3: s'ha anat a veure el papa de
0: sí,
3: Roma.
0: Sí, també, també, també.
2: Ah, també fue?
0: No, okay. Ah, vale. Que va ahir. Doncs, bueno, avui parlarem sobre el papa León.
2: Ah, vale.
0: Anda, justo, Que és una de les notícies més destacades després que l'Atlètic de Madrid rebutgi l'oferta de 150 milions per Julián Álvarez.
3: Que l'Atlètic de Madrid posa kiwi, kiwi, kiwi al seu...
0: sí, sí, a Twitter, a Twitter. Bueno, el papa actualment està fent un viatge apostòlic i no fa molt va vindre a Barcelona.
2: Què és un viatge apostòlic?
0: Un world tour.
3: De papas.
0: Però del papa.
3: Claro.
0: Un world tour. Bueno, el 9 de juny va estar 7 hores en la catedral de Barcelona i el 10 de juny va estar 9 hores i mitges en diversos llocs. I això és una barbaritat, és una barbaritat,
3: Està vellet el senyor, no? Bueno, quants anys té el senyor?
0: 70.
3: 70 anys?
0: Aquest any, a setembre, 71.
3: Que ben informat, eh?
0: Algú d'aquí ho va veure, a la missa del papa?
2: Jo vaig anar a Montjuïc.
5: Us ho juro.
3: Ho va veure per la tele, meu cosí de 3 anys.
2: Jo vaig anar amb els meus pares.
5: Que el vas veure?
2: Sí. Vaig veure que feia el 6-7 en mi cara.
3: Sí, el va fer,
2: el va fer. El papa fa el 6-7.
3: El papa fa el 6-7 i el papa fa el 6-7. Mare meva.
5: Sí, sí. Tenim un nen a les mans i va fer així.
0: Sí, sí.
2: I el papa.
0: 6-7.
2: Sí. Jo vaig veure la missa de Madrid un matí perquè m'avorria.
0: Ei, ei, ei.
6: Allò de les porteries de futbol.
4: Que ridícula, de veritat.
2: Ah, la cosa que
3: és el Real Madrid, em sembla.
2: Sí, el que cantava el Antonio.
0: No, bueno, i que no se m'oblidi, aquest és el papa número 267.
2: 6-7!
0: Que sí.
2: Què dices? Què dices?
0: Sí, un lloro, lloro. Bueno, una dada curiosa que...
3: La Recordem Història, on està?
0: Bueno, història, aquest és el papa 6-7.
3: Moltes bombes pel papa mòbil, no?
0: I una dada curiosa que abans ha dit la Ciel, que aquest papa és del Real Madrid. Fins i tot no. El Real Madrid anomenen soci d'honor al papa Lleó.
6: Diu que defensa els pobres. Vamos,
2: sí.
0: Que sí, és soci.
4: Defensa els lladres.
0: És soci del Madrid.
6: Vaya vallita.
0: Bueno, i també ara que em dono compte que el meu germà Bum Bum no està, bueno, aquest és l'últim programa de la temporada, no?
2: Sí.
0: I això, avui, no. Ahir va dir el Pablo aquesta frase. Aquesta temporada ha portat moltes coses divertides, com desastroses, però per desastros estic jo. Pablo 2026. Això em va dir ahir.
2: Ah, vull dir.
0: Perquè després que el Pere li foti una bronca que... Buah.
2: Sí, perquè el desastre és més cert que el programa, eh?
0: Uf, no ho sé, amb el quartet... I, bueno...
2: El quartet de plàstica.
0: De plàstica, sí.
2: Què va passar exactament o no es pot dir?
0: No ho sé, jo no ho sé.
4: Es va entrar i el Pere va veure i es va caure ja.
2: Sí. El Campins o el Reyes?
4: El Reyes.
2: El Campins
0: sí.
4: I...
3: Però això què té de recordar història?
4: Ja?
2: Recordem ja, anècdotes.
4: Hi ha una cadira tirada.
2: Història.
0: Sí, una cadira... Una cadira... Pintura. Ja. No. I, bueno, nosaltres som el Racó Curiós i tornem l'edició vinent amb més, però no millor, perquè és impossible. Adeu!

0: Bona tarda a tots i a totes.
1: Som al Lluc de Mere una setmana més a...
0: Qui té raó?
1: Ja que és l'estiu i el final de curs es troben ja bastant a prop,
0: hem decidit fer el debat vinculat a les vacances.
1: Bé, què és millor? Les vacances amb comoditat i tranquil·litat?
0: O les vacances amb adrenalina i bastant mogudes?
1: Comencem.
0: Anem pel més important, els records. Viure les vacances amb una mica més d'entusiasme sempre genera records que duran pràcticament per tota la vida.
1: Perdona, Mary, però això no és el més important de les vacances. El més important és la reducció d'estrès, acumulant durant tot el temps que no has pogut descansar. Descanses de veritat.
0: Aha, però surtes així de la zona de confort. Guanyes confiança, t'arrisques. Això el teu sofà fent la migdiada crec que no passa, eh?
1: Zona de confort? Esclar, perquè anar a trencar-te una cama és el més emocionant que hi ha. Mary, està més tranquil et permeteix recuperar energies tant mentals com físiques de manera més efectiva.
0: A veure, Lluc, pots permetir-te descobrir nous llocs i experiències d'una manera més profunda.
1: Ja, d'aquesta manera és més segur i menys esgotador. Evites riscos innecessaris.
0: Combates la rutina i aporta sensació de llibertat.
1: T'ajuda a gaudir del present sense pressions ni horaris exigents.
0: Afavoreix el creixement personal per afrontar reptes i situacions no esperades.
1: Millora el benestar general, fent la tornada de la rutina més fàcil.
0: Jo crec que avui ja hem dit tots els nostres arguments.
1: Esclar que sí.
0: Vinga, ha arribat l'hora de votar.
1: Un moment, aquest cop no votarà només els presentadors. Volem tenir en compte... Perdó.
0: Volem tenir en compte l'opinió de tots els que esteu aquí dins.
1: Ara sí, vinga, voteu.
0: Sí, qui té raó?
2: No sé.
0: A voleu, entonces.
3: Es que no, una mica bé fer les dues coses.
1: La música?
3: Sí. Sí.
1: La música?
3: Deixa-la de fons.
4: És que és per compensar.
3: Queda
4: el sacàs. Comoditat.
0: Heu de votar tots.
3: No, va, jo prefereixo adrenalina.
0: Vale, un vot.
2: És que tot el dia a casa t'avorreixes al
3: final. Exacte.
2: Jo m'avorreixo.
3: És que amb dos. O sigui, les dues opcions... Pues, és el que
1: però també...
0: Si hauries d'escollir un extrem, quin?
1: Però també pots anar...
2: És que no et pot escollir.
1: També pots anar, a la piscina o saps? No cal que et quedis tot el dia a casa.
0: Sí. Ja, o sigui, però coses tranquil·les.
3: T'acabeixes avorrent.
1: Ves? De chill.
3: T'avorres.
0: Sí.
3: Pues la teva.
0: Vale.
2: Va, jo també, la de la Mary.
4: A ver... Jo al lloc.
2: 3 contra 2.
0: Vale, Alights, tu què opines? La del lloc. Vale, espera.
5: Però el Butchulhan, que és com...
0: El Butchulhan.
5: Quedar-se a casa és la millor lluita contra el capitalisme.
0: El Butchulhan. Vale. Les altres persones que estan al terra, què voteu? Vale.
3: He ganado ya, ¿no?
2: Sí.
1: No, però... Falta el Genís i la Joana.
0: Vale.
2: No, la Joana ja ha votat.
0: Ja ha votat.
5: El Genís està mirant cromos.
0: Ahí abajo, ¿quién?
4: El Genís, comoditat de mirar cromos.
0: Genís, què has votat?
4: Però comoditat de mirar cromos.
0: Quina... Ja he perdut el compte.
3: Has guanyat tu perquè n'hi ha més gent que ha votat.
0: Vale, doncs pues he ganat jo.
1: No.
0: Sí. És que ho sabia, és molt millor anar així a l'estiu, la veritat.
1: Un moment, però el Pere vale más.
0: No, el Pere no pensa. No passa ara, el Pere no pensa.
4: Va, vinga, va.
0: I a més, em porto al darrer programa.
1: Un altre cop serà. Suposo, en fi, ha sigut com que una de 15.
0: Doncs fins aquí ha estat el nostre Qui té raó d'avui.
1: El darrer parada. Ens trobem al proper curs amb un nou debat.
0: Ah!

0: Hola, benvinguts i benvingudes a De Llengua en Llengua, la secció més poliglota de la Tal Pau, liderada per mi, la Txell,
1: i per mi, la Reihana. Avui us porteu un nou idioma, bueno, l'últim idioma, que farem abans de vacances. I ha sigut escollit per la Mary, la nostra companya de la secció, i té raó.
0: Així que, ja sabeu, si teniu alguna queixa, no parleu amb nosaltres, aneu directament a ella. I si voleu escollir l'idioma de la setmana vinent, només...
1: Txell, que és l'últim idioma que fem, no hi ha setmana que ve.
0: Ai, és veritat, trobaré a faltar fer el guió el dijous per la nit.
1: Doncs ara sí, comencem amb la secció. La frase que us portem avui és...
2: Bueno, i si la llegim? Com fèiem al principi? Ai.
0: Pues una mica la llegis és tu o jo? Tinkai, Chikop, Samgrak, Kopong, Mok, Dol, Heau.
1: Jaeu o Heau?
2: M'encanta perquè ens inventem les paraules.
1: A veure, cert, digue-la tu.
2: Tinkai, Chop, Samgrak, Kopong, Mok, Dol, Heau.
1: Ara quan t'ho has impressionat. No sé. A veure, Laitz, què penses que és? A veure, no arrosseguis el micro.
3: La meva aposta de la setmana passada, jo tiro que és tailandès.
2: Tailandès?
3: O por ahí.
2: Jo crec que és vietnamita de Cambodja.
1: Tu has llegit el guió, Sir?
2: És com el Bien Rojo.
1: Jo... No dic res.
4: La Osea.
1: Jo... No sé, no tinc ni idea. Tic. Com ha de ser llatí?
3: Ja sé.
1: No sé.
4: Vinga.
1: Ok, doncs l'idioma és el... Jammer.
4: Jammer,
1: I ara què creieu que significa? Diu... Jaeu, jo crec que és adeu. Llavors, jo crec que...
2: Gaudiu de les vacances d'estiu.
1: Esperem que tingueu molt bones vacances. Adeu, o alguna cosa així.
3: O fins l'any que ve, adeu, o alguna
0: cosa. Doncs significa les vacances ja arriben.
1: Ah, doncs pues no. Pues jo per últim... Jaeu, m'he pensat que era adeu.
4: Ja arriba.
0: I per últim, on creieu que es parla?
2: Jo seguiré amb la meva aposta, sud-est asiàtic.
3: Campolla.
1: Doncs... Ah, no, jo no dic res.
0: Ah, bueno.
1: Doncs es parla Cambodja.
2: Sud-est asiàtic.
1: Molt bé, cert, molt bé.
0: Però també a comunitats de països veïns. El parlen unes 17 milions de persones aproximadament i pertany a la família austroasiàtica.
1: Utilitza l'alfabet Jammer, un dels alfabets més llargs del món, amb 74 lletres principals, 33 consonants, 24 vocals dependents, 12 vocals independents, no em pregunteu què significa, i per últim, alguns signes addicionals.
0: És una de les llengües més antigues del sud-est asiàtic. Es fa servir ja fa més de 1000 anys i està molt relacionada amb l'antic imperi Khmer.
1: L'imperi Khmer va ser una de les civilitzacions més poderoses d'Àsia entre els segles 9 sí, va bé. I 15.
0: Sí.
1: I van construir els espectaculars temples d'Angkor Wat, un dels monuments més impressionants del món.
0: Aquest monument és tan important per ells que com Cambodja és un dels pocs països del món que té un monument a la seva bandera nacional.
1: A diferència del català o del castellà, el Jammer normalment no utilitza espais entre totes les paraules, sinó que els espais serveixen per separar frases o idees.
0: Doncs aquí acaba la nostra secció, però abans de fer la despedida ens agradaria despedir-nos de tots vosaltres perquè qui sap qui ja no serà aquí l'any que ve.
1: Volem agradir-vos per incloure-nos aquest any a aquesta meravellosa minifamília que s'ha muntat aquí i sobretot disfruteu de les vacances que us les mereixeu.
3: Això.
1: Ara sí?
0: Recordeu que cada llengua és una finestra oberta a una nova manera de veure el món
1: i que cada llengua que es perd és una finestra que es tanca per sempre.
0: I bones...

0: Bon dia a tothom i benvinguts al nostre espai de debat.
1: Avui parlarem d'una opinió controvertida. Les xarxes socials fan més mal que bé. És una opinió impopular per a molts joves, ja que formen part del nostre dia a dia.
0: Per defensar aquesta idea, tenim els nostres presentadors.
1: Comencem. Asier, per què creus que les xarxes socials fan més mal que bé?
2: Bé, perquè generen dependència, comparacions constants i molta pressió social. Molta gent passa hores mirant vídeos aparentment perfectes i acaba sentint-se pitjor amb ell o ella mateixa.
0: Joana, què n'opines?
3: Jo estic d'acord amb l'Asier, perquè les xarxes socials... estic d'acord amb l'Asier. No, mal, l'Asier. Les xarxes socials són una molt bona eina. O sigui, gràcies a elles podem doncs, comunicar-nos, informar-nos i conèixer persones amb interessos similars als nostres. El problema, Asier, no són les xarxes, sinó com les utilitzem.
1: Asier, què respondries a això?
2: Que és cert que tenen aspectes positius, però els algoritmes estan dissenyats perquè hi passem el màxim temps possible. Això afecta la concentració, el descans i fins i tot la salut mental.
3: Ja, però també han permès donar veu a coses socials, compartir coneixement i mantenir el contacte amb persones que viuen lluny. Sense xarxes, moltes iniciatives no haurien tingut tanta difusió, Asier.
0: Molt interessant. Ara, una pregunta per tots tres. Creieu que els joves haurien de limitar-ne l'ús?
4: Sí, no cal eliminar-les, però sí establir límits, igual que amb qualsevol altra activitat.
3: Jo també crec en els límits, però això no significa que siguin perjudicals per definició. Utilitzar-les amb responsabilitat poden aportar més beneficis.
1: Sembla que, tot i les diferències, hi ha un punt en comú, la importància de fer-ne ús conscient.
0: Exacte, les xarxes socials tenen avantatges e inconvenients, i el debat continua obert.
1: Ara toca que els nostres oients decideixin què en pensen. Les xarxes socials fan més mal que bé.
0: Doncs, com ens sobra bastant temps, tenim una altra opinió. Què creieu? Que el cicle és millor que el batxillerat?
3: Uf, no em preguntis això. Això, sincerament, no crec que sigui una popular opinió, perquè això és decisió de cadascú.
4: Exacte, no hi ha res millor que...
2: La popular opinió que jo volia proposar és... S'hauria d'entrar al guió el dia que toca o no?
3: Aquest guió l'heu fet vosaltres?
0: No, però nosaltres l'hem entregat.
2: Ah, sí? El meu correu?
0: El tens entregat perquè em vaig fixar que tu i la Joana, els dos, teníeu el nostre guió des de l'any passat perquè us el vaig compartir.
4: Què?
2: Ah, vale, que feu servir el mateix guió des de l'any passat.
0: Clar, sí.
4: Com?
3: El mateix document.
0: Exacte, el mateix document, simplement canviem allà el guió i... El tenen compartit. I com que no em van dir res, jo vaig pensar que ja ho sabrien. O que el Pere els havia dit alguna
4: cosa. A veure, no és el més normal fer-ho, la veritat.
0: No vaig pensar, els hi torno a enviar.
2: Però una pregunta, sabeu quan ocupen un document de Drive? Quan ocupa?
3: Bueno, és igual.
5: kilobytes 250 kilobytes 400.
2: S'estalvien un bit.
0: D'aquesta manera ho tenim més per la mà i així sempre sabem el nom.
2: Clar, es nota que sou friendlies amb l'ecosistema i aquestes
4: Exacte.
2: Coses.
4: Exacte. O un poc ratita.
3: Ara estàvem parlant de l'universitat i batxillerat.
5: Com és que l'heu llegit així com si fossi un robot?
4: No sé. Home, perquè ja ni ens pregunta la nostra opinió, ens la donen donada.
3: Ja. És que jo sincerament no pensava això de les xarxes socials.
5: De conya, no?
3: Però bueno...
5: És molt interessant.
3: Sí.
5: Què penses, Joan?
4: Ai.
3: Jo, bueno, pues,
4: no pega. No hi ha res.
3: M'he quedat en blanc.
4: Sí, no?
0: Doncs gràcies per escoltar-nos i fins al proper debat.
3: I fins la propera temporada. Però, així que ara sí, doncs nosaltres només ens queda dir-vos que us deixem, doncs, amb les notícies.
6: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè assisteixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
7: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns, a les 6 de la tarda, al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.

La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Bé, la veritat és que quan escolto aquesta cançó, jo deixo el guió i miro on soc. La veritat és que només em venen al cap records d'aquest programa. Records de 4 anys meravellosos on he compaginat l'ESO amb un programa fantàstic, que és l'edat del pavo. I ara jo m'havia preparat unes paraules que haurien sigut millor si no m'hagués oblidat el meu pendrive, però ara el que us diré... Disculpeu-me, companys, que us robi uns instants d'atenció, que jo voldria anunciar-vos detalls, noves notícies de la nostra professió.

0: edat que dura i dura. Permeteu que les meves passades dels tristos peus trepitgin orgullosos el dussol del seu feu, que miri cap enrere amb bondat i que vegi un futur amb claredat. Canteu, veieu, feu créixer l'orgull, recull tu i tu el que us he deixat, així que el cap pel cel, mirant a través del transparent vel. Mira els núvols de dalt endolcits com la mel, ensucrats i envoltats d'un amorós vel, i veurem tots joiosos i plegats on deixem les ràdios germanats. Ara marxo a terres llunyanes de discòrdia, deixant enrere moments de gran concòrdia. He forjat grans relacions, valors plens, no de falsedat, sinó veritable i crua amistat. Sigueu forts i no pas febles, seguidors i bons deixebles. Ara camino pas a pas, vaig traient el nas, cap a sota la taula. S'ha acabat de la meva història aquesta bonica faula.
1: Olé! Que bonica, sí.
0: Bueno, i això és tot de mitja part.

0: tothom i benvinguts a un nou programa. Avui parlarem d'un dels casos criminals més famosos i misteriosos de la història, Jack l'Esbudellador.
1: Més de 100 anys després dels fets, encara no se sap amb certesa qui era aquesta persona, fet que ha convertit el cas en una de les grans incògnites de la criminologia.
0: Els crims van tenir lloc l'any 1888 al barri de Whitechapel, a la ciutat de Londres.
1: Diverses dones van ser assassinades en circumstàncies similars i la premsa de l'època va començar a referir-se a l'autor amb el nom de Jack l'Esbudellador.
0: La investigació va ser molt complicada. Les tècniques policials eren limitades i no existien les eines científiques que avui en dia s'utilitzen per resoldre casos criminals.
1: Per aquest motiu, la identitat del responsable mai no es va confirmar oficialment.
0: Al llarg d'aquests anys han aparegut nombroses teories sobre qui podria haver estat el criminal.
1: Algunes hipòtesis assenyalen metges, comerciants o altres habitants de la zona, però cap teoria ha estat demostrada de manera definitiva.
0: El cas també mostra el paper que van tenir a la premsa. Els diaris van publicar moltes informacions i especulacions que van contribuir a crear la llegenda voltant del personatge.
1: De fet, moltes de les històries que es coneixen avui combinen fets reals amb rumors i interpretacions posteriors.
0: Més enllà del misteri, és important recordar que darrere d'aquest cas hi havia víctimes reals i famílies afectades pels fets.
1: Estudiar casos històrics com aquest ajuda a entendre com han evolucionat les investigacions criminals, la medicina forense i el treball policial.
0: També ens recorda la importància de contrastar la informació i distingir entre els fets demostrats i les especulacions.
1: I amb aquesta reflexió arribem al final del programa.
0: Gràcies per escoltar-nos.
1: Fins al pròxim programa. Adeu.

0: Bona tarda, presentadores. Avui la nostra secció serà una mica diferent i més especial del normal. Ui, no s'ho parla.
1: Sí, avui no us volem donar tabarra amb l'institut, els exàmens, les vagues...
2: I és perquè us hem de donar una notícia molt important.
3: Desgraciadament, avui serà el nostre últim programa com a pavos.
0: Però no creieu que és una cosa dolenta o trista?
1: Clar que no, i per això volem recordar tota la nostra trajectòria aquí a la ràdio.
2: Volem començar recordant el primer dia, un 14 d'octubre de 2022, quan anàvem a segon de l'ESO, amb molts nervis, il·lusió, i vam fer el nostre primer programa.
3: El nostre debut va ser amb les seccions dels llibres i pel·lícules i de les bessones.
0: I la veritat és que, tot i que sempre estàvem molt nervioses, un cop entràvem a l'estudi i amb l'ajuda dels presentadors, l'Una i el Ricard, tots els nervis marxaven.
1: D'aquell primer any tenim molt bons records. Va ser una mica desastre, la veritat.
2: Les baralles interminables per seure en les cadires, els jocs del mòbil, els programes interminables del Becari a Cien, però sobretot molts riures.
4: Un respecte que només duraven un quart d'hora.
0: Només.
3: També van haver molts moments de tensió, com quan la Joana va tirar un got d'aigua essencial de terra i, doncs, va haver de tirar-se a sobre perquè el Pere no la renyés.
0: Però, vamos, que no va servir de gaire perquè al final sí que em va acabar renyant, però no per això, sinó per pintar tot el meu guió amb un dels seus propallons.
5: Això fa molt, el Pere renyar perquè pintem...
4: Les mandales, no?
0: Les mandales. Jo m'avorria i volia fer una mandala. Però, bueno, si algú recorda alguna anècdota d'aquells, bueno, tipo, del principi que no haguem explicat, doncs ara és el moment per explicar-la.
4: Les sardanes?
0: Les sardanes.
4: No crec que l'hem explicat massa vegades.
0: Jo recordo molt bé. Ens estàvem barallant a la sala que hi ha aquí al costat per ser a una cadira.

0: I a la Siri i jo vam començar a donar voltes, tant que vam passar per sota d'una taula que hi ha amb una...
1: És un altre estudi, però...
0: Exacte, és un altre estudi, però petit. I a la Siri va acabar tocant la taula, no sé...
2: Sí, un botó que hi havia allà...
0: Un botó, i va començar a sonar sardanes enmig del programa.
2: I clar, i estaven aquí els presentadors, van mirar allà i em van veure allà.
3: Jo vull recordar la de la Joana que m'ha explicat de l'aigua, buah. És que me'n recordo com si fos avui. La Joana, sí. Tirant el got d'aigua, obre la porta al Pere
2: i sense.
3: De cop vaig la Joana tirant-se al terra.
0: No. Em vaig deixar el Joana.
3: Lo millor va ser la Sier, que estava morint per dintre perquè ho havia de dir, ho havia de dir.
0: És verdad. No volia mentir, li vam dir, a Sier, no digui res.
4: I la Sier, que sí que no diu, Pere, que no puc dir-li cap mentida.
0: Pobret, tio. Bueno, i és que els programes del Becari...
3: Uf, els programes del Becari. Però bueno, van millorant.
0: I a més, ens passàvem molt amb ell, pobret.
3: Sí.
0: Portava de cop 4 gots d'aigua i 4 persones diferents. O sigui, quina pena, tio.
1: Bueno, el Becari.
0: Era el Becari, total.
5: Bueno, crec que ja podem passar el nostre segon any a la ràdio, a tercer de l'ESO.
3: Va haver un gran canvi de seccions, perquè si no, la Joana i la Emma, doncs, haguessin acabat molt malament.
6: Ens vam apoderar de la primera part del programa i feien seccions, doncs, molt diverses.
0: Des de històries de veritat i fals, fets característics que passaven al dia d'aquell programa o entrevistes que mai eren entrevistes.
5: I un punt molt important era saltar-nos les horribles, llargues i cansades classes d'audiovisuals del Toni.
3: I també la nova incorporació als pavos, la Joana amb dues escenes.
6: Una cosa que recordo molt bé és quan el Ricard, el dia de l'aniversari del Pere, li va intentar estampar nata en tot el cap.
0: I la nata va acabar per tot arreu menys al seu cap.
5: Doncs jo recordo un dia que de cop i volta van aparèixer núvols del no-res i va ploure com mai.
3: Buah. Spoiler, cap ni un portava paraigües.
6: Us podeu imaginar com d'això vam acabar arribant a l'estudi.
0: Vam haver de començar a córrer, el Pere inclòs, perquè entre la pluja i que aquell dia vam sortir super tard de classe, arribàvem molt tard al programa.
5: Sí, la veritat és que va ser molt divertit.
6: A l'arribar...
3: Vaya dia,
0: jo
3: vaya dia.
0: Gent amb bosses al cap, Nosaltres allà, amb les motxilles...
6: Jo recordo estar per l'escola buscant paraigües, a veure si algú tenia algun paraigües per deixar-nos.
5: Brutal. Bueno, crec que ja podem... Ah, no, perdó. M'he colat.
2: La veritat és que va ser divertit.
5: Ja ho he dit. Ah, vale. Recordeu aquella època? Com descriuríeu aquell any en una sola paraula?
3: Jo què sé.
5: Intenso.
3: Intens.
0: Jo dic caos, però caos del que m'agrada.
3: Caos bo.
0: Positiu.
3: Caos bo. Bueno, doncs passem a l'any passat.
6: Va ser el nostre primer any de presentadores i tot i que ens vam separar de la Lucía, doncs ens feia molta il·lusió.
0: També vam viure algo molt trist i és que el Ricard i l'Unai van deixar la ràdio.
5: Home, però per...
0: Tu vas toperos, tio, és que m'arriba un punt que...
1: No era ni una secció,
2: eh? Sí, fet 3 setmanes jo el guió del Ricard.
0: Van en decadència i...
5: Però per compensar-ho van arribar tots els nostres companys actuals.
3: Bueno, compensar-ho no ho sé.
2: Si venien de visita, no? No us en recordeu que venien...
6: Van rotar tots.
0: Arribaven 30 nens i era com... Ah, què passa?
3: Bueno, compensar-ho no sé. El que sí sé és que va començar una bonica tradició que es va escampar per tot el programa, els jocs de mitja part de la Joana.
6: Una altra cosa que recordo amb molt carinyo són els programes especials.
0: Sí, els de Halloween, Nadal, Sant Joan... No sé com ho feien, però sempre acabàvem tots a casa del Pere.
5: Durant l'any passat, tots els nostres companys i oients van viure amb nosaltres les nostres ratllades i penes? Ah, sí, penes per marxar del SEM i començar una nova etapa, tot i que sense tenir les idees gens clares.
3: També vam explicar amb punts i senyals el nostre superviatge de fi de curs a Grècia, tot i que hi ha coses que sempre es quedaran allà.
0: Pues sí. Així tu tens ganes del teu viatge.
3: Sí,
2: home, tinc ganes. És demà.
0: No estem nerviosos?
5: No,
0: és que, tio,
7: jo estic chill perquè és que m'he d'aixecar a les 4 i mitja del matí.
0: Ai. Ens vam aixecar més d'hora nosaltres.
3: Sí.
7: Ja, però...
2: sí. Jo no estic tan preocupat per aixecar-me d'hora.
0: Clar que no.
2: Si és com un matinou ja d'alcohol, quasi.
7: No, ja.
3: Bueno, va, i què em dieu dels dies que anàvem al Mercadona i el Pere ens convidava a xutxes?
2: Oh, quan van portar patates d'ou fregida aquí a l'estudi. Hòstia,
3: sí, també.
0: Que peste, por favor.
6: Bueno, fins a rebentar no. Fins que ella es va posar tan mal que vam decidir frenar una mica.
0: Però
4: de las manos.
0: Sí, sí, sí. Yo digo, hostia, hostia, que maco el pera, que maco el pera, que no es culpa meva, tío, con la mera edición.
4: Pero el tío no me echaba la mancha, ¿eh? Sentaba mal, pero ahí comiendo.
5: Bueno, la veritat és que ha sigut un curs de molts canvis i això s'ha notat.
0: Sí, aquest any jo crec que la paraula que decideix...
5: Què?
0: Que el defineix? Ah, és canvis.
6: Vam començar una mica perdudes i sense saber de què fer la secció. Però estàvem passant per un canvi tan gran que vam decidir doncs, fer la secció d'això mateix.
0: I en aquesta secció s'ha fet de tot. Explicar experiències, fer de Pau conselleres, explicar històries d'amor... Bueno, explicar tots els nostres problemes i sobretot queixes sobre Batxí.
3: Però tot i que sigui diferent perquè ja no estem al col·le, sempre ens hem sentit com una mica a dins escoltant totes les xafarderies.
0: Sí, tio.
3: I els cotis sobre els mestres i els companys de l'escola.
5: Hem presenciat seccions que crec que mai es tornaran a escoltar, com la del Germans Bum Bum o la del Jani.
6: Sense oblidar-nos de les mil i una baralles que han tingut la Sara i l'Helena amb la seva secció.
0: I el bullying que ens han fet durant tot l'any perquè no ens posaven com a presentadores.
6: Sí, sí.
0: No passa res. Bueno, i doncs crec que amb aquest superresum de 4 anys molt bonics i inolvidables ens podem despedir.

0: Bona tarda a tothom. Ja tornem a ser aquí a la nostra secció de música.
1: D'endevinar cançons només escoltant la intro i descobrir qui ha escollit la llista de cançons d'avui.
0: Però avui, com és l'últim programa de la temporada, en comptes de 6 cançons només d'una persona, són 6 cançons de 6 persones diferents, una per persona.
1: El format serà el mateix, cançó i curiositat. Però després d'aquesta, haureu de dir de qui creieu que és.
0: Comencem la primera.

0: give the satisfaction asking how you're doing.
1: Esta és la Olivia Rodrigo.
2: Sí. Saps la cançó?
1: No sé com es diu.
2: Doncs és Vampire d'Olivia Rodrigo. Va néixer després que ella s'assegués sola al piano i transformés una situació personal que li va fer molta ràbia en la cançó.
3: La curiositat més xula és que el primer la va imaginar com una balada de piano, però el Daniel Negro la va convertir en un tema més intens, amb una bateria forta i canvis de ritme.
2: A més, la lletra fa servir la imatge del vampir per parlar d'una relació tòxica que li xucla l'energia, amb referències com Bloodsucker i Famefucker.
3: I no és qualsevol senzill, va ser el primer avançament del disc God i va debutar directament al número 1 del Billboard Hot 100. Qui creieu que l'ha escollit?
4: El Nahuel.
3: Jo. És el Jo.
4: Ah.
3: No,
4: és
3: el
4: Jo. No.
3: Ah, pues, que no tenen idea.
2: Doncs aquesta cançó l'ha escollit la Sara. Passem amb la següent.
4: El que jo deia.

0: Sabeu quina cançó és?
1: Sí, de Kitty.
0: Vale, vale. The Kid és una cançó que va sortir com a avançament de l'últim tour del món i es va convertir en un èxit enorme des del primer moment.
2: Una curiositat és que el títol no té un significat real fix. En realitat, va néixer com una paraula misteriosa que va fer molt de soroll entre els fans.
0: També es va comentar que el nom podria estar relacionat amb un pub de San Juan, a Puerto Rico, tot i que la seva història exacta va quedar envoltada de debat i especulació.
2: I un detall molt potent, el videoclip, amb imatges de platja i escenes sota l'aigua, va ajudar a convertir la cançó en una de les més escoltades i reconeixibles de la col·laboració entre Bad Bunny i Jay Cortez. Qui deia que ha escollit aquesta cançó?
3: El Nahuel.
2: No,
0: el seu company de secció.
4: Ah, que ara és una
2: partida. Si ara és una
4: cançó. No m'he enterat.
3: Però si no, ve a la ràdio, com que ha escollit?
1: Bueno, va, seguim ràpid.
0: Doncs això, l'ha escollit el Pablo. És l'hora que continuem amb la tercera.

0: Doncs saps quina cançó és?
1: No.
0: Aquesta és red, és especial perquè Taylor Swift la va posar en aquest color per representar la intensitat de les emocions que va viure en aquella relació.
2: Una curiositat és que la cançó juga amb els colors per descriure els sentiments. Perdre algú és blue, enyorar-lo és dark gray i estimar-lo és red.
0: També destaca perquè el tema barreja country i soft rock, amb una producció que fa que soni més gran i dramàtica que moltes de les seves cançons d'aquella època.
2: I a més va acabar donant nom a tot un disc que es va convertir en un dels més importants de la seva carrera. Qui que l'hagi escollit?
1: L'Ari.
2: Sí,
0: aquesta cançó l'he escollit jo. Anem a la quarta.

0: Sabeu quina és?
1: Sí.
2: El Billie Jean, no?
0: Sí.
3: D'aquí?
0: Oh, no, Michael Jackson.
3: Bueno, sí.
0: Billie Jean és una de les cançons més famoses de Michael Jackson, perquè va ser clau per fer jazz.
1: Un disc històric.
3: Una curiositat molt coneguda és que la lletra parla d'una dona que afirma que el cantant és el pare del seu fill. I la història va sorgir a partir de situacions que Jackson va viure amb fans obsessives.
0: També és famosa per la seva línia de baix tan reconeixible, que fa que la cançó soni hipnòtica des del primer segon.
3: I un detall mític, el videoclip va ajudar a trencar barreres a MTV i va convertir Michael Jackson en una autèntica superestrella global.
2: La MTV.
3: Qui creieu que l'ha escollit?
2: Lluc.
0: Sí, molt bé, sí, l'ha escollit el Lluc. Oh, oh, oh! Ja anem amb la penúltima. I'm a scat man.
3: Sabeu quina és?
0: Jo sé quina és, no la diré. Ho han dit. És que el títol és...
1: Ah, en sèrio?
0: Bueno,
1: la pregunta és qui escolta això.
0: La cosa és que el títol
1: original és de respecte cap a mi.
3: Doncs aquesta cançó, que és Scatman, va convertir un estil vocal molt antic, l'ska, en un èxit de dance pop dels anys 90.
0: Una curiositat és que la cançó no només era enganxosa, sinó que també portava un missatge molt potent sobre superar la tartamudesa i tenir una confiança en un mateix.
3: Scatman John va transformar la seva pròpia experiència personal en una cançó divertida, positiva i molt reconeixible des del primer escolta.
2: Però és la que diu l'escriure, yes.
0: No. Per això...
1: Aquesta l'he escollit jo, que ho sapeu.
0: Vaja, no tallis!
3: No, una
0: festa musical. La cançó va acabar sent un himne d'autoestima amb una pornada impossible d'oblidar. Qui creieu que l'ha escollit?
1: Jo.
0: El Nahuel.
2: El Genis.
3: No. L'ha escollit l'Aran, que està aquí de tenis.
0: Vamos. Última, va.
3: Doncs ara sí, anem amb l'última cançó de la temporada.

0: Jo ja sé com es diu.
1: Jo també.
2: Com es diu?
0: Ni borratxo.
2: Molt bé. Ni borratxo de Quevedo?
3: No.
2: Quila. Vale, qui l'ha escollit?
0: No, però...
2: Qui l'ha escollit? El Álvaro.
0: No.
1: No, ja ho han dit.
4: No.
1: La Elena.
2: No,
1: la...
2: Has
0: d'escollir la Txell.
2: La Txell.
1: No, Txell, toma.
2: Ja hem acabat l'última secció d'aquest any.
0: Doncs ara sí, ja hem acabat del tot.
2: Pues tot. Ens veiem l'any que ve amb una altra secció.
0: Gràcies per aquesta meravellosa temporada.
2: Adéu. Adéu.

0: doncs ja estem al final de l'últim programa.
1: Bueno, a veure, dic Lucía, però què ens porteu avui a les 4?
0: Doncs avui
1: final?
0: Portem un discurs per concloure doncs, amb el nostre comiat.
2: Filla dels discursos.
0: I el direm molt ràpid. Avui fa exactament 3 anys, 7 mesos i 28 dies que vam començar aquesta aventura. El Pere ens va donar l'oportunitat de participar en aquest meravellós projecte i fins al dia d'avui doncs, hem gaudit escrivint i els guions i locutant aquí a la ràdio. Però com diria la meva mare, tot ho bo s'acaba. I nosaltres ens hem adonat que és l'hora de tancar aquesta etapa.
3: Volem agrair principalment al Pere per donar-nos aquesta oportunitat i deixar-nos gaudir d'aquesta experiència. Però també als nostres expavis, com la Pau...
0: Expavos.
3: Ah, vale, Lucía, perdó. La Paula, la Núria, el Nil, la Laia, el Ricard o l'Unai, ja que tots ens van inspirar a ensenyar i donar confiança per ser les locutores que hem arribat a ser.
4: Així i tot, tampoc ens podem oblidar dels nous pavos, que cadascun d'ells ens han portat algun acudit o gag amb el qual hem rigut. Aquests els volem dir-los primerament que són uns desastres amb potes i que algun dia us carregareu al Pere. Però alhora també volem dir-los que tots ells són únics.
0: Us aconselleu que aprofiteu aquest any al CEM i al programa, ja que per nosaltres ha estat un dels anys més profitosos de la nostra curta vida. D'una forma o d'una altra, totes les experiències de les quals hem pogut gaudir ens han ensenyat moltes coses i ens han ajudat a créixer com a persones. Per això, nosaltres finalment només ens queda dir-vos...
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tots per aquests anys tan bojos i intensos, però alhora tan divertits i especials. I després d'aquest trist comiat, només ens queda dir-vos que ens veiem l'any que ve al mateix lloc i a la mateixa hora. Oh, no, perquè no, la home, Ciel no, també no. Vol dir unes paraules.
1: Jo
0: ja he
1: dit unes paraules.
0: No, no, no. Jo no estava.
1: Ho torno a dir una altra cosa.
0: No, no, inventa't unes noves. Inventa't
1: unes. A veure, una altra cosa.
0: Improvisa.
1: Bueno,
0: cal que sigui un poema, aquesta cosa.
1: Sí, la veritat és que voldria donar les gràcies al Pere, com heu dit, per aquesta oportunitat. Us podreu imaginar que jo quan vaig començar la ràdio la veritat és que hauria d'anar a 6è de primària.
0: Era molt, sí.
1: És a dir, fa 4 anys i jo era molt petit, és a dir, tenia 11 anys o menys. I clar, era molt impactant veure el Nil i aquesta gent, que eren molt bons locutors, aquí parlant i de tot, i arribaves allà com el becari que era, sobre portant els tots d'aigua, i... haver pogut veure una transició en tots aquests 4 anys crec que ha sigut molt especial, no es pot veure en altres llocs i només donar gràcies a tothom que ha pogut col·laborar en aquest projecte i esperar que aquest projecte sigui avançat, que l'edat del Pavo tingui molts més anys.
0: Porfa, no us la carregueu. Porfa.
4: Sí.
0: Jo crec que aquí la Laig
3: i l'Ari
0: sou el futur de la ràdio,
3: sí, eh?
0: Així que aprofiteu.
2: La temporada virem de fitxar gent a punta pala. Perquè,
0: sí, sí, sí.
2: Perquè...
0: Espero que la primera la vostra onda d'ESO vagin fort.
1: Pablo i Nahuel presentadors.
0: No! No, no, no, no, no, no. Jo m'ofrezco a presentadora. ¿Por qué te vas?
3: ¿Cómo cada noche te bueno, ha sido un programa una mica trist, eh?
0: Sí, sí, habrá un poco caos.
4: Es que al final us aneu com 5 persones.
3: Marxem molts, alhora.
0: Sí.
3: Quin serà?
4: Que l'altre dia vaig estar parlant amb la Joana sobre això de... Hòstia, no, les més grans serem tu i jo.
0: Bueno.
4: I no estarem ni al CEM.
0: No?
4: No, no, ja, però que és impactant de que la Joana abans la segona era això, jo a tercer, i és com, ara la Naila m'ha promis el xivirat i serem les més grans, clar, jo...
1: Damn!
0: Nosaltres també som les més
4: grans. No, ja, però que és impactant. Que a mi m'impacta, jo sé una nena que des de primer li estava dient a Pere, Pere, quiero ir a la ràdio, Pere, vull anar a la ràdio.
1: Queda clar, una història de superació que ha arribat
0: sí,
1: aquí a la ràdio.
0: Sí, sí. I clar, Pere, sigues molt satisfet perquè es complirà el somni d'una nena, vale?
3: Oh, ja sí, sí,
0: ja pots morir en pau.
3: Que bonic.
0: Literal.
4: Pues la veritat que sí, tipo, quan a mi ha dit, no, ven a provar. Mira, jo vaig arribar a casa dient,
0: jo crec que ho va dir perquè
1: em caig. És que preciós, no es podrien millorar aquestes paraules. I ens ha quedat clar el veritable missatge de l'edat del Pau, no? Bueno, i ara, com vam fer una vegada fa 4 anys, només ens queda dir una darrera paraula, que és...

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
3: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
2: Núvol de fum a Ràdio Mollet.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
0: Galiza no Vallès.
1: Un programa onde falado en galego. Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
2: Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca. Parlem del món actual a través d'entrevistes exclusives i reportatges. A Eureka, sintonitza cada dimecres a 6:45 de la tarda al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Remissió els diumenges a 11:15 del matí. També trobaràs el podcast del programa al web radiomollet.com.

0: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero el dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

Gabon, Henry, buenas noches. Buenas noches, buena nit y benvinguts Jazz Women in Jazzmen del Camps de Cotó. Doncs vinga, ja estem disposats a començar, com totes les setmanes, aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz, ja sabeu, fent tots els honors a qui sempre està present amb tots nosaltres, que no és un altre que el nostre estimat Juan Claudi, el nostre estimat Tifu, a qui li dediquem, com sempre diem, aquests i tots els nostres programes. Bé, i això que estàs escoltant en aquest moment ho fabriquem i ho fem amb tot el nostre amor, com diem sempre, des dels estudis AFB de Montcada i Reixac. I us recordo a més que doncs, el Camps de Cotó és un espai que s'emet a través d'un grup d'emissores locals i diversos allotjaments de servei multimèdia, com els més coneguts, n'hi ha d'altres, però els més coneguts, que alguns de vosaltres segur ja coneixeu, com són a l'Spotify o a l'e-books. I també teniu un petit blog, humil blog, molt humil, on l'important és que tingueu una petita ressenya del programa, dels programes, de tots els programes que hem fet, on hi ha un link que us portarà a sentir, si ho desitgeu, programes anteriors, i sobretot on hi ha una llista de links interessants per tots vosaltres, com són doncs, clubs de jazz, desgraciadament cada vegada n'hi ha menys, a casa nostra, sobretot aquí a la nostra ciutat, a Barcelona, com links que van directament a festivals, discogràfiques, etc, etc. I així, doncs bé, si ho desitgeu, us podeu apropar una miqueta més a aquest Camps de Cotó.

Doncs vinga, avui tenim programa un tant miscel·lani dedicat a un segell discogràfic que ens agrada molt a tots els jazzistes, que el tenim molt present aquí al nostre programa. Dono una pista, un segell doncs, que es va fundar a Copenhague, a Dinamarca, concretament, i interessantíssim. Ja no puc dir més, i segur que molts de vosaltres ja sabeu a quin segell em refereixo. Doncs bé, avui farem aquesta primera part dedicada a aquest segell discogràfic tan important. Per tant, no et moguis, bon programa i bon jazz. L'espai d'aquesta nit comença així.

Wow. I aquí per darrere tenim el nostre estimat Chet Baker. Chet Baker, un de tants que van enregistrar per aquest segell que, amb el qual avui passarem una llarga estona, pel segell danès, el segell de Dinamarca, concretament a Copenhague, aquest segell que respon pel nom de Steeplechase Records. Un segell on han enregistrat grandíssimes figures de la història del jazz, grandíssimes figures que venien cap aquí a Europa i, la veritat, la majoria, tots deien que s'hi trobaven molt millor que a casa seva, molt millor que als Estats Units, i on van enregistrar tant en estudi com en directe, doncs, un seguit d'àlbums extraordinaris. I concretament un lloc en directe, que ara us explicaré, que és un lloc emblemàtic de la part europea del jazz. Sí, sí. I aquest segell, Steeplechase Records, es va fundar el 1972 per un senyor que aleshores era estudiant a la Universitat de Copenhague, i en aquell temps, l'any 1972, el senyor Nils Winter, doncs, va començar enregistrant concerts, i els van començar a enregistrar abans de que això es formés ja com una gran discogràfica que tingués la seva base per poder enregistrar per ells mateixos. Aquests concerts es van enregistrar els primers en directe al Jazzus, sí, Montmartre, que vosaltres coneixeu tots, o més ben dit, conegut com el Café de Montmartre, o Montmartre. Jo no sé dir-ho bé, perdoneu-me. Doncs sí, més conegut per tots nosaltres, el Café de Montmartre, i allí és on, en principi, van enregistrar i van actuar, sobretot, un dels més afincats al lloc, ja ho sabeu, i ho hem fet diverses especials sobre això, el nostre estimat Dexter Gordon. I, com no, ahir van estar també, doncs, com dèiem, gent de la talla de Chet Baker, que estem escoltant per aquí per darrere, ni més ni menys, Stan Getz, i, bueno, els que van arribar a passar a tocar per aquell Jazzus Montmartre, aquell Café de Montmartre. Bé, un segell que va tenir diverses ubicacions. Primer es va ubicar en un lloc, després, des del 1961, després, el 1976, es va ubicar en un altre lloc, i després, del 76 fins al 95, es va tancar, i el maig del 2010 es va tornar a reobrir aquest lloc, aquest Café de Montmartre, i bé, allí, doncs, Steeplechase, doncs, ha tingut la cura de poder enregistrar tot el que feia en directe, es feia amb aquest Café de Montmartre, i, bueno, va tenir diversos dueños, un local a part, en principi, el veus, és petitet, acollidor, però, bueno, des d'allà podríem dir que per la part europea és un dels grans locals de jazz europeus. I, com no, com us he tornat a dir al principi, qui més va estar vinculat a la discogràfica, que més va estar, van haver diverses, però la que més va estar vinculada amb aquest Jazzus Montmartre era ni més ni menys que Steeplechase, que tant amb la seva manera de produir discos, la seva qualitat de so impressionant, no oblidem que hi ha una gran diferència entre el so europeu per diferents matisos i el so més nord-americà. Un més espectacular, el nord-americà, l'europeu, un so, doncs, més cuidat, més fi, fins i tot molt més, a vegades, trapellat. I això és el que ha fet Steeplechase Records durant aquest grapat d'anys, doncs, oferir-nos el millor que van confeccionar, el millor que van portar, el millor que es va fer amb aquelles actuacions en directe al Jazzus Montmartre, i també el millor que van portar per gravar els seus estudis. Bueno, una meravella de segell que tenim. Recordem que el 1987 aquest segell també va començar a tocar diverses seleccions musicals de música clàssica sota un subgènere
subnom o un subsegell que es deia Contrapunk. I bé, com diem avui, primer programa dedicat a Steeplechase, que de veritat s'ho mereix. Un gran segell musical que nosaltres no podem oblidar i hem de tenir present. I avui el que hem fet és un programa molt miscel·lani, molt variat, escollint aquests discos que conté el seu bagul i que diu, uau, quin disc de Steeplechase. Pues bueno, avui és el que hem fet i hem confeccionat aquesta selecció que espero que sigui doncs ben arribada per tots vosaltres. Intentarem ser breus amb els comentaris perquè, bueno, puguem escoltar la majoria de coses possibles. Per tant, doncs després d'aquesta obligada, diria, i a part és que fixeu-vos la quantitat de gent que ha tocat per aquest segell, gent, com hem dit, com els anomenats, el nostre estimat Dexter Gordon, sobretot un habitual, hem tingut a l'Iconitz enregistrant per aquest segell, hem tingut a Johnny Griffin, hem tingut, bueno, una quantitat abismal de músics com Tad Jones, que avui l'escoltarem, Mary Lou Williams, o sigui, de lo bueno lo mejor. Per tant, nosaltres avui començarem i començarem, vull començar amb ni més ni menys una de les grans ladies del jazz, una de les grans pianistes de tota la història del jazz. Sí, sí, la meva estimada Mary Lou Williams. I Mary Lou Williams, que era tota una referència, no només amb el seu art pianístic, un art pianístic que va anar evolucionant mentre evolucionava el jazz i evolucionava la seva edat, sinó per la seva tècnica brillant i sobretot les seves composicions. Doncs nosaltres començarem aquest viatge a través de Steeplechase amb un àlbum que duia per títol Free Spirits. És un àlbum a trio amb Buster Williams i Mickey Rooker. Ja sabeu, dos grans, Buster Williams al contrabaix i Mickey Rooker a la bateria. Ens quedarem amb ella un dia tal com el 8 de juliol de 1975. I a part, avui aprofitarem per sentir aquells temes llargs que normalment és difícil d'introduir dintre d'una programació diguéssim més habitual amb un programa musical. O sigui que avui aprofitarem, intentarem parlar el menys possible, ho intentarem, i ens quedarem amb la majoria de música que puguem. Per tant, sense parlar més de Mary Lou, ens anem amb ella, la gran Mary Lou Williams, com no, al piano, Buster Williams contrabaix, Mickey Rooker a la bateria, enregistrat el 8 de juliol de 1975, i jo m'he quedat amb aquest tema tan especial, un tema compost pel senyor John Stubblefield, un tema que du per títol Baby Man. Atenció, que val molt la pena. Avui comencem el nostre viatge per Steeplechase de la mà d'una de les més grans pianistes de tota la història del jazz, la nostra estimada Mary Lou Williams.

tinc edat perfectament acompanyats, que ben acompanyats d'aquesta senyora, que el seu nom real era Mary Elfrieda Scrux. Parlant d'Elfrieda, aquest tema li dediquem a Luis Misegurado. Luis Misegurado, sí, aquest gran pianista que aneu sentint per aquí, pel Camps de Cotó, que molt aviat us portaré al seu darrer treball, ja veureu, meravellós treball que estrena Luis Misegurado, que us recomano que aneu a veure'l tantes vegades com pugueu, i que ha estat un dels músics que amb el seu àlbum Elfrieda li ha dedicat, i ens ha encantat que pensés en Mary Lou, en Mary Lou Williams, aquest gran monstre de la història del jazz. Sí, sí, la hem d'incloure, i jo sempre l'incloc entre els grans de tota la història del jazz. Per això li dediquem al Luismi, i dedicat també a, com no, a tots vosaltres, aquest fantàstic tema que hem escoltat. I bé, aquesta dona, breument, perquè hem dit que no parlaríem molt, però si això és la primera vegada que veniu al programa, dius breument que ja la coneixereu, perquè va estar primer amb la banda d'Andy Kirk, que nosaltres també l'hem sentit, cap allà al 1929, aquella banda que es deia aquests 12 homes de felicitat, no, 12 núvols de felicitat, aquests 12 clouds of joy. I allí va estar, doncs bé, com a pianista i arranjadora, i durant aquest període va fer arranjaments per Jimmy Lansford, per el propi Louis Armstrong, per Benny Goodman o per Hill Hines, per exemple, que en va fer bastants. I que després, el que també és indispensable que sapigueu, que el 42 forma una banda amb el seu segon marit, el trompetista Harold Baker, i que després va estar un període on realitza doncs, treballs d'arranjament pel propi, ni més ni menys, i sí, per Duke Ellington. Sempre parlem d'aquell arranjament del trompet, no, eh? Pues aquell és de la nostra estimada Mary Lou Williams. I avui hem començat amb ella, amb aquesta pianista brillant, que, com sempre dic, que va sorgir de l'estil més primitiu, l'estil straight, i que sempre va evolucionar constantment doncs, a través dels canvis conceptuals que anaven passant dins del món del jazz. I, a més, dir-vos que com arranjadora hem fet especials, però no ens en cansarem de dir-ho, va estar molt innovadora i que, a més, sempre estava propera a una de les seves arrels, el blues, aquesta dona d'Atlanta, de Georgia, nascuda el 1910. Avui hem començat amb ella i hem començat fent un petit recordatori amb aquest àlbum al costat de Buster Williams, que ja heu vist també quin sol ens ha fet, de Mickey Rooker acompanyant perfectament a la bateria, i ella, doncs, com hem vist, hem disfrutat d'aquesta digitació, d'aquesta nitidesa, d'aquesta perfecció àgil i sempre carregada d'essència jazzística por doquier, amb aquest tema que deia per títol Baby Man i que era del senyor Stubblefield. Hem enregistrat el senyor... no recordo el nom, Stubblefield. Ens hem quedat el 8 de juliol de 1975. Avui la primera estrella del segell, Steeplechase, la gran Mary Lou Williams.

I un que va tenir una papeleta difícil perquè era el fill d'un gran guitarrista i ell també era un guitarrista i ho va fer, perquè tot i que va morir jove, doncs ho va fer de manera brillant, que va enregistrar pràcticament tota la seva discografia o una part molt gran d'ella pel segell Steeper's Chase. No va ser ni més ni menys el gran guitarrista, sí, sí, Duke Rainey, el fill de Jimmy Rainey, però que va aconseguir que no penséssim en el seu pare com tantes vegades passa pares i fills, doncs que no, Duke Rainey era tan bo com el seu pare i era un dels grans guitarristes d'aquests finals dels 70, 80, 90, doncs el gran Duke Rainey. Ell va enregistrar pràcticament tot pel segell, com us he dit, Steeplechase, i ara ens anem als estudis de Copenhague, al Soundtrack Studio de Copenhague, un dia tal com el 28 de juliol de 1985, i molt bé acompanyat, perquè fixeu-se els dos col·legues que porta: Matt Winding, ni més ni menys, al contrabaix, i Billy Hart a la bateria. I què toca? Doncs ni més ni menys aquest clàssic, el Perhaps, amb blues por doquier del nostre estimat Bert, del propi Charlie Parker. Doncs allà està aquest meravellós guitarrista tocant el Perhaps, i Matt Winding i Billy Hart. Atenció, que venen curves, ja ho veureu.

Hem tingut un petit tall, sembla, ahir, al final amb el disc. Ens ha saltat una miqueta al final de tot, però bé, pràcticament hem sentit tota la majoria del tema perfectament. I ens hem quedat aquí amb aquest gran, ens hem quedat amb Duke Graney, aquest home que ens va deixar molt d'hora, encara molt jove, ens va abandonar el 2016, i bé, aquest

Aquest gran guitarrista nord-americà, aquest músic que va començar als 14 anys, va començar pel rock i el blues, sí senyor, que estava aprenent lliçons del gran guitarrista Barry Galbraith i que ja al 77 va acompanyar el seu pare, Jimmy Rainey, amb un duet. Van fer els dos una gira per tota Europa i va ser quan, bé, llavors Doug Rainey es va traslladar a Copenhague, a Dinamarca, i això quan tenia 21 anys ja va enregistrar. Quan estava allà a Copenhague, per Steeplechase va fer el seu primer àlbum de debut com a líder, aquell magnífic Introducing, que us el recomano de totes, totes, per Steeplechase, pel nostre homenatjador d'aquesta nit. Això va passar el 1977 i nosaltres avui ens hem quedat amb aquesta fantàstica versió del tema del nostre estimat, un dels blues clàssics de Parker, aquest Perhaps, i bueno, ja heu vist aquest waltzing, entre a part la digitació de Doug Rainey, que era absolutament meravellosa, ràpida, i jo diria que amb un estil fantàstic, un delicadíssim guitarrista, ortodox on hi hagin, i sobretot anclat amb el període bop, post-bop més contemporani. Aquest, i dintre del tema, doncs, ja hem vist, a part del magnífic solo de Doug Rainey, aquest perfecte aquesta perfecta unió entre Matt Winding i Billy Hart, no? Que veiem aquest walking perfecte de Matt Winding, perfecte, i les alternàncies rítmiques de Billy Hart. Per fer això se n'ha de saber molt. Matt Winding ens ha fet el seu solo extraordinari, picant les cordes baixes de manera espectacular, i després hem vist com Billy Hart feia quatres, una vegada amb Rainey i una altra amb Matt Winding. Boníssim, boníssim, boníssim el tema, boníssim, com no, el gran Doug Rainey, que avui també ha passat per aquí, recordem, enregistrat als estudis Soundtrack Studio de Copenhague, el nostre segon convidat per part de Steeplechase. I ens anem amb un dels més, per no dir el més representatiu d'aquest segell, el que li va donar realment una pujada, no oblidem que després el sentirem, que va estar el nostre Tete, sí, sí, i amb aquest personatge, a més, amb aquest que sentirem ara. Però potser el més memorable d'aquest segell i d'aquell que ha fet en mon matre, ja sabeu a què em refereixo, és el nostre estimat Dexter Gordon. Doncs bé, Dexter Gordon el tenim ara, el tenim acompanyadíssim, perfectament, repeteix un dels que estàvem sentint amb anterioritat, i el tenim acompanyadíssim, per cert, Dexter Gordon, que va tocar amb Doug Rainey, també pel mateix segell. Tenim a Dexter Gordon, com no, el saxo tenor, Kenny Drew al piano, atenció, Matt Windings, que repeteix, el contrabaix, i el grandíssim, el gran company de Peterson, sí, sí, Ed Thigpen, a la bateria. I aquí sí, aquí ens anem al Jazzus, en directe, al Cafè de Montmartre o al Montmartre Jazzus, com vosaltres preferiu, a Copenhague. Ens anem a l'any 1974 en directe. I una versió del There Is No Greater Love, el tema de Jam Jones, que, llarguíssim tema, però que ja sabeu que és un tema així amb certa ambigüitat, que hi ha qui l'interpreta com una balada, hi ha qui l'interpreta a temps mig. Doncs la interpretació de Dexter Gordon és absolutament memorable. L'interpreta amb una energia, amb una felicitat, diria jo, el tema, fent un desplegament tan bèstia que, bueno, ja ho veureu. Ahí està. Ens anem al 74, ara sí, en directe, Kenny Drew piano, Matt Winding contrabaix, Steve en bateria, Dexter Gordon el líder, el gran saxofonista, el tenor. Ens anem amb aquesta versió del There Is No Greater Love, versió espectacular.

0: Discos Sounds és més que una botiga de discos, vinils, materials d'importació i un ampli catàleg. Blues Sounds, el plaer de paladejar un buquet jazzístic incomparable. T'esperem al carrer Benet i Mateu 26 de Barcelona, telèfon 93 280 60 28 o entra a la pàgina web www.blueqsounds.com.
1: Que gran, no ens oblidem que estem davant del pare del saxo tenor Bob. Sí, sí, el pare del saxo tenor Bob, el nostre estimat Dexter Gordon, el qual va agafar aquelles influències més tirant a Coleman Hawkins i va crear aquest llenguatge Bob espectacular, i que ell després va ser influència i monstre per tants com, podríem dir el mateix, el gran Sonny Rollins, per exemple. La força, l'audàcia, el risc, la inventiva, les seves cites una darrere de l'altra amb una inspiració total. I bé, ja portava el nostre estimat Dexter Gordon vivint a Europa 14 anys i anava fent viatges a París i Copenhague, i durant aquells anys va tocar amb gent impressionant. Estem, avui hem repassat a temps a Bob Powell, Ben Webster, Freddie Hubbard, Bobby Hutcherson, Kenny Drew, bé, moltíssims, Bill Higgins, per exemple. I no oblidem un dels més emblemàtics, dels músics més emblemàtics del segell, Tete Montoliu, per cert. No oblidem un dels músics més emblemàtics del segell, Steeplechase, el qual, doncs, el 75 va ser precisament quan Dexter Gordon va signar un contracte de gravació exclusiu amb el segell Steeplechase i va enregistrar algunes sessions, bueno, de lo més inspirat i de lo millor Dexter Gordon, que amb els seus especials hem sentit, que recordem aquell disc de Apartment del 74 que, també el More Than You Know, per exemple, que també hem sentit, Stables Mates, Swiss Nights, per exemple, aquells fabulosos directes, el volum 1, 2, 3, o aquell altre, Something Different. Bé, van registrar moltíssims àlbums per Steeplechase, a quin millor. Tot això abans d'anar-se'n una altra vegada a casa seva. I, bueno, ahir està, ahir ha quedat el nostre estimat Dexter Gordon aquesta nit. No fa falta que us comenti res del tema, perquè ja ho veus vosaltres mateixos. Ha reconvertit el There's No Greater Love, ja dic que és un tema amb molta ambigüitat, que alguns l'han arribat a convertir en una grandíssima balada, altres no, però aquí li dono un caràcter extraordinari. Quina potència, quina inventiva única. There is no greater love, tema de St. John's, Dexter Gordon, tenor, Kenny Drew, piano, Matt Windings, una altra vegada al contrabaix, i Ethic Pen a la bateria, en directe al Jazz Cruise de Montmartre, a Copenhague, el 1974.

Carai, és que Dexter Gordon, això, el deixes una miqueta, eh? Estàvem veient aquí amb el tècnic de so. El deixes una miqueta i és que ja el deixaries tot el rato et captiva aquesta potència tan brillant. Ja vull sentir aquests temes llargs, eh? Aquest tema era de 12 minuts llargs. Per això potser tindrem menys temes i intentarem parlar una miqueta més. Però sempre s'ha de parlar, perquè si no, per què em voleu a mi? Us aneu directament a l'Spotify i ja està. I allí trobareu molts discos. No? En definitiva, això és la ràdio. O així jo ho penso. Bueno, i espero que us interessi el que jo us explico. Anem amb un altre dels grans que van registrar per Steeplechase, com no, el meu estimat Thad Jones. Sí, senyor, trompetista i cornetista, aquí amb un disc extraordinari també. Un disc que van registrar el 4 d'octubre de 1984. I aquí tenim el Thad Jones, ni més ni menys, a la corneta. Ja sabeu que ell, a part, era arranjador, director de Big Band, amb Mel Lewis, ja sabeu, la gran Mel Lewis, Thad Jones, Big Band. Bé, tot una bèstia, tot un exemple de músic gran, trompetista i cornetista de la història del jazz, compositor, arranjador, etc. Doncs anem amb aquesta sessió del 4 d'octubre de 1984. Han registrat els estudis de Steeplechase i ens anem amb companyia d'Ole Kock-Hansen al piano, Jesper Lundgaard al contrabaix, que l'hem sentit moltes vegades, ja ho sabeu, al nostre espai, i com no, tornem a tenir el gran bateria del senyor Oscar Peterson. Pues sí, una altra vegada, Ed Zippen. Anda, no veus, eh? Pues bé, ell, hem escollit aquest tema, que és un tema precisament de Thad Jones com a compositor, i després un tema que va fer la Mel Lewis, al costat de Mel Lewis i la gran Big Band, va fer un arranjament fenomenal. Nosaltres ens quedem amb aquest 3-1, recordo, Ole Kock-Hansen al piano, Jesper Lundgaard al contrabaix, Ed Zippen a la bateria, 4 d'octubre del 84, 1984, i el gran Thad Jones, en aquesta ocasió, a la corneta. 3-1.

Que gran, avui recordant Thad Jones, bueno, Thaddeus Joseph Jones, aquest és el nom real del nostre estimat Thad Jones. Quin gran músic, que també va estar, com no, a través del segell Steeplechase, deixant-nos uns grats records de les seves estades aquí a Europa. I bé, el germà mitjà d'aquests tres germans que són història del jazz, tots tres, ja sabeu. El seu germà gran era el pianista extraordinari, el mestre, sense discussió, del mainstream jazz, un home que va passar per tot, com el grandíssim Hank Jones. Sí, ni més ni menys, Hank Jones. I què dir de l'altre germà? El bateria. Elvin Jones, pues ja veieu, a l'íntim de Coltrane, aquesta bèstia consagrada de la bateria, aquest bateria descomunal, com era el nostre estimat Elvin Jones, ni més ni menys. I ell, que era el mitjà, Thad Jones, que va entrar, doncs bé, va començar tocant, ni més ni menys, on millor es podia tocar, el 54, amb l'orquestra del nostre estimat Basie, i que la va deixar el 63. I a partir de llavors, doncs bé, es va convertir en un arranjador genial i un músic autònom. Doncs bé, el sempre difícil lloc de trobar lloc, valga la redundància, a Nova York. I que el 65, ell mateix i el bateria Mel Lewis van formar la Thad Jones Mel Lewis Orchestra. El grup, un grup que va començar amb jam sessions informals, unes magnífiques nits entre els millors músics d'estudi de Nova York, i van començar actuant al Village Vanguard, on es va convertir, i us ho vam explicar en el seu moment, amb tot un aconteixement ja acostumat. Van començar al febrer de 1966 amb una gran aclamació del públic que anava totes les setmanes, tots els mesos, a veure a la Thad Jones Mel Lewis Big Band. I bé, això va durar durant, pues, ni més ni menys, uns 12 anys, vam explicar en el seu moment, que van ser-hi. I un músic a més que el gener del 79 ja es va traslladar aquí a Copenhague, i per a gran sorpresa dels seus músics companys de Nova York li deien: però què fas, per què marxes ara, si estàs aclamadíssim, bueno, aquí tothom et vol. Doncs no, ell se'n va anar a viure amb diversos músics de jazz nord-americans, i allà es va convertir amb el líder de la Danish Radio Big Band. Es va casar amb una danesa de nom Liz, i bé, va ser precisament Thad Jones el que va transformar la Danish Radio Big Band en una de les millors big bands del món. Sí, us ho puc assegurar, i l'hem sentit aquí, és extraordinària. Precisament un dels millors resultats que es poden escoltar, i torno a dir-ho, ho hem sentit aquí, va ser precisament al Café de Montmartre, a Copenhague, i han registrat per Steeplechase. Bé, el poquet que avui us puc explicar d'aquesta història, us ho he explicat, i avui ens hem quedat amb ell. Precisament en aquesta època tots adoraven Europa, i adoraven sobretot aquests indrets danesos al costat i de Copenhague, i sobretot amb aquest segell. Repetim, Thad Jones a la corneta, el tema, no cal que us parli massa, ja ho heu vist, tema que si has de dir com es fa un bon tema de jazz, doncs aquest podria ser un exemple, aquest 3-in-1, un tema del propi Thad Jones, que ho tenia tot, absolutament tot, tema a temps mig, i que tots estaven, realment no puc dir un millor que l'altre, perquè la combinació entre ells és absolutament perfecta. Thad Jones a la corneta, Ole Kock Hansen al piano, Jesper Lundgaard al contrabaix, i Ezipen a la bateria, enregistrat el 4 d'octubre de 1984. Thad Jones, també un record per Steeplechase, i un record amb aquest segell al qual avui li dediquem el nostre programa al complet. Bé, i vosaltres recordeu aquell àlbum, que hi ha hagut molts àlbums a duet? Jo ara estava recordant el gran àlbum de Chick Corea i Gary Barton, ja sabeu, aquell duet magnífic que van fer per ECM, i amb aquell disco fenomenal. Però n'hi ha un altre àlbum de Steeplechase protagonitzat per dos grans, com el senyor Kenny Barron i el senyor Joe Locky. Doncs bé, ells van enregistrar un àlbum que sota el nom de Bad Beautiful,
Bad Beautiful, ja sabeu, aquest tema del senyor Van Housen, doncs van enregistrar un àlbum excel·lent a duet, tots dos, el vibrafonista Joe Lukey i aquest altre gran mestre, si parlàvem abans de Hank Jones, aquest gran mestre que encara està entre nosaltres del piano mainstream com és Kenny Barron. O sigui, el que ho sap fer tot i tot ho fa bé, sigui el context que sigui, el grandíssim Kenny Barron. Doncs bé, ells dos van enregistrar aquest àlbum, aquest Bad Beautiful per Steeplechase, i això va ser l'any 91, concretament a l'agost del 91. Pues anem a escoltar-los precisament amb el tema que li dona el títol, el tema de Van Housen, aquest Bad Beautiful. Fixeu-se quins tocs de delícia i de delicadesa s'amaguen dins d'aquesta versió, aquest gran àlbum a duet entre Joe Lukey al vibrafon i Kenny Barron al piano. Bad Beautiful, Jimmy Van Housen, i això sona de boró.

caram, eh? I a tots aquells que en un moment ens va emocionar, a molts de nosaltres, aquell Crystal Silence de Chick Corea i Gary Burton, meravellós disc, una obra mestra total pel segell ECM, doncs aquest seria un altre dels discos que jo us recomano, o dels enregistraments que us recomano, si us va agradar aquell Crystal Silence, doncs aquest altre àlbum, aquest Bad Beautiful, enregistrat per Steeplechase i de la mà d'aquests dos grans músics de la història del jazz. Possiblement Kenny Barron, amb una trajectòria més àmplia, més sòlida, diríem, i amb tot un regnat que té en aquest moment inqüestionable, però no oblidem que el senyor Joe Lukey no va ser un músic molt precoç, un músic que va començar tocant amb músics com Dizzy Gillespie, Piper Adams i Mungo Santa Maria, això d'entrada ja. I després, bé, es va traslladar setmana que va a Nova York als 80, a principis dels 80, i bueno, va tocar amb una quantitat de gent important, entre d'altres, pues clar, amb Kenny Barron. Va estar també amb Diane Reeves, amb Betty Daniels, amb Jerry González i aquella magnífica Ford Apache Band. També va tocar amb Bob Berk, amb Ron Carter, amb la Mingus, per cert, sí, l'Amicus Big Bang, amb Randy Breaker i moltíssims altres. O sigui que la qualitat del senyor Joe Lukey queda demostrada no només amb el que hem sentit, sinó amb la seva trajectòria. I Kenny Barron, pues, què dir? Aquest grandíssim pianista, aquest exemple mainstream primorós, un músic que jo sempre he dit que ve d'aquelles flaires de Tommy Flanagan i de Wynton Kelly, amb un molt de McCoy Tyner i també polsegades de Tatum i cosetes de Monk i cosetes de moltíssims. O sigui, això vol dir que es converteix amb el gran mainstream de la nostra època, com va ser-ho a Hank Jones abans de morir. Pues el relleu és per Kenny Barron, quina meravella. És el germà petit del seu germà, també músic, el saxofonista Bill Barron, amb el que ell precisament va debutar. I després, doncs bé, Kenny Barron, ja hem explicat amb els especials que hem fet, va saltar la fama, doncs quan va tocar amb el quartet de Dizzy Gillespie als anys 60. Ell, pels que us apropeu per primer cop, dius que ha treballat amb un fotimer de gent, des del gran multiinstrumentista canyero, flautista que tocava tots els instruments de ment, com el nostre estimat Joseph Latif, com el simpàtic i sempre amic també de Dizzy Gillespie, James Moody, Joe Henderson, Buddy Rich, Freddie Hubbard, Ron Carter, Chet Baker, Benny Carter, Regina Carter, Ornette Coleman fins i tot, i atenció, Stan Getz, perquè al Cafè de Montmartre el 1991 el senyor Getz i Barron van actuar en duet durant 4 nits seguides a aquest espai on avui estem dedicant-li el nostre programa, al Cafè de Montmartre de Copenhague. Això sí, que en aquesta ocasió la música va estar enregistrada i editada pel segell MRC amb el títol de People Time. És un dels àlbums, o doble àlbum, o no sé, 4 CDs que podreu trobar de tot el que vam passar aquells dies, de lo més bonic que he sentit jo en tota la meva vida, aquell People Time del senyor Kenny Barron i Stan Getz. I bé, una autèntica meravella, no us ho perdeu, aquell People Time, sobretot, això heu de tenir a la vostra discografia. I res, de Barron dir que, bueno, a part de que el van nominar, no sé, un grapat de vegades als Premis Grammy, i que al final se'l va, el 2010 el van, ja li van donar el títol magnífic, el títol de Jazz Master, mestre del jazz. Pues bé, podríem parlar hores de Kenny Barron. Avui hem dit que intentarem ser el més curts possible per sentir temes, aquests temes tan llargs, i aquí ens han quedat amb aquests dos: Joe Lukey al vibràfon, Kenny Barron al piano, enregistrat a l'agost de 1991 per aquí, pel segell Steeplechase a Copenhague, Dinamarca, el tema aquest meravellós Bad Beautiful que hem escoltat del senyor Jimmy Van Heusen.
I bé, qui va també estar enregistrant per aquest segell és ni més ni menys que el gran saxofonista, director d'orquestra i, bé, tot un personatge, gran, gran músic, grandíssim músic, com va ser el senyor Hernie Wilkins, sí. I amb aquí, amb una de les seves formacions, quasi una big band, amb aquesta Almost Big Band, va enregistrar un treball que sota el títol de On the Roll estava ahí amb gent, no els anomeno tots, però bé, tot gent danesa, Jesper Tilo, Ben Jaeden, Jan Zumvorte, per exemple, tenim a Janus Winter, a les trompetes, bé, una orquestra així una mica, tampoc molt gran, una mica reduïda, Ed Tippen també corre per aquí, i Jesper Lungard, Ed Tippen corre perquè es va estar molts anys vivint, evidentment, a Copenhague. I Jesper Lungard també el tenim a contrabaix, i Hernie Wilkins, que està, com sempre, soprano, saxo tenor, arranjador i conductor d'aquesta magnífica, quasi... com li deia ell, aquesta Almost, quasi una big band, fantàstic el que van registrar per Simple Chase, i us deixo amb el tema de Monk, ni més ni menys el I Mean You. Pues atenció com ho feia de bé Hernie Wilkins i la seva gent.

0: camps de cotó. Com m'agrada.
1: Caram, eh? Quina Bilbao, eh? Quina Big Band que portava la Herney Wilkins. Encara que es digués quasi una Big Band, almost Big Band, doncs en veia tros. Era una formació, ja us ho he dit, molt, molt extensa, però caram, que bé que sonaven, eh? Aquest home que va ser saxofonista, director, arranjador també, que va estar uns quants anys amb Basie, en Count Basie, que va escriure per gent com Tommy Dorsey, com Dizzy Gillespie, i va ser director musical de, per gent com Cannonball, com Cannonball Adderley, com Dinah Washington, o el propi Buddy Rich, que escoltàvem un tema precisament amb arranjaments de Herney Wilkins, amb l'especial que li vam fer l'última vegada, i pel propi Oscar Peterson. Un home que finalment se'n va anar a Copenhague, a Dinamarca, on va viure la resta de la seva vida, on té un carrer que porta el seu nom, al sur de Copenhague, es diu Herney Wilkins Beg, que vol dir Herney, carrer de Herney Wilkins. Fixeu-se fins a quin nivell va arribar la seva passió per Europa, com tants. I és que Copenhague, com diem, aquells anys tenia una pròspera escena del jazz, bé, com estem veient, amb diversos músics de jazz extraordinaris, així com una comunitat que es va establir de músics nord-americans que estaven, diguem-ho així, d'aquesta manera, expatriats, i que s'havien format a la dècada dels 50, i que incluïen, doncs ell va incloure dintre de la seva, aquesta quasi Big Band, a gent com Kenny Drew, que l'hem sentit avui, i a Thippen, que l'hem sentit diverses vegades, ara l'hem tornat a sentir, doncs que es van unir amb aquesta banda. I primer van començar tots ells amb una banda d'un danès, de Jesper Tilo, i després van acabar tots junts amb aquesta Almost Big Band, això que hem sentit avui. I una banda, doncs ja us dic, amb un bagatge molt maco dintre de la història de la música en directe, tant a Montmartre Jazz, com hem dit, el Jazzus de Montmartre, o el Café de Montmartre, com vosaltres voleu, com per tota Europa. Magnífica l'aportació del gran Herney Wilkins, ni més ni menys. Un altre que avui recordem dintre de la història de Steeplechase Record, Herney Wilkins. Vaja, com no.

Bé, després d'aquesta versió, ja em dic, amb Ezip Pendanou, amb Kenny Drew, que els tenim molt permanentment allí perquè ja s'havien establert, al igual que Wilkins, a Copenhague, definitivament, i aquesta versió que hem sentit extraordinària de la Iminyo amb el nostre estima Thelonious, amb uns arranjaments fantàstiques, pues, nosaltres continuem a Steeplechase i continuem a una altra bèstia, una altra dels grans, perquè clar, quan dius el nom de Jackie McLean, podríem dir que és l'alumne de Parker més avançat, no el que més semblava, sinó el més avançat, al igual que Phil Woods, hi afegiria jo, i algun que altre més, però clar, Jackie McLean, que va arribar a la seva devoció per Bert Acetal, que també li va portar més que un problema. I Jackie McLean, que com no, va actuar en directe al Jazzus. Sí, sí, ell va actuar el 5 d'agost del 72 al Jazzus de Montmartre, i van registrar en Kenny Drew, de nou, al piano, Bob Steeve, al contrabaix, i Alex Riel, músic de la casa, a la bateria. Pues ens anem amb el gran Charlie McLean, Charlie Parker, Jackie McLean, ens anem, com no, a un tema de Parker, la seva gran devoció, i una versió del Confirmation, que jo diria que és, per emmarcar, és tota una obra mestra. Atenció a la versió que escoltareu de Confirmation, això sí, Jackie McLean, com sempre, desafinadíssim, que era la manera que ell tenia de tocar i d'interpretar, però quina manera de plantejar aquest Confirmation. Al costat, repeteixo, Kenny Drew al piano, Bob Steeve, contrabaix, Alex Riel, magnífic bateria, també estan vells. 5 d'agost del 72, Jesus de Montmartre, Copenhague, segell, Steeplechase, Jackie McLean i Confirmation. Gaudiu-lo, de veritat, gaudiu-lo molt.

Caram, uf, si tinguessin que dir qui és el postparkeriano més avançat, podríem dir-ne dos. Likonitz i Jackie McLean. Likonitz en un altre context, eh? Perquè és un dels que va evolucionar més les fórmules de Parker i les va contemporanitzar molt més. Però Jackie McLean, ahí està, va modernitzar. Jo crec, sempre he pensat que si continués vivint Bird, tocaria com Jackie McLean, perquè és l'evolució natural de Parker. I músics, saxofonistes alts, pues, fills de Parker, ja sabeu, Phil Woods és, fins i tot es va casar amb la seva senyora, o sigui que imagineu-se, Phil Woods seria inqüestionable, Jackie McLean, Sonny Stitt, ja sabeu que n'hi han hagut moltíssims, però el que queda clar és que Jackie McLean el que va aconseguir va ser modernitzar dintre de la filosofia Parker el propi Parker com ningú. I ahir l'hem tingut amb aquesta versió, jo diria que super espectacular, del Confirmation, amb una secció rítmica absolutament, perquè per tirar al costat d'aquest tio que per moments desafina d'aquesta manera i per moments té aquesta ànima voladora parkeriana tan exuberant i tan forta, doncs s'han de tenir molt ben lligats. I ahí estaven Kenny Drew al piano, Bob Stiff al contrabaix i, com no, Alex Giel a la bateria, recordant avui el grandíssim gegant a Jackie McLean el 5 d'agost del 72 al Jazzus de Montmartre. Ahir estava. Mare meva, sempre amb aquest desafinat que tenia Jackie McLean, especial, ningú ha tocat com ell, algo molt especial. Bé, el nostre programa s'està exhaurint i no ens quedarà pràcticament temps per escoltar del tot un tema, però jo us prometo que la propera vegada el portarem amb la segona part sencer. No hem arribat al nostre TT, però aquest tema amb el que ara morirà el nostre programa jo us el portaré sencer en alguna altra ocasió, perquè el sentiu, però no puc estar-me'n. I avui no hem tingut cantant. Tindrem cantant, en aquest cas tocant el piano, perquè volia ressaltar la gran pianista que és, també Shirley Horn, excel·lent pianista i excel·lent cantant, una de les millors, la gran cantant, l'escollida de Miles Davis, sí, la cantant preferida de Miles, Shirley Horn. I no volia, almenys encara que sigui un trosset, no escoltarem tot el tema, però ella també va enregistrar per Steeplechase i va enregistrar un àlbum al costat de Buster Williams al contrabaix i de Billy Hurt a la bateria. Va enregistrar un àlbum per Steeplechase que, sota el títol de A Lazy Afternoon, és una autèntica obra mestra, de veritat que sí. I amb aquesta ocasió avui no hem tingut cantant, doncs bé, us deixaré el que ens arribi del tema Gentle Rain, el tema de Jovim, per tancar el nostre programa. No el sentirem sencer, però us prometo que amb la segona part d'aquest programa dedicat a Steeplechase arribarà la totalitat del tema, o bé un altre d'aquest disc, i el nostre estimat, com no, Tete Montoliu. Fins aquí avui el nostre repàs, aquests temes llargs, 12 minuts, 11 minuts, 13 minuts, i dedicats a Steeplechase Records, aquest gran segell, i de passada al Café de Montmartre o el Jazzus de Montmartre de Copenhague. Us deixo amb la gran Shirley Horn, el que dona el programa. Per la meva part, ja ho sabeu, com sempre, feu moltíssim l'amor i gens la guerra, i ja veureu quin trosset de tema genial despedirà el nostre programa d'avui. Una bona setmana i un bon jazz. Feu moltíssim l'amor, repeteixo, i gens la guerra. Bye, bye. L'Andreu us espera.

0: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en revisió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès,

0: La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley. Benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà i atent a totes les ràdios de la xarxa de comunicació, com hem dit, que ens ofereixen al Portes de Troia, que són unes quantes, 60 ràdios, Albert 60, Abril?
2: 60 i pico, sí. Estic en procés de crear una mena de graella per poder publicar algun lloc on surtin tots els horaris i tal.
1: Doncs sí, perquè ens faria gràcia, com dèiem fa pocs programes, de fet a la primera part del que farem avui tractarem de la segon programa dedicat a la guerra de les Malvines, i el primer parlem justament de que fem poca referència a tots aquests llocs de Catalunya que ens emeten i que, carai, estem superagraïts de poder sonar a llocs absolutament dispars de la nostra geografia catalana i ens enorgullés moltíssim, no?
2: Home, és molt xulo, no? Poder sonar a un poble de més al nord de Catalunya i de cop a les Terres de l'Ebre i de cop també al Gironès, vull dir que és una passada, està molt bé.
1: Doncs això, Portes de Troia, avui dedicat segona part de la Guerra de les Malvines. Albert Abril, benvingut.
2: Com anem, Sergio?
1: I avui tornem a tenir amb nosaltres l'Adrià Hernando, llicenciat en Història, col·laborador habitual del Portes de Troia. Ja està en el rànquing dels 3 convidats que més han vingut, poder? Podria ser.
3: No porto la compte.
4: Això ho vau fer vosaltres.
1: Jo tampoc, però diria que
2: per
1: antiguitat i per...
4: Jo vaig fent, jo vaig venint.
1: I per recurrència, doncs també.
4: Si al final vinc per patar la xerrada.
1: Sí, ja està.
2: I posem els segells.
1: I posem els segells i d'això va molt bé. Adrià Hernando, gràcies. Benvingut.
5: Gràcies, un plaer, com sempre.
1: Per què la guerra de les Malvines és un conflicte, perquè és un conflicte poc classificable en el marc de la Guerra Freda?
5: A veure, és que és un conflicte, sembla un conflicte menor, però resumeix molt bé la naturalesa de la guerra. És un grapat de joves, es maten en una terra indòmita, llunyana, pels interessos d'altres persones que no empunyen cap arma, no? A més, és molt, molt interessant pels efectes propagandístics que té. La derrota per l'Argentina suposa una humiliació que va acabar provocant la caiguda de la dictadura, mentre que Thatcher, que estava a la corda flonja, es va veure reforçada. Aquesta és, en part, la màgia del nacionalisme, no? Quan van bé les coses, el nacionalisme és l'hòstia, quan van malament, adéu, adéu.
1: Qui ens ho havia de dir? A nosaltres, els catalans?
5: Exacte.
2: Sí.
5: A vegades sembla que quan parlem de guerres parlem de partits de futbol on les baixes civils, militars, són els gols que marca un bàndol a l'altre i no teníem en compte ni les vides dels qui lluiten ni els efectes a curt i llarg termini que pot suposar un conflicte, no? A vegades el sacrifici és absurd, altres pot canviar el futur d'un país o regió, com va passar al Vietnam, o com pot acabar passant ara mateix a l'Iran i al Golf Pèrsic, no? Que pot arribar fins i tot a canviar la configuració del món.
6: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Cançó emotiva, estàvem aquí escoltant.
1: La carta perdida, interpretada per Soledad Pastorutti, una reconeguda artista argentina, i és un emotiu homenatge als soldats que van lluitar a la Guerra de les Malvines, el 82. La lletra de la cançó és una narració en primera persona d'un soldat que escriu a la seva mare el dia del seu aniversari, expressant el seu amor i la llunyania que sent al Chaco, no?, lluny de casa seva.
0: Molt bé, doncs, com dèiem, avui tractarem diversos temes referits a la Guerra de les Malvines. Congelem un moment aquest tema perquè ara li dedicarem uns segons a recordar els nostres oients, estimats oients del Portes de Troia, que sou uns quants, que sou un grapat d'oients que ens seguiu per xarxes, que ens seguiu setmanalment cada diumenge quan pugem al programa o a la vostra ràdio de confiança. Però és que, a més, tenim uns quants fidels d'aquells que diem Patreon i els tenim, doncs, més a prop que la resta, un passet més endavant. Aquesta gent, si et vols fer Patreon, ho pots fer.
2: Exacte, ho pots fer a través d'iBooks o a través de la plataforma Patreon, no, fer-te mecenes del nostre petit i humil i cofoi projecte. Ens dones un cop de mà, ens dones ganes de tirar-ho endavant i ens fas feliços, que això és el més important, perquè si som feliços els programes també surten millor, òbviament. I res, recordar-vos que ho podeu fer això a través d'iBooks i Patreon, i que ara mateix tenim ja més de, crec que són més de 30 hores de vídeos extras a la plataforma Patreon, i tenim ja també 7 capítols exclusius que ronden entre els 10-30 minuts, depèn del capítol.
0: Cada episodi,
2: sí,
0: extra.
2: Exacte, i que són divertits perquè també són així temes que a vegades no pots fer entrar en un guió sencer o que no donen per tant, però són anecdòtics, no? Són curiositats que, bueno, que van molt bé. Jo penso que estan tenint bastant èxit i estan quedant molt xulos.
0: Clar, això de moment només està disponible pels qui es fan Patreon, es fan mecenes i, com deia l'Albert, doncs fan aquest suport extra monetari, i a més hi ha diferents formes de fer-ho, oi?
2: Clar, hi ha diferents nivells. O sigui, a Patreon hi ha 3 nivells diferents de subscripció. Hi ha iBooks, n'hi ha un, a no ser que si tingueu iBooks Premium, que a escoltar els episodis exclusius doncs ja ens feu una petita aportació, que per nosaltres això ja és molt important. Dins del Patreon veureu que les 3 categories doncs estan inspirades en noms en noms homèrics, no?, molt relacionats amb amb la nostra identitat troiana.
0: Expliquem-ho.
2: Ho vols explicar?
0: Home,
2: sí? Va, doncs tenim 3 categories. La primera categoria és la de... espera, que ho he de buscar, perquè...
0: No t'esperaves que
2: aprofundíssim tant. No, que aprofundíssim tant, no.
0: Patreon a full.
2: Tenim la categoria Nostos.
0: Nostos.
2: D'acord? Que és el retorn, vale? Aquestes persones són les persones que ens ajuden a continuar, són la nostra base, i és bàsicament donar-nos suport i nosaltres estar profundament agraïts. Llavors tenim la categoria Menis, no?, que és la protagonista de la Ilíada, que és la còlera, la còlera d'Aquiles, que aquests ja opten els àudios extras cada mes, que com a mínim seran 2, el vídeo de tot el programa i l'accés anticipat.
0: O sigui, que poden veure'ns... És un vídeo, seria un vídeo podcast, no?
2: Seria un vídeo podcast, sí.
0: Ens poden veure aquí com xerrem, les coses que passen quan la llumeta vermella està apagada i aleshores ens diem de tot.
1: M'han vist treure emborilles.
2: Sí,
0: tot això
2: també,
0: ho poden
2: també
0: veure només als Patreon. Clar, si algú vol pagar per això, doncs bueno.
2: Hi ha gent de tot.
0: Sí.
2: I llavors ja...
1: Jo pagaria, eh?
2: Gràcies. I llavors ja els Cleos, no?, que són la glòria eterna, és el cim, no?, de l'heroisme troià, i aquestes persones opten a tot l'anterior, els episodis exclusius, els vídeos, a part de que participen en un sorteig trimestral de llibres.
0: Ostres!
2: També opten a merchandatge un parell de cops l'any, i també tenen avantatges en els nostres directes i diverses activitats que anirem plantejant.
0: En els nostres directes, carai, carai! Això pot passar un altre cop, poder. Ja us anirem informant. Els nostres Patreons tenen moltes coses,
2: Tenen,
0: no vull dir
2: coses,
0: res,
2: Sergio.
0: Val la pena, fer-se a Patreon.
2: Sí,
0: Jo em faria Patreon si no fos perquè ja estic aquí, però...
2: Jo sóc Patreon de les Portes de Troia. Patreon gratuït.
0: També
2: serveix, però no et dona res. L'únic que pots seguir la nostra pàgina, en la que anem publicant coses, i ja està.
0: Molt bé, doncs fet aquest repàs de Patreon, que, com bé diu l'Albert, ho fem poc, i diu que sí, doncs ja que està fet, fem el repàs, fem la difusió, i que la gent se n'assabenti. Continuem ara sí La guerra de les Malvines, segona part, Adrià Hernando, preparadíssim. M'està mirant amb cara de seriositat, de cara de concentració, perquè avui abordem no només la crònica dels fets com va fer-se en el programa anterior, que hauríeu de segurament repassar, perquè seria molt més interessant per entendre el programa d'avui, a no ser que ja sigueu uns experts dels fets de la guerra de les Malvines i podríeu venir directament en aquest, perquè avui abordarem algunes preguntes interessants. La primera de totes seria si Argentina, Adrià, si Argentina hauria pogut guanyar la guerra.
1: Este, sí,
0: ho sabia.
1: Podria haver guanyat, sí, clar.
0: És un poc Leo Messi. Bueno, no, perquè Leo Messi no parla català.
2: Exacte. No, no.
1: De fet, malgrat l'avantatge anava al britànic, que ja han comentat...
2: O sigui, quin canvi!
1: Pam! Rompiendo el chiste. Les forces en combat estaven força equilibrades. Cal remarcar, novament, que per molt que l'exèrcit britànic fos més gran, més professional i en molts casos més ben equipat, la geografia equilibrava la balança. L'Argentina lluitava com aquí qui diu a casa. En l'àmbit logístic tenia avantatge. La logística a la guerra és tan important que pot equilibrar les forces. Això és una cosa que s'aprèn bé quan s'estudien les guerres de coalició, anteriorment anomenades guerres napoleòniques. Mm-hmm.
0: I aleshores com s'ho van fer els britànics?
1: No va ser fàcil pels britànics. Prova d'això és el ferri control que van aplicar els mitjans de comunicació. Londres havia après de l'experiència dels Estats Units a la guerra del Vietnam la importància de controlar el relat.
0: Expliquem-ho per qui no ho sàpiga, però la guerra de Vietnam va ser la primera gran guerra televisada. Exacte. Les seves imatges, les imatges sobretot dels taüts plens de soldats morts americans, van commocionar la societat americana anys abans, i per fer justament per això el control dels mitjans de comunicació a partir d'ara les guerres serà escrupulós.
1: Exacte. L'estat major britànic va establir una manera diferent de relacionar-se amb els mitjans de comunicació. No van permetre que la població fos testimoni dels combats, basant-se en els fets que les guerres són cruels i complicades. Així, van seleccionar un grup de reporters, segons el seu criteri, que van poder acudir al conflicte sota la protecció de l'exèrcit. El vaixell que transportava els periodistes va quedar a la perifèria, on rebia la informació a través de l'estat major. Els periodistes no tenien cap possibilitat d'accedir directament al conflicte. Es lliuraven batalles que demostraven que la seguretat britànica no era tal, que l'aviació argentina era eficaç. De fet, hi ha testimonis britànics que diuen que els pilots argentins els saludaven després de bombardejar. Això, no obstant, els mitjans parlaven d'un conflicte fàcil, excepte un.
0: Oh!
1: La BBC no va acceptar aquesta manipulació i va arribar amenaçada de demanar material a la televisió argentina per mostrar altres punts de vista. La raó és que la victòria va ser més ajustada del que sembla.
2: Molt interessant i molt moderns, perquè com explicava en Sergio ara fa un moment, clar, després de la guerra al Vietnam tothom, bueno, tots els estats capitalistes i tots els estats en general van aprendre la lliçó. Així doncs, quin va ser el desgast real per la llegendària marina britànica?
1: La Royal Navy va arribar al límit de les pèrdues suportables. 14 naus destruïdes o fora de combat, un terç dels seus destructors i fragates desplegats. El balanç no va ser pitjor perquè moltes de les bombes argentines de 225 i 450 quilograms estaven obsoletes. Però, sobretot, el gran error del comandament argentí va ser atacar els vaixells de guerra en lloc dels navilis logístics i de transport de tropes, que eren molt més indefensos. D'haver-ho fet, com hauria suportat la Gran Bretanya una invasió de les illes si no tens capacitat logística, no? També, si un dels seus dos portaavions hagués caigut, el cop hauria estat ja fatal. Però la destrucció del Belgrano, amb una xifra de baixes aberrantment alta, va dissuadir el grup aeronaval argentí de passar l'ofensiva. Ja van entrar en una fase molt defensiva. Addicionalment, els serveis secrets argentins van intentar aconseguir uns 10 missils Exocet extra que ja havien disparat els 5 que posseïen, però no ho van aconseguir. Aquests 10 missils també haguessin pogut suposar una diferència en l'èxit o fracàs de la missió britànica.
0: clar, els britànics molt, molt preocupats per demostrar que la victòria no havia sigut tan ajustada, que havia sigut un passeig, perquè com podia ser, amb tot l'honor dels britànics, després cultivat, després de dècades i dècades, i tot aquest imaginari comú, com podia ser que uns argentins fessin tan malbé el seu exèrcit, la seva armada?
1: Bé, la batalla aèria va ser força renyida. I de fet, no van ser els avions britànics els que van provocar les pèrdues a l'Argentina, sinó la defensa antiaèria dels vaixells. No sé si sabeu, quan es vola baix és quan els avions estan més exposats, però també si els bombardejos els has de fer volant baix. Ja són les defenses...
0: poden enganxar.
1: Sí, les defenses més bàsiques són més eficients, no? Les forces aèries argentines superaven el límit del seu radi d'acció, això ho van comentar a l'anterior programa, i aquí l'error d'Argentina va ser no aprofitar les 7 setmanes anteriors al desembarcament dels marines britànics per allargar la pista de Port Stanley i desplegar-hi els Skyhawks, Mirage i Super Eendracht. Això s'hauria donat un gran avantatge perquè sí que estaven més ben posicionats en l'àmbit logístic per reforçar-se i els seus avions podien operar des del continent, però la distància entre l'Argentina i les Illes tampoc és petita.
0: Clar.
2: I com va ser la guerra sobre el terreny?
1: Allà és on potser van cometre més errors, no? Van retirar les tropes d'èlits, van instal·lar reclutes mal armats i poc entrenats, van buscar una defensa estàtica i no van canviar l'estratègia en cap moment, tot i veure que allò era un desastre, no? I ja hauríem d'haver apostat potser pel moviment, per una estratègia de contraatacs, etc. Els britànics, un cop van arribar a terra, van tenir sempre la iniciativa. I aquí l'Argentina va perdre moltes oportunitats de contraatacar, no? La reconquesta de Geòrgia va estar a punt d'acabar en desastre amb l'operació Mikado, que va ser cancel·lada, per sort per a molts, que van poder viure per viure un altre dia, no?
0: Doncs recapitulem. Hem vist que Argentina va tenir escenaris oberts amb possibilitats de victòria.
1: Sí, tenia possibilitats de prendre les illes i guanyar el conflicte. Malgrat la superioritat militar anglesa, la capacitat de desplegament britànic a tanta distància era molt menor. Jo crec que la Junta el que va intentar va ser una mesura de pressió i va sortir bastant malament. Mai es van plantejar la guerra de manera seriosa, sinó més aviat com una jugada de pressió. I crec que, a més, que no es van adonar que per Gran Bretanya, o almenys per l'administració Thatcher, allò sí que era seriós. Per això l'operació Rosario va ser tan neta, no? Sempre es va intentar minimitzar els danys. L'única baixa civil va ser provocada, de fet, per un bombardeig britànic en tota la guerra. Els soldats argentins, escassos de subministrament, tenien fins i tot prohibit tocar el bestiar de l'illa. O sigui, estàs allà morint de fam i hi ha 650.000 ovelles i no pots matar una i fotre una costellada, no?
2: Per als argentins era molt dur, això, eh? Per als argentins era molt dur.
1: Ho havia de ser. Uh-huh. En fi, sí que es van... Potser la Junta sí que es va donar que la Gran Bretanya respondria, però no van ser capaços d'aturar tot això a temps, no? En qualsevol cas, va ser la negligència dels comandants, especialment de la Junta Militar, la que va portar l'Argentina a la derrota. Sobre ells recauen el prop de 1.000 morts que va provocar aquest conflicte.
2: Anem a obrir una miqueta el focus, no? Ho hem anat repetint al llarg d'aquests dos programes, que aquesta és una guerra que situa al bell mig, no?, de la Guerra Freda, i hem parlat poc dels suports internacionals que reben els uns i els altres. Com va anar tot això?
1: Bé, a l'àmbit internacional, Mitterrand, president francès, va donar tot el seu suport als britànics. París va congelar tota entrega d'armes a Buenos Aires, els codis dels missils Exocet van ser cedits parcialment als britànics, permetent-los prendre mesures electròniques. Això ens demostra lo intel·ligent que és dependre de la tecnologia militar d'altres, eh? A més, els francesos van dur a terme atacs simulats sobre la marina britànica per entrenar-los contra els atacs argentins. Els serveis secrets francesos cooperaven a fons, interceptant les comunicacions dels argentins enviats a França per adquirir més Exocet. És que un no es pot confiar, diu, la defensa dels tercers no la pots confiar.
0: Francesos...
1: Bueno, a part de francesos, no?
0: Si aquests tercers són francesos...
1: O anglesos, allà...
0: No. Fatal.
1: En fi.
0: Val, el paper de François Mitterrand no es va limitar a tot això.
1: No, va fer servir la seva influència per convèncer Togo i Zaire del Consell de Seguretat que votessin una resolució favorable als britànics. També va convèncer el canceller Helmut Schmidt de renunciar durant un temps als sucosos contractes d'armaments argentins. Bèlgica, Holanda, Luxemburg i Dinamarca es van mantenir anglòfils. La Comunitat Europea va proclamar un embargament comercial contra l'Argentina.
2: I la pregunta, i a tot això, a Espanya què? No? O sigui, Argentina una mà, no oblidem Gibraltar a l'altre costat, què passa?
1: Doncs fins i tot Espanya es va oblidar de la solidaritat hispànica per cuidar la seva negociació d'integració a la Comunitat Europea i a l'estimada OTAN. Bàsicament es va abstenir quan es va votar la resolució 502 al Consell de Seguretat en contra del que esperava Argentina.
0: I com a represàlia més tard ens van enviar aquí a Àfrica.
1: Els hi hagués fet molt mal, eh? La venjança va ser dura.
0: Home, bomba! No, clar. Ara, és un moment d'Espanya que és important, no? Perquè estem en el moment, primer mandat de Felipe González, la seva gran promesa és la integració, Espanya està acabant la transició espanyola, entrant a la venda del seu producte, que és Espanya, perquè pugui ser integrada amb normalitat a les institucions europees, en aquest cas la Comunitat Econòmica Europea, recordem que fins l'any 92 no serà Unió Europea, Tractat de Maastricht, tot això. I justament, doncs, en aquest moment no podies enfadar els que t'havien de validar.
1: Sí, jo personalment penso, i no ho dic per defensar la posició del govern espanyol ni res, que va enganxar el govern amb els pantalons baixats. I ja està, i punt. Vinga, a veure, que també, amb què et posiciones? Amb un govern ultraliberal argentí o amb un govern ultraliberal britànic? Vull dir, és molt difícil. Jo em posiciono amb els pobres paios que van anar allà i van morir. Pobra gent que no... No els hi anava res i els... Ala, vinga, allí, pinga.
0: Clar.
1: Aquesta gent són les autèntiques víctimes, no? Però...
0: D'aquí neix aquesta abstenció al Consell de Seguretat. Clar, els llaços amb l'Argentina són històrics, decepció argentina i, doncs, King Africa, tu. Què voldries? És lo que tienes.
1: Movimiento muy sexy.
0: Tot això. Aquest era King Africa.
2: King Africa. Has posat la segona cançó de King Africa o no?
1: Movimiento muy sexy.
0: Hosti, veus?
2: Si hi hagués l'Alberto, ho hagués fet.
0: Hagués entrat King Africa.
1: Ja, jo tinc un altre estil.
0: Sí,
1: absolutament. El tema de la música tinc un altre estil, em sap greu.
2: I respecto, ja està bé.
1: Respecto les decisions musicals de l'Alberto, però...
2: A l'Alberto l'estimem molt, però cadascú...
1: Jo faig acudits amb els noms, però poso la música amb molta cura.
0: Molt bé, ja, sí senyor. Doncs molt bé, com dèiem, tot això és en un marc de guerra freda, encetant la fase de nova confrontació amb els soviètics que estan amb la frustrada invasió d'Afganistan. Els Estats Units donant diner als mujahidins, de tot això després més tard sortirà Bin Laden, però vaja.
1: Sí, aquestes apostes nord-americanes que sempre surten bé.
0: Exacte.
2: La democràcia.
1: Per algú surten bé, per la resta del món no.
0: Exacte. En aquest context de Guerra Freda, doncs, com hem dit al principi del programa i després a les conclusions, després l'Adrià també ens dirà alguna coseta sobre això, és evident que no podem defugir i estem en Guerra Freda. Aquí el món està dividit en dos i en les esferes d'influència tant d'Estats Units com de la Unió Soviètica. Quin serà el posicionament dels Estats Units i de la URSS davant de tot això?
1: Bé, els Estats Units es va mantenir allò ni aquí ni allà, no? Una mica d'ambigüitat en la primera fase del conflicte, per sorpresa de ningú. Atrapats entre la seva voluntat d'evitar una crisi més gran a l'OTAN i el seu desig de no comprometre els seus pactes de seguretat amb els estats del subcontinent. El conflicte enfrontava dos països aliats sense implicar directament o indirectament cap país comunista. Però al cap de 4 setmanes, el Pentàgon va entregar amb urgència els missils, radars i material electrònic antimissils requerits per Londres. Quan les operacions van començar, la lògica estratègica del bloc va tornar a funcionar i Washington es va posicionar clarament al costat de Londres. Aleshores, Moscú va fer el que fas en aquests casos, no? Els teus enemics estan donant declatallades, vas amb el més feble dels dos per intentar equilibrar. I es van declarar disposats a donar suport a Buenos Aires. De fet, vaixells pesquers soviètics ja pululaven per l'Atlàntic Sud.
2: Pesquers.
1: Pesquers.
0: Clar, és que...
1: Estaven pescant.
0: És que, clar, és... jo entenc que als Estats Units al principi una mica desconcertats, perquè és una mica... Aquest conflicte és foc amic. Vull dir, dos...
1: És com... imagina't.
0: O sigui, no entenem res. Tot el conflicte de Guerra Freda i de cop i volta dos països neoliberals s'estan fotent d'hòsties i els Estats Units...
1: Què feu? Imagina't un partit de futbol. Saps allò? El partit de futbol a vegades, no? Hi ha una jugada i tal i acaben dos membres de dos equips a cratallades. Però imagina't què succeeix, però els membres són del mateix equip, no? Estan allà jugant contra l'altre equip i comença a fotre cratallades dos països del mateix equip i els de l'altre equip diuen pues yo apoyo al que pierde.
0: Sí, sí. Bueno, això està passant ara amb el Real Madrid i Tchouaméni i Fede Valverde. O sigui,
2: ah, sí?
0: Que tampoc, sí, s'estan fotent d'hòsties als del Madrid.
2: En els partits?
0: No, en els entrenaments, que és pitjor. Sempre és un bon moment i en qualsevol guió, el que sigui del Troia, o on sigui, estimats amics i amigues, per riure's quan el Real Madrid va malament.
2: Sí que ho és.
0: I ja està, i podem continuar. Perquè estàvem parlant justament de com reaccionen internacionalment els diferents agents. Hem parlat dels Estats Units i la URSS, però clar, els veïns argentins i l'Amèrica Llatina... Què pensa? Què diu?
1: En general van donar... L'Amèrica Llatina en general va donar suport a la causa argentina. Es van negar a qualificar l'agressió de conquesta i a qualsevol embargament. El Consell de Seguretat, Panamà, va donar suport a l'Argentina. I Guyana, òbviament, a Londres, no? L'Uruguai va donar suport a l'Argentina, però va obrir el seu espai aeri i marítim a les naus angleses sempre que anessin desarmades. És una posició una mica...
2: ambigua, no?
1: Bueno, al final també, què fas? Vull dir, fotut un missil a un vaixell, està cremant-se, hi ha gent allà que et pot morir, què fas? Pues, bueno, pues desarma't i vine, i ja està. Perquè al final és una mica també... Jo no entro a la guerra, dono suport a l'Argentina, però bueno, jo puc entendre una mica la posició d'Uruguai. El Brasil va obrir una de les seves bases al submarí Vulcan, que tenia problemes. El Perú es va declarar neutral i es va negar a vendre a l'Argentina el seu Sexo-7, tot i que diplomàticament va ser el més actiu de tots els països de la regió proposant un pla de pau que va ser rebutjat. Xile, sens dubte, va informar a Londres de la imminent invasió argentina.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: La marxa de les Malvinas.
1: Sí, és una cançó oficial d'Argentina composta en 1940, dedicada a la reivindicació argentina sobre la sobirania de les illes Malvinas, composta per José Thieri amb lletra de Carlos Obligado. Perquè... es veu que no la volia fer voluntàriament, però... Carlos Obligado al 1940 la va acabar composant.
2: No sé, 3,
0: no sapiguem que la broma anava a caure, ha caigut malament, ha entrat
2: molt bé,
0: efectivament ha entrat.
2: Per mi és, ja et dic, dels dos programes top 3.
0: Però ha caigut perquè és que clar, aquí veus els Patreon aquí veuran la gràcia del joc no verbal, del llenguatge no verbal, perquè quan anava, ha dit Carlos, l'Adrià m'ha mirat, sí, i m'ha dit, ara va.
2: Amb la mirada. És que...
0: I ja està.
2: Era obligado a hacer esta broma, era obligado. Lo siento mucho.
1: Lo siento mucho, Carlos Obligado. Bueno, no crec que s'enteri el senyor Carlos Obligado.
0: No crec.
1: Si hi ha algun obligado entre els oients, em sap greu la broma, no volia ofendre a ningú.
0: Al final de la guerra... tornem a Portes de Troia, seguim. Al final de la guerra va portar moltes conseqüències pels argentins, oi?
1: Sí. El 17 de juny del 82, tres dies després de la capitulació, Galtieri va dimitir, obrint així el llarg procés que portaria la democràcia. El 18 de juny, Londres va oferir repatriar els 14.000 presoners de guerra argentins i l'intercanvi de presoners va acabar sense problemes. El 12 de juliol, la comunitat internacional va reintegrar l'Argentina al concert de

0: campanya, així que es va acabar creant el Defense Crisis Management Center, el centre de gestió de defensa de, i crisis, o de les crisis en defensa, jo què sé, una cosa així, que sí, sí, barregen... Sí. En fi, permet al primer ministre gestionar els aspectes polítics de la crisi i permet el Permanent Joint Headquarter, que s'encarrega dels aspectes militars, no? La gestió de les operacions des de Northwood. La Gran Bretanya va construir prop de Porto Stanley una moderna base aèria i manté un destacament de la RAF, una fragata, dos vaixells de suport i 1.500 soldats, 15 vegades més que el 1982, malgrat l'elevat cost que això suposa. Hòstia, imagina't que, tio, ja t'allistes a l'exèrcit britànic, que ja ha de ser dur, i t'envien a Malvines. I t'ho diuen i tu penses, hòstia, m'ho ha de Maldives. Però no! No te puedes bañar! Ni et pots prendre un còctel a la platja ni res. Fa un fred de collons a l'estiu. A l'estiu fa un fred de collons. Jo he... I hi ha pingüins amb mala llet i 650.000 ovelles. Imagina't que et toca això, tio. Hòstia, en una altra vida devia ser, jo què sé, molt malparit, tio. Hòstia, hòstia, quin destí. I a sobre hi ha 1.800 persones allà només, coneixes a tots. Ja gairebé tantes persones com soldats. No pots ni fer una novieta. Perquè tens molta competència per llegar. Sí, sí. No hi ha lloc per... Què deu haver? Un paf? No hi caben tots al paf?
1: Quin horror.
0: És que imagina't, vaja, imagina't. T'ha tocat Henry, t'ha tocat Malvinas. Què?
2: No era Maldives?
0: Que... Maldives, no, no. Malvinas, Falklands. Ah!
1: Bé, hem de continuar el programa. No, no sé com ho farem.
2: No.
0: Perdó.
2: No. Ha estat un exercici d'empatia històrica molt fort.
1: Sí. Un monòleg,
2: ha fet
1: un monòleg, eh? Vull dir, sí, això sí, és sí, un sí. Tall, eh?
2: Això serà un tall.
1: No sé com hem de continuar, però hem de continuar. No sé. El que sí que van continuar va ser la normalització de les relacions internacionals envers Argentina.
0: Sí, el 1984 tots els països van reprendre les negociacions. El 85 Londres va atorgar a les Malvines una nova constitució que reconeix el dret d'autodeterminació. Què faran aquesta gent sense tempatitza? Els 1.800 allà, amb les 650.000 ovelles, bueno, en fi. 1990 ja va normalitzar completament les relacions i el 95 tots dos països van signar un acord de repartiment de les riqueses petrolieres de la zona. El 99 es va establir vols regulars entre Argentina i Porto Stanley i l'anunci Les Malvines són nostres va desaparèixer de l'aeroport de Buenos Aires. El juliol del 2001, Tony Blair, aquell meravellós primer ministre britànic, va efectuar la primera visita oficial a l'Argentina.
2: Adrià, què van ser els centres de recuperació?
0: Doncs mira, després de la derrota, l'Argentina es van crear aquests centres de recuperació. Tenien una doble funció, la recuperació i tractament del personal, així com exercir un control previ a la reincorporació a la vida civil. Entre mitjans de juny i els primers dies de juliol del 82, milers d'excombatents van tornar. L'ordre especial OE número 759/82 per a l'hospitalització, evacuació i suport de la recuperació integral dels ferits i malalts del 25 de maig del 82 va reglamentar l'organització. La van seguir altres ordres que van disposar a la creació d'aquests centres. I principalment buscaven efectuar un examen psicològic i físic i classificar el personal. Cadascú tenia una secció d'intel·ligència composta per un grup d'interrogadors, no? També un grup de contraintel·ligència va confeccionar les normes del personal. Es van establir regles per controlar permanentment la conducta, moral, lleialtat, honradesa, decòrum personal i discreció del personal. L'ordre d'aquests centres era avaluar els ciutadans abans de la seva desmobilització. 6.766 persones van ser processades en ells, on es confeccionaven documents com actes de recepció o fitxes d'antecedents i resultat d'entrevistes. Allà consta la informació sobre la situació patida per la tropa a la guerra.
1: Clar, entrem en un altre tema, no? Fins ara hem estat parlant de les possibilitats dels argentins de guanyar, hem parlat també de la normalització de les relacions internacionals com de seguida o no de seguida o els posicionaments, i ara parlem del tractament de com es vol controlar aquesta desmobilització dels militars? Aviam què ha passat, que tot sigui exactament com els mandataris volen que sigui. Això ens ho explicaràs ara.

0: Molt bé, a través d'aquests òrgans, aquests estaments, aquests centres de recuperació que ens acabes d'explicar com estan organitzats. Perquè, clar, tota aquesta informació obtinguda, per què va ser rellevant pel mando argentí?
1: Doncs mira, aquesta informació reflecteix, per exemple, dades com que un percentatge molt elevat no desitjava tornar al front de guerra. La qual cosa a mi em sembla com molt normal, no? La tropa parlava de la gran desorganització i errors de conducció per part dels oficials, maltractament rebut per part de sotsoficials que arribaven a amagar menjar o a prendre una part més gran dels que els corresponia. Alguns soldats manifestaven haver rebut càstigs corporals en queixar-se. La manca de menjar, el fred, la falta d'equip i d'armament adequat eren també queixes habituals. Aquesta informació es va mantenir molt reservada per part del govern, que no volia que es filtrés. L'objectiu d'aquests centres era tallar qualsevol informació que danyés a la seva institució.
2: I tota aquesta informació surt a la llum el 2007, és així?
1: Sí, tot això surt a la llum 25 anys més tard, el 2007, quan algunes agrupacions d'excombatents de Corrientes, Chaco i La Plata van presentar denúncies davant la justícia federal per violacions dels drets humans comeses per oficials i sotsoficials argentins contra la tropa. Es van registrar tots els documents que fessin referència a fets o situacions de maltractament, abús d'autoritat i tortura. Tots els que feien referència a situacions arbitràries en casos d'ordres per part de superiors que negaven atenció sanitària, prohibició d'abastament de menjar i testimonis sobre l'acaparament deliberat d'aliments. Les baixes de la tropa més freqüents van ser per inici de congelació, trastorns vascular i peu de trinxera, acabant en molts casos en amputació. O sigui, t'envien allà a morir per la cosa i a sobre, pel maltractament que reps, t'acaben amputant un peu, saps? Els testimonis reflecteixen que era impossible complir amb les ordres, per exemple, la dificultat de mantenir una posició permanent mullada sense abric adequat i amb gana, així com tortures.
2: I tenim algun exemple d'aquestes tortures, d'aquests maltractaments?
1: Sí, podem posar alguns exemples, com un soldat del regiment mecanitzat 3, que va esmentar l'ordre superior de no rebre atenció sanitària. Va explicar que des que va informar dels seus mals al seu cap, aquest el va agredir verbalment i físicament mitjançant moviments bruscos i cops contundents i li va negar l'atenció. En un altre document figura que un sotstinent el va fer estaquejar i caminar descalç per l'aigua. És que és una paraula que
0: és no sé traduir, no?
1: Estaquear, sí, no sé com es diu en català. A mi em va costar una mica trobar el significat exacte en castellà, de fet, però per qui no ho sàpiga, és una tortura que consisteix a lligar algú per les extremitats amb tires de cuir entre quatre estaques. Un altre soldat del regiment mecanitzat 3 va relatar que va patir l'amputació de 5 dits del peu esquerre i 3 del dret. Va denunciar un sostinent que no el va deixar atendre a la infermeria per peu de trinxera i que va menjar un tros de xai i que per menjar un tros de xai, sí, el van fer estaquear també.
2: És que els hi van dir que no es mengessin els xais.
1: Exacte.
2: Els hi van dir,
1: Bueno, és que és la riquesa de les illes, clar, si te'ls menges. El mateix conscrit també va denunciar un caporal primer que primer li pegava i orinava a l'esquena mantenint-lo un bassal durant diverses hores.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Carai, carai, ja ho pots ben dir, recte final del Portes de Troia avui per parlar de tots aquests temes derivats de la guerra de les Malvines. I carai, carai, deia, perquè els temazos que ens porta sempre l'Adrià Hernando a l'anterior programa Brothers in Arms de Dire Straits, avui, entre d'altres, ja han sonat, però avui amb Leon Gieco.
1: Solo le pido a Dios, de Leon Gieco, que la va compondre el 1978 al poble de la seva infància, Cañada Rosquín, que és una petita ciutat al sud de la província de Santa Fe i a casa dels seus pares, no? Va escriure sentiments personals que a poc es van convertir en frases inspirades en durs esdeveniments socials de l'època, com la dictadura militar del seu país, l'exili de Mercedes Sosa i el probable conflicte bèl·lic entre Xile i Argentina d'aquells anys.
0: Clar, aquí a Espanya aquesta cançó probablement tu i jo som d'una generació semblant, però aquí els nostres companys que ens acompanyen, l'Adrià i l'Albert, són més jovenets i no
1: jo
0: coneixen.
1: La conec d'escoltar-la a l'Ana Belén.
0: Ana Belén i Víctor Manuel, versió molt famosa que escoltar-se molt als anys 90 aquí a Espanya. Sí. Clar, tu et sonava aquesta cançó, Albert Abril?
2: Què vols que et digui?
0: Fa que no amb el cap, com dient, no sóc de la teva generació, passat, deixa'm en pau, deixa'm estar al braç ja,
2: no.
0: Perquè conec altres cançons que tu segurament no coneixes.
2: Però és que no crec que sigui veritat, perquè a part d'una clara distància generacional, hi ha molts espais de la cultura popular que no controlo.
0: Bueno, com tothom.
2: Com tothom, però...
1: Jo no controlo de futbol.
2: Jo tampoc. Sort en tenim d'en Sergio i l'Adrià també, que també.
0: Doncs recapitulem, com dèiem, recte final del programa. Encara ens queden uns quants temes per parlar de la guerra de les Malvines. Malvines.
1: Malvenides.
0: El panorama, clar.
1: L'havia fet el xiste aquest, fins ara.
2: No, és veritat, has aguantat dos programes.
1: Sí.
0: Les Malvines i justament parlant ens ha gelat el cos el que es va recuperar justament a través d'aquests relats dels documents dels soldats, terrible, el panorama que li va quedar al soldat mitjà argentí és molt decebedor.
1: Sí, imagina't, no? Que ets un jove que té tota la vida per davant, que somia, què sé jo, aconseguir una feina estable, formar una família, en fi, el normal, no? Però toca anar a fer el servei militar pel teu país i dius, bé, m'ho prenc amb filosofia, no? Vaig i aprofito i em trec el carnet de conduir i ja em munto la vida bé després d'això, no? Però un dia el teu govern li dona per enviar-te a unes illes fredes i llunyanes on hauràs d'enfrontar-te a una colla de soldats professionals amb molt mal geni que venen a reclamar aquest territori que aparentment és seu. I tot això, mal equipat, amb gana i rebent un tracte... bé, vexatori, no?, per parts dels teus superiors. Deia Leon Gieco, cantautor argentí del que hem sentit la cançó Solo le pido a Dios, que la guerra és un monstre gran i trepitja fort tota la pobra innocència de la gent, no? I a mi, i és la raó per la que he posat aquesta cançó avui, em semblen especialment il·lustratives aquests dos versos de la cançó. Perquè precisament a la guerra sempre se li ha aportat un vernís de glòria, un caràcter com èpic que moltes vegades els joves innocents de totes les èpoques han comprat amb entusiasme. Jo he estat el primer que he gaudit del cinema d'acció, de videojocs tipus shooter, títols dels quals no ho pronunciaré aquí perquè no paguen. No puc evitar recordar les primeres escenes d'una meravellosament antibalicista pel·lícula alemanya d'Edward Berger anomenada Sense novetat al front.
2: Grandíssima.
1: Basada en la novel·la homònima d'Eric Maria Remarque, en què uns joves patriotes entusiasmats han enganyat els reclutadors sobre la seva edat per poder anar a lluitar per Alemanya a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial. No cal dir que la resta de la pel·lícula tracta de com han d'afrontar la realitat del conflicte.
2: És una molt, molt, molt, molt bona... Per mi, del millor que ha fet Netflix en els últims anys. Bueno, almenys a nivell històric. És una pel·lícula que, si més no, a batxillerat jo recomano bastant, perquè no és la típica de Hollywood, no?, de salvar el soldat Ryan o coses així més, que... glorifiquen
1: no,
2: la guerra.
1: Es nota molt també que és una visió molt alemanya del conflicte, no? I això es veu molt en el cine. Hi ha dues pel·lícules, la 1917 i Sense novetat al front, que totes dues es venen com antibalicistes, però mentre que 1917 no, els anglesos no poden escapar de l'èpica, no? De mira com aquest jove soldat ha aconseguit creuar tot això per salvar els 1.200 homes que anaven a enviar un atac suïcida perquè era una trampa, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. A 1917 t'ensenyen la crudesa de la guerra, i això jo crec que té molt a veure amb les grans derrotes que ha patit Alemanya, mentre que Gran Bretanya no ha patit mai, ha patit la guerra, l'ha patit en directe, per això no tenen una actitud potser com els americans, però no ha patit aquestes derrotes tan humiliants, tan grans, amb una quantitat de baixes tan bèsties. I jo crec que això es veu bastant clar, no?
2: Molt bé. La propaganda és un factor importantíssim, no? Quan parlem precisament d'enviar joves que han d'anar a lluitar. De fet, hi ha una escena de Sin novedad en el frente, no sense novetat en el front, que és precisament això, no? És un discurs dels altres càrrecs militars cap a tota una sèrie de joves que han mentit precisament sobre la seva edat, dient-nos, aneu al front perquè som la gran... Bueno, la propaganda, no? És molt important. Com va ser en el cas de les Malvines, etc.
1: Bé, ja sabem, no? La propaganda brexista sempre ha jugat al llarg de la història un paper molt important en vendre's la guerra com una lluita entre bons i dolents. Sempre estem del costat dels bons, no? Però realment la guerra no va d'això, sinó d'interessos geopolítics clau. A vegades també és una manera de desviar l'atenció dels problemes interns. Però sí que hi ha alguns factors o elements que tenen en comú totes les guerres, no? Les atrocitats, la violència, el descontrol i el caos. Amb tot, n'hi ha un que se sol passar sempre per alt, que és la lluita de classes. Hi ha una frase molt il·lustrativa d'un pilot alemany anomenat Erich Hartmann que diu: la guerra és un joc on joves que no es coneixen i no s'odien es maten entre si per decisió de vells que sí es coneixen i s'odien, però no es maten. Qui posa la sang i qui s'emporta els beneficis en un conflicte?
0: La guerra de les Malvines, que hem tractat avui, doncs recull aquests elements que expresses en la teva reflexió, oi, Adrià?
1: Sí, per mi crec que és una guerra que il·lustra molt bé això, no? Pot semblar un conflicte menor, a més és un conflicte curiós. Se'ns mor l'Albert.
0: Estàs bé, Albert?
2: Sí, molt bé.
0: Hem tallat el clímax que havíem generat per la reflexió de l'Adrià, però no passa res.
1: No passa res, el recuperem. Deia que sembla un conflicte menor, que a més es dona en plena guerra freda entre dos contendents del mateix bàndol, l'occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina, i tots dos van enviar això un grapat de soldats a lluitar en un conflicte que ni els anava ni els venia per unes illes remotes i escassament habitades. Tots dos van intentar utilitzar el conflicte de manera propagandística. Un, el britànic, amb èxit. Tots dos també van mentir a les seves respectives poblacions sobre la marxa del conflicte, etc. I tots dos van respondre a interessos particulars. És cert que existeixen particularitats. A Thatcher aquell conflicte li ve caigut del cel. Les forces d'atac britàniques eren, en essència, tropes d'elit i professional davant dels conscrits argentins. I cal reconèixer que el primer atac va ser argentí.
0: I ja per anar tancant, hi ha alguna nota positiva en tot això? És possible?
1: Sí. Entre la merda també creixen flors. La guerra és terrible, si sacrifiquen els que menys tenen a guanyar, és cruel, violenta i mostra la pitjor cara de l'ésser humà, però, i crec que ningú el sorprendrà, enmig de la violència, el caos, la desesperació i la injustícia més gran, també podem veure la millor cara de l'ésser humà. I aquí m'agradaria tancar aquest programa
0: o gairebé tancar
1: aquest programa fent menció a un home del qual no hem parlat perquè ens hem centrat molt en altres qüestions, però crec que mereix com a mínim ser referenciat. Parlem d'un home que està condecorat pels dos països, per Argentina i Gran Bretanya, per la seva actuació en el conflicte de les Malvines. Aquest home és Richard Rick Jolly. Era un metge de la Marina Reial Britànica que es va negar a fer distincions entre els ferits, atenent sense importar la nacionalitat i prioritzant la gravetat de les ferides, salvant la vida a molts soldats argentins i, òbviament, britànics, de la mort. Rick és la nota positiva de tot aquest conflicte, algú que ens ensenya que, fins i tot en la pitjor situació de totes, encara podem decidir com afrontem la realitat.

0: Molt bé, últims segons ja per comentar últimes reflexions, justament Per a la vida, és la cançó ara que ens acompanya.
1: Sí, és Per a la vida de Leon Gieco també, és un testimoni poètic que reflecteix el dolor i l'esperança en un conflicte de violència i repressió. Gieco és conegut pel seu compromís amb les causes socials i la seva música de protesta, utilitza metàfores i simbolismes per parlar de la realitat del seu país, l'Argentina, especialment durant els anys foscos de la dictadura militar. La referència a lleis velles més genocides podria interpretar-se com una crítica a les polítiques repressives i a la impunitat dels crims comesos per l'Estat.
0: Doncs ho deixarem aquí. Jo crec que no tenim temps per més. Avui ja, amb aquest segon programa de la Guerra de les Malvines, on hem puntejat tota una sèrie de temes derivats per donar molt més cos al conflicte que va succeir a principis dels anys 80... Moltíssimes gràcies, Albert Abril, per acompanyar-nos avui.
2: A tu, Sergio.
0: L'Adri Hernando, que de nou a les portes de Troia ens porta un doble programa, molt interessant, molt que ens situa molts temes que ara ens fan segurament més fàcil la lectura del nostre present, justament amb el tema de la propaganda comentàvem, no? I de la importància de la propaganda, que això ja ha canviat, ja ha volat pels aires. Amb els...
1: Això ja no, vull dir... La guerra del Vietnam va demostrar la importància de controlar els mitjans. A partir d'aleshores hi ha un control ferri dels mitjans de comunicació. Però avui dia, gràcies a la telefonia mòbil i a internet, és impossible ja. Vull dir, encara que prohibeixis publicar imatges, es publiquen imatges. La gent les envia, hi ha reds de contactes i tot circula. Aleshores ara ens trobem en una altra situació. Que
0: és una altra situació.
1: La guerra ja no és televisada. Ara directament... és socialitzada, no? Surt a les redes socials.
0: Agraeix i contents que ens hagis acompanyat de nou aquesta temporada de les Portes de Troia.
1: El plaer és meu, com sempre.
0: L'Adri ha tirat el control tècnic i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de les Portes de Troia.
3: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Mollet y Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
2: Dilluns a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
3: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
4: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula escombrar. Escombrar és netejar el sòl empenyent a un costat amb una escombra o granera, allò que amb l'embruta, la neu, etc. Per exemple, el vent ha escombrat la nuvolada, o volen escombrar l'empresa d'individus no incondicionals. I què és la llepassa? Llepassa és el senyal que deixa una escombra, un fregall, un pinzell, etc., sobre la superfície d'una cosa, quan es deixa part de la brutícia que es tractava de treure, quan el color no resta uniformement repartit, etc. Fer una llepassa és escombrar malament. I què vol dir escombrar cap a casa? Quan algú tu et benefici propi o dels seus, sempre mira d'escombrar cap a casa, és incapaç de fer un favor als altres. Escombrar per on passa la reina, en canvi, és actuar de cara a la galeria, o netejar només el que es veu. Aquesta només escombra per on passa la reina, i tots són racons. L'un per l'altre a la casa sense escombrar. Es diu, quan som molts a fer una feina, els uns es refien dels altres i, finalment, ningú no la fa. Coneixeu la dita com a Can Noguer de S'Agaró, que d'un mànec d'escombra en van sortir 7 bales? Segons explica Valeri Serra i Boldú, Víctor Català explicava que havien fet un mànec d'escombra d'un canó d'escopeta vella. Vol dir que de causes petites venen efectes importants. No m'hi escombraràs pas als passos. Es diu iradament per indicar que no es vol anar mai més a un lloc. No m'hi escombraràs pas mai més als passos per entrar a casa teva. Diuen que si en una casa escombren mentre les campanes són lligades pel dijous i divendres sant, després tot l'any tindran formigues. Es diu també que en escombrar la casa és molt convenient anar escombrant en direcció al portal de sortida, perquè treu a fora els mals humors i les marfugues. En el Pla de Barcelona hi ha la superstició que si s'escombra de nit hi haurà malalts a casa. I vosaltres, us hi fixeu si és de nit o de dia o en quina direcció ho feu quan escombreu? Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Hola, molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Núvol de Fum, programa número 535. Una salutació, de qui us parla, soc Jaume Montsant i el Núvol de Fum és un programa setmanal dedicat a la millor música ambient, experimental i electrònica minimalista. Emetem els divendres per Ràdio Mollet i ens trobaràs també en format podcast en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com, així com a les diferents plataformes habituals de podcast com és Mixcloud, Spotify, iTunes, iBooks, etcètera.

Avui arrenquem amb el nou disc de Vladislav Delay, signat com a Vladislav Delay Quintet, sota el nom de V-D5. Es tracta d'un disc amb una ànima de jazz, amb espai per a la improvisació i que ens porta per diferents camins i sensacions. El publica en vinil el segell finès Ui Jazz.

Doncs així sona aquest nou treball de Vladislav Delay, Vladislav Delay Quintet, amb titulat V-D5. Continuem amb més música, ara amb un altre gran, amb Mika Vainio, amb un disc que començava a compondre l'any 2014 i que el 2017, quan va morir, estava gairebé enllestit. El disc porta per títol Sisibalo, una paraula inventada per ell que mescla els termes finesos sisi, foscor, i balo, llum. Són 20 composicions, de les que avui ens quedem amb la darrera, L'Opoton.

Doncs un gran referent de l'electrònica i del minimalisme, com no, Mika Vainio. Sempre tindrem un record per ell.

Continuem amb més música aquí al Núvol de Fum, ara amb l'ambient lluminós i detallista del duo format per Ian Howgood i David Cordero, des d'un disc titulat Shifting Times i editat a principis de maig per Norai Records.

I això que acaba de sonar era el compositor francès Heikla des d'una de les darreres publicacions del segell Driftworks, un treball cinemàtic i minimalista titulat Echoes of Loneliness. La setmana passada ja vam punxar també una peça del nou treball de Robert Henke, Signal to Noise 2, i avui continuem repassant-lo.

Abans d'encarar la recta final del programa d'avui, fem una petita incursió a terrenys del dub techno amb el fantàstic combo format per Chain Selector i Heaven Court. Des de la darrera publicació de Hello Strange, un disc titulat DT Series, amb talls com aquest

I ara sí, arribarem a la recta final del programa d'aquesta nit i ho farem amb l'artista costarriqueny canadenc Diego Bermúdez Chamberlain i un disc que acaba de publicar en el segell de Montreal Emprentes Digitals. Cartografia interior és el disc, és el títol d'aquest disc, format per tres talls llargs i inspirat principalment en la mitologia escandinava. El primer tall del disc és el que ens serveix avui per tancar el programa Cronomundo.

Doncs amb Diego Bermúdez Chamberlain i aquest Cronomundo tanquem l'edició del programa d'avui, el número 535 del Núvol de Fum. De fet, avui és el penúltim programa de la temporada. La setmana que ve tancarem aquesta temporada, la número 14 ja, del programa. I res, farem com cada any una petita pausa fins al setembre. Així que ens tornem a retrobar com sempre, si voleu, la setmana vinent. Tanquem aquesta 14a temporada del Núvol de Fum. Molt bona nit.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

Mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec, ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé, tio. No sé. He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé. No sé, no sé.

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

penso caure en ser sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punk i del porro i al mateix temps el

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

I Cat Weekend.

Diuen que estic boig, boi contra ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor

0: de mon pare.
1: No sé.
0: No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo.
1: Porta'm de clauer com un labubu.
2: Labubu!

Man. La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar. Ja comença a fer-se clar.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.